0: Pèrsic, uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru.
1: Segona nit del darull a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu.
0: La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre Atene de París. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
0: Tornaran a fer vaga dilluns que ve, després que en la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
2: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
0: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35, però no crea un estatut amb condicions específiques pels metges com reclama el col·lectiu.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada i participen 48 seleccions.
0: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
1: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
0: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
1: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous a la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarie Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella.
4: Laia Codina.
5: Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset, el 2025, eh? Mm.
3: Caset, eh?
2: Veu treure un caset.
4: Sí, sí, sí.
2: Quants en veu vendre?
5: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar...
6: La Mercè, parla la tele. Sí. Boníssims, eh? Boníssims.
7: Minibús intergalàctic, eh?
1: Com es diuen?
7: Minibús intergalàctic.
1: Minibús intergalàctic.
7: Què fan? Fan psicodèlia, això.
3: Tinc ganes de veure'ls a l'escenari, segur que serà un xou.
1: I la faixa, parlarem de la faixa.
7: Ah, no,
1: i...
3: Però quina faixa?
1: Bueno, els que portes tu...
3: Què vols dir? Què vols dir? Què vols dir?
7: Calleu, que arriba el jefe.
8: Déu vos guard.
1: Divisos!

0: La Renaixença.
1: La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
2: Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs mala sort, tu.
1: Sí, la veritat
2: l'important és estar guapes a la vida.
3: S'ha vist una botifarra aquí, Laia?
1: Ha fet la botifarra.
3: Molt bé,
1: és poc radiofònic, però... La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món. És veritat que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entendre, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
4: Si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia... Vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec que sí.
3: Però tu no has vist mai com
2: potser té una iaia sexy.
1: Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida. Les calces i la faixa.
3: Les calces de la iaia també.
1: Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sissi.
3: La Sissi? Hòstia, la Sissi! Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
1: Però sabeu de què parlo?
4: Home, i tant.
2: Clar, sí, sí.
1: L'estenador, doncs jo recordo quan la vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa? Allà estesa la Sissi. Que tornant a la meva iaia no li deia Sissi, li deia assassí, l'assassí. Llavors es produïen frases curioses a casa la iaia, que era, vigila quan entris que he deixat l'assassí al menjador.
4: Això havies d'entrar en tensió a casa teva, eh?
1: Sí. Recordo una d'específica que va dir, la iaia diu, he deixat les mitges a l'assassí. I vaig pensar, hòstia, perquè les vol l'assassí, les mitges, per ficar-se-les al cap i no matar el director de la caixa, o perquè els has deixat les mitges. Bueno, en fi, és igual. Per cert, hi ha una expressió catalana, que l'haureu sentit moltes vegades, que és caixa o faixa, no?
2: Sí.
1: Caixa o faixa. Doncs que sapigueu que... he perdut el fil, eh?
5: És l'expressió aquesta que es diu molt, la caixa o faixa.
1: Sí.
5: Que sí que és veritat que es diu molt, sí. Però jo crec que els catalans tampoc és que la fem servir. O sigui, a la pràctica... Sí. No tinc jo una sensació de...
1: És veritat.
3: Bueno, o caixa o faixa, sí, ho diem.
5: Però després
1: no s'aplica.
5: No s'aplica. Caixa o faixa, però bueno, no sé.
1: No. Caixa o faixa i llavors, bueno, negociem. Doncs negociem.
5: Exacte.
1: Normalment ho fem així.
2: I negociar què seria, caixa o faixa?
1: És que en tot cas, històricament, us explico d'on surt tot això. La caixa simbolitza la derrota i la faixa la victòria. L'origen d'aquesta expressió s'atribueix al general Prim, sabeu, el polític militar del segle XIX, que ho feia servir com a crit de guerra. La faixa militar és una distinció important. Hi ha diferents faixes que marquen diferents rangs dins de l'exèrcit, no? Aconseguir la faixa de general, per exemple, era el somni de molts soldats. Llavors, quan el general Prim crida per primera vegada caixa o faixa, vol dir que aquella batalla s'ha d'afrontar a vida o mort. D'allà en sortiràs dins la caixa de fusta, o sigui, dins del teu taüt, o si guanyes pots aconseguir la faixa de general. És mort o glòria, caixa o faixa.
4: Hòstia, pensava que la caixa feia referència als calés.
1: No.
4: Saps? A mi quan deia caixa o faixa, jo sempre deia caixa.
1: No diguis caixa.
4: No, m'ho diria mai més. No.
1: Carles Juri, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibús Intergalàctic. Minibús Intergalàctic, Santi, Aram, què heu menjat avui per esmorzar? Oi.
2: Doncs jo un piti i un cafè sol.
0: Te l'has menjat, el cigarro?
2: Sí, tot cap dins. Sí.
0: Aram?
3: Pa amb tomata.
0: Pa amb tomàquet, més convencional.
2: Sí.
0: Amb algun tipus d'embotit, entenc.
3: Sí, avui formatge.
0: Formatge, sí. Molt
2: bé. Com embotit, un bon embotit.
0: Sí, com embotit el formatge és curiós.
2: Sí.
0: A veure, primera pregunta obligada, o sigui, quan poseu el nom del grup de música, per què minibús? No us veu atrevir amb autobús directament?
2: Clar, la cosa és que el C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
0: Amb un minibús.
2: De fet, de tenir moltes ganes.
0: Amb un turisme convencional
2: sí,
0: ja fèiem.
2: Ja fèiem, sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt l'Scooby-Doo, també.
0: Sí.
2: I llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència a rescatar.
0: O sigui, la referència és la furgoneta de l'Scooby-Doo.
2: Sí, per què no?
0: I és que són uns personatges importants.
2: Bé,
0: sí, bé.
2: No tant, som gent sèria, eh?
0: Sí,
2: nosaltres som molt, molt sèria.
0: Sempre vas amb ulleres de sol?
2: Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
0: De foscor.
2: De foscor, sí, sí.
4: Avui xalarem.
0: Sí.
4: Girona, escolta. De Girona a Girona?
0: Som de Girona.
2: Bueno, tenim una mica repartit, no?
3: Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
2: Sí.
3: Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sénia.
0: De la Sénia, eh? Sí, que marca la província de Girona.
4: Girona és molt gran, eh?
2: Girona és molt gran.
5: Girona naixem amb tots de nova gana.
0: Bé, Minibús Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així.

0: Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències shoegaze,
1: sí, ho dius bé,
0: i sí. Space rock.
1: També.
0: Aviam. Què vol dir això?
1: Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90 i als Estats Units també. I, bueno, el primer disco que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. I de cara a aquest segon àlbum, pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, pues mira, ens hi vam tirar a la piscina.
0: En aquest sentit d'essència psicotròpica, són una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
1: Sí, d'Encisa, sí. Esclar. Sí, sí.
0: Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona. Què estudiàveu?
1: Història.
0: Tots?
2: Menys l'Iker, que és psiquiatre.
3: És important.
0: I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
1: Ah, exactament.
2: Us va venir a posar ordre.
0: I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
2: No, bueno, l'Ivet és doctora, sí. I en Santi està
1: en ella. I jo estic en ella, sí, sí.
2: I l'Edu és arxiver.
0: Mira.
2: I jo no. Jo...
0: Tu què fas, Aram?
2: Jo treballo en una oficina jove.
0: Oficina jove?
3: Jove. Però sí, és jove l'oficina?
0: O... És per gent jove.
3: Ah, per gent jove.
2: Sí, jo vaig de jove. Jo vaig allà i figuro.
1: Bé.
0: I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina especialitat d'història? De què va el doctorat?
1: Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
0: Noucentista.
1: Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30. Fixa't. Coses d'aquestes, sí.
3: Psicodèlia.
1: També.
2: Sí. També ens agrada a nosaltres,
0: Sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
1: No. No, a nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de posar-nos la perruca o les ulleres de sol i per les nits una cosa i pels dies una altra.
0: Veus? Té una pregunta sobre el títol dels vostres àlbums i les vostres peces, que no sé si tardeu molt a decidir el nom, perquè dels quatre que heu fet fins ara n'hi ha un que es diu Meditacions des dels miratges mercúrics i l'últim es diu Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a U/X.
1: Correcte.
0: Què? Us hi esteu gaire? Vull dir, com ho decidiu, això?
2: Bueno, precisament crec que ens hi estem poc. Llavors.
1: Per això surt així.
2: No està massa meditat. Res.
0: No és el primer que em passa pel cap. Jo quan he de posar el títol d'una cançó, diguéssim, no se m'acudiria. Mm. Però bueno, se us felicita, almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
1: És l'anti-marketing.
0: Ja.
1: És com girar-ho. Com es deia allò de les emes, no sé què? Doncs...
3: Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
1: Exacte.
3: Ara. I tu estàs allà també rumiant molt i posa'm l'últim.
1: Tu ho has entès, el de la fórmula.
0: Exacte. Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh?
4: Caset, eh?
0: Veu treure un caset.
1: Sí.
0: Quants en veu vendre?
2: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
0: Sí, quants en veu fer?
1: Pocs. Pues que 200?
0: 200 casets.
2: Menys. Hi ha gent caset 100,
3: es pot fer? Sí. Ara en vull fer un, jo.
0: Sí. Clar. On es fa fer això?
3: On es fa això?
1: Pues no ho sé, ho vam enviar al país... Al Portugal era que ho feia?
3: Portugal!
2: Hi ha una gent, una discogràfica, que es diu Discos Pinya, que ho treuen gaire tot en caset, llavors els hi vam preguntar a ells i no recordo on t'ho vam fer.
3: El que no
2: sembla que Portugal.
3: El que no està triomfant és el psiquiatre, eh? Vull dir, no té pas pebrots de posar ordre.
2: Tal i com van les coses, no, té molta feina.
1: És el pitjor, eh? És el pitjor. Menys mal que no ha vingut. És el pitjor.
0: Ja ho diuen, això, eh? Que els que estan més tarats són els que exerceixen.
3: Els de la bata blanca.
0: Amb caset, Déu-n'hi-do. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
1: No ho sé. A qui invoquem?
2: Molta gent. Hi ha temes vudú pel mig.
3: Hi ha vudú.
0: Ah, sí?
1: Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit...
2: Sí, queda lleig el 2026.
1: El directe, això, però... Bueno. Mirarem com ho fem, això.
3: Sí, mireu-ho.
2: Sí, mireu. Tu tens unes
3: feu simbòlic.
0: Jo tinc unes cabres, sí.
1: Ah, pues bueno.
2: Si mai n'hi ha alguna
1: si mai
2: que surt...
1: Que diguis, mira, aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
0: Tu la porto.
1: Sí, sisplau.
3: No s'entén...
0: Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
1: Sí. També tenim un advocat, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a la banda.
0: Ah, a la banda, vale, pensava que...
1: Sí, orbitalment a la banda.
0: D'acord.
1: Col·lega nostre i fa els serveis legals.
0: Us ha vingut mai, després d'un concert, algú... i us ha fet algun comentari que no us esperàveu, que l'hagi sorprès?
2: A veure, tinguent en compte el nostre públic, que és variopinto, pots imaginar-te que hi ha hagut comentaris... Tampoc recordo molt, perquè...
1: Perquè anem com anem els bolos, però...
3: Què vols dir?
5: Què vol dir, això?
1: Bueno, és que...
2: Surs
1: excitat, i llavors, bueno, la memòria... és relativa.
2: És que no recordo, en realitat.
1: No, comentaris així... Sí. Fora de lloc. És que també estem com molt ja... Què vols que et sorprengui, aquestes alçades?
0: Clar. Bueno, sou un grup relativament jove.
1: Sí, però hem tocat molt, eh? Sí. Hem tocat prou. Vull dir, si una cosa ens agrada és tocar.
0: Sí. Vull dir que... I detectar gent al públic que diguis, hòstia, aquests senyors crec que no sabien on anaven.
2: És que tampoc he entrat en un circuit massa de dir, sí, a la festa major de GURB.
0: Doncs els que us venen no a veure ja us venen a veure vosaltres.
2: Generalment, sí.
1: Va haver-hi un bolo, però, sí, que no direm el lloc,
0: ara,
1: per no llonsis, que hi havia un total de dues persones,
4: dos,
1: de les quals ens van amenaçar la mort.
5: Hòstia.
1: Que conforme haguem de parar ja. O sigui, sí, que partint d'aquí ja tot va bé, saps què t'ho dic?
4: Clar.
2: En una plaça... I ells estaven a la seva plaça fent les seves coses que fa la gent porros, a la plaça, clar, i no els hi va semblar bé que es montés un concert allà. Llavors...
0: En aquella plaça.
2: Déu-n'hi-do. Sí, anàvem a casa seu.
1: Clar.
4: Però la responsabilitat no era pas vostra, no?
1: No.
2: Però la música sí, llavors.
4: Era Girona, això?
1: No ho direm.
4: No, vull dir la província.
1: Sí, la província de Girona. Sí, sí.
0: Veu començar d'entrada ja amb temes propis o primer fèieu versions? No sé si ha anat evolucionant la banda, ha canviat...
2: Bueno, al principi alguna versió que hi ha. Sempre les hem portat una mica al nostre terreny i sempre... Crec que sempre les hem fet en català, qualsevol versió que hem fet.
1: Sí.
2: Llavors ja era una mica adaptat. Però no, des del principi ja teníem temes nostres. Sí. I ens agrada fer versions, vull dir que de tant en cau alguna.
1: Sí, perquè si una cosa ens agrada és copiar la gent que en sap. Llavors ens dediquem única i exclusivament a això.
0: Això està bé, això està bé. Escolta, teniu algunes cançons que duren 8 minuts?
1: Sí. Forma part del màrqueting.
0: Ja. Com es toca això en directe? Es pot tocar en directe?
1: Ui, més llarg i tot.
0: Ah, sí? Llavors el directe encara ho allargueu?
1: Sí, clar.
0: I la gent? Bé.
1: Bé, sí.
0: Bé.
1: Sí.
4: Home, de fet, el problema de les cançons llargues és per la ràdio, però sí, en directe...
3: No, si és bona, la cançó, el que vols tu com a espectador és que no s'acabi. No? Per tant,
4: Fot-li llarg.
1: Que s'allargui una mica. Sí.
4: Cicodàlia.
1: Exacte.
0: Vinga. I llavors en feu alguna de curta pensant en el TikTok o no?
1: No, pensant en el TikTok no. Ja t'ho dic ara que no. En tenim, de TikTok.
0: Ah, sí?
1: Sí, ens el vam obrir fa no gaire. Però, hòstia, és que nosaltres som uns romàntics, vull dir, som uns romàntics com aquest programa mateix. Sí. Vull dir que ens agrada ens agrada posseir objectes, per això fem discos en vinil i cassets, perquè són uns enamorats dels formats més clàssics.
0: Teniu cançons com una versió del romanço del fill de vídua o drama nacional, que sona així.

0: Creieu que els catalans som avorrits o en realitat tots tenim un punt psicodèlic si analitzéssim Catalunya una mica des de la distància?
1: Tots el tenim, el punt psicodèlic, està clar, perquè

0: moviments de maluc no els havia vist mai.
1: Sí, escolta, però aquest cantant... També... Vostè, senyor, tenia un punt també malucaire.
2: Sí, sí, m'agrada.
0: Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
3: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
2: Ha sortit el tema, eh?
0: Pedro Sánchez, eh?
2: Sí, sí.
0: Com li arriba això a Pedro Sánchez?
2: No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no sé.
1: Ja, ja.
2: Sí.
0: I creieu que ho deia sincerament o al seu equip de màrqueting li van dir toca dir això?
2: Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i a més li van dir, pues mira, a més fots la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? Uh-huh. No ho sé.
0: No ho sabem, la veritat. A cap concert no ha vingut de moment.
2: No, l'esperava, amb el Falcon, però sí? no va arribar.
0: Va, cago, mira, aquell dia que eren dos, mira, si hagués vingut el Pedro Sánchez, que si ho sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més, allà.
1: Que no us veieu implicats en alguna trama.
2: Aviam.
4: Clar, quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
2: No, sí, home, bueno, va ser una setmana de bojos.
5: Sí, passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Aha. Llavors... ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
2: Sí, va ser una setmana de malson, eh? Vull dir, semblava com un somni així, com febril.
0: Clar, clar.
2: Un cop et truca amb Basté i tu saps... Surrealista. Va ser surrealista, sí.
0: Home, perquè on us deu escoltar, Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
2: No sé, jo me l'imagino... No sé.
0: Tot suat.
2: Sí, alguna cosa així, alguna cosa així.
5: A la dutxa.
2: No sé. A la dutxa. No ho sabem.
0: Tot suat a la dutxa.
2: Sí.
6: Ah, bueno, quan fa l'amor, suposa, això.
0: Quan fa l'amor, eh?
6: Tant. Sí. Segur.
0: Com es diu la dona del Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
2: Begoña?
0: La Begoña. Em surt Sonsoles, sempre.
7: No.
0: Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero. Sí. Sonsoles?
2: No ho sé.
4: Jo no domino això.
0: No ho sé.
5: Les filles d'en Zapatero potser ens escolta.
0: Les filles d'en Zapatero potser sí.
2: Un mig indis, no?
6: Gòtiques.
7: Ara són gòtiques.
0: Hi ha algú que Pedro Sánchez no el veu triar vosaltres, diguéssim? Mm-hmm. Si podeu triar, qui us agradaria que us escoltés?
2: Sí, bueno, ara ja no, perquè va traspassar, però jo crec que la Carmen de Mairena estaria bé que ens hagués escoltat.
1: La vaig conèixer.
0: Ah, sí? Xuriguera?
2: I com era? Uah, és de les poques persones amb la que estaria nerviós al davant, eh?
1: Sí, de fet, em vaig fotre nerviós.
2: Tu també, no? Ja.
1: Sí, però...
6: Carmen de Mairena, que té una pel·li per adults.
7: Oh, sí.
0: Què dius ara?
1: No l'he vist, no la penso mirar.
0: No, sisplau. Creieu que haguéssiu encaixat millor a l'època dels Beatles, vivint a Manchester, per exemple, que a Girona 2026?
2: No ho sé, a mi m'agrada viure a Girona el 2026, eh?
0: Sí?
2: Sí. Aviam, viure-ho hauria sigut increïble. Però... Vull dir, també ens agrada pensar que som fills de la nostra època, saps què et vull dir? I que la tradició, no, com els referents han de servir per projectar-te endavant, no com per quedar-te amb una mena com de nostàlgia passada d'una cosa que ja no tornarà. I ens agrada pensar que el rock està viu i, vull dir, grups que han passat per aquí, nosaltres mateixos, això està més viu que mai, o sigui que...
4: On t'assegeu de Girona? Teniu un local a Girona o Sils?
2: A Girona.
1: O a Sènia.
0: Bé.
5: Hi ha un equipament cultural que es diu La Marfà, que fan una feina tremenda. I assagem allà, hem tingut molta sort, que sempre ens ha donat molt de suport.
0: Mm-hmm.
5: Crec que ara se'ns acaba el xollo.
2: Se'ns acaba el xollo. Però... Sí.
0: Per què? S'acaba el
5: contracte. No, perquè hi han d'haver grups nous. Que sí, passen,
1: clar. Grups joves.
5: Clar, nosaltres hi ha.
0: Home, sí que sou joves. Quina edat teniu?
2: Jo en tinc 20... Jo tinc, aquest any en faig 29.
4: 29, eh?
0: 29.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
5: Faig 31.
0: Ah, esteu allà.
5: L'Icar una miqueta més, l'Ivet una miqueta més.
2: Sí, però bueno.
5: Estem a la trentena.
0: Per la gent que no us conegui, a diferència del Pedro Sánchez, de què parleu a les vostres cançons? Què us agrada explicar?
2: Doncs no ho sé, de les coses que ens passen com a fills de Catalunya en una època una mica girada com que és com la que vivim ara, no? No sé, dels amors, dels desamors, de la ràbia, de l'alegria, sí. D'aquestes coses. Sí.
0: A la vostra manera, per això.
2: Sí, clar.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
0: Escolta, no, és que m'agrada que hi hagi gent que faci coses diferents i aquesta gent fan coses diferents, no?
1: Com... Tenen una tradició, és que això hauria de dir l'Arnau perquè en sap més
6: endavant,
1: no, que teniu una tradició i es nota i l'adapteu a la vostra manera i expliqueu les coses a la vostra manera i això és d'agrair, que és el que diu en Paio.

0: Això és, penso jo.
1: Això és així, Xuriguera.
2: Efectivament.
0: No, però... que no, que ho dic en sèrio.
1: Que sí. No, nosaltres també.
0: I no sé per què, doncs mira, m'hi sento, m'agrada aquest tipus de música, m'agrada aquest tipus de proposta, i perquè és una bogeria, i això és molt, això mola.
2: Moltes gràcies.
1: Se troben a faltar bojos.
0: Sí.
1: Se'n troben a faltar.
0: Sí.
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Santi, anam, una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
4: Bèrgara!
2: Uf, quines ganes, aviam.
1: Sí?
2: Vinga, va.
1: La paraula és carenejar.
2: Carenejar. Val.
1: Ah, carenejar. Anar per les carenes de les muntanyes, seguir la carena d'una serralada.
0: Jo, com veig en Kilian Jornet carenejar d'aquella manera, em marejo. T'ho juro que un dia vaig vomitar assegut al sofà de casa.
1: Bé, carenejar. Es diu de les carícies que fan la gent gran a les criatures quan se les troben pel carrer i que normalment acaba amb un pessic a la galta.
5: No hi ha res que m'emprenyi més que vingui una vella que no coneixes de res i es foti a carenejar el teu fill amb aquestes mans que potser s'hi acaba de rascar la xella.
1: Sí, carenejar. Conjunt de peces mecàniques que conformen el sistema de transmissió de la força del motor d'un vehicle a les seves rodes.
6: Anava a 80 i no vaig veure un bot d'aquells que posen perquè no corris i me'l vaig ben menjar. Vaig rebentar tot el carenejar del cotxe.
1: A, B o C.
7: L'A, no?
2: L'A, no?
1: L'A?
2: Sí?
1: L'A, eh? Correcte! Vinga, va, que avui hem dedicat el capítol a la faixa.
6: A la faixa.
1: Que podria formar part del vostre vestuari en els concerts.
2: Perfectament.
1: Sí. Mercè.
6: Va, parlem de la faixa. Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20,
1: sí,
6: hi ha una corrent de dones que comencen a demanar peces de roba doncs més còmodes, més enllà del resultat estètic.
2: S'entén.
6: S'entén perfectament. Als anys 50-60, la faixa femenina és molt popular amb l'aparició de nous materials elàstics, com la licra.
1: La licra, eh?
0: La licra és el que porten els heavies, no?
1: La licra és allò elàstic, no?
0: Sí.
6: En una època, potser en els 80, sí que portaven unes malles, no?
1: Sí. Són tots els de la línia del sadomasoquisme i tot això.
0: Això, sí, exacte.
6: D'allò és el làtex, no?
1: Ah, és làtex.
8: En què esteu pensant, nois?
1: És que no en faig, no en faig, no en faig.
6: Les gimnastes porten
1: licra. De sadomasoquista no en faig.
6: Els banyadors són de licra. És que sempre anem a petar el mateix, eh?
0: Hem de portar algú a la reixit, si que foti sadomasoquisme.
1: Estaria bé que ens ho expliqui.
0: Sí, que ens ho expliqui.
1: Dos, un dels que peguen i un dels que rep.
6: Vinga, ja ho farem.
8: Jo em mereixeré, eh?
6: Doncs tot i així no se'n recomana gaire l'ús perquè pot ser perjudicial per la salut, més enllà de la
1: el què? La faixa?
6: La faixa, clar, i l'ús de la licra. Perquè a nivell circulatori, respiratori i sistema digestiu, doncs...
1: Bueno, perquè ja es veu que anar apretat no és bo.
6: No,
1: fet,
6: no és
1: el
6: bo.
1: El Gerard Quintana sempre explica que va sense calçotets, sempre, perquè diu que és molt millor, molt més saludable.
8: I així s'ha quedat.
6: Ah, sí? Només hi ha un cas on la faixa sí que va ser molt saludable, que és, ara us explico el cas, és el cas d'una jove nord-americana que el 2023 va ser víctima d'un tiroteig la nit de Cap d'Any a Kansas City.
1: A Kansas City.
0: És que no s'hi ha d'anar de Cap d'Any a Kansas City.
6: No
0: s'hi ha d'anar, què vols?
1: On teniu de Cap d'Any vosaltres, a Girona?
2: L'any passat ens vam quedar tancats a casa fins a les 6 del matí.
6: Doncs ja està.
2: Fuertemente armados.
8: El Baix Llobregat, fins a dia d'avui, no hi ha hagut mai cap tiroteig per Cap d'Any.
6: Això està contestat, si Ale.
1: Per Cap d'Any.
8: Per Cap d'Any.
1: La resta
8: de l'any, ei, però per Cap d'Any...
0: Cada dia 8, però per Cap d'Any...
6: Respecte.
8: Sí, exacte.
6: Doncs el 2023 a Kansas City n'hi va haver un de tiroteig.
1: Sí.
6: I aquesta noia de 22 anys, una tal Angelina Wiley, va rebre 4 trets. Què va passar? Doncs que duia una faixa de la marca Skims i, que sabeu quin és, no?
1: No.
6: No, la del Kim Kardashian.
1: Sí. Ah, sí?
6: És molt famosa.
8: Soc molt fan jo, la Kim.
1: La Kim Kardashian jo porta faixa?
8: Sí.
6: No.
1: No.
6: No, Peyu, no porta faixa la Kim Kardashian.
1: Aquell,
6: tot allò tan apretat, no. No porta
8: faixa. Tot natural.
1: I fabrica faixes amb faixes blindades, antibales.
6: No són faixes antibales. El que passa és que de la pressió de la faixa que duia aquesta noia, quan li van disparar, això es veu que va fer la compressió que va impedir que es dessagnés.
1: Mira, veus?
0: Mira.
1: Ja ho saps, Xuriguera.
6: Va tallar la circulació, vamos, que és
0: el que fa. Espero que no em fotin mai cap perdigonada.
1: Bueno, si mai aneu a caçar, els caçadors van tots en faixa.
6: Sí.
1: Es veu.
8: A la Kim Kardashian.
1: No sé si per les bales, però molts les necessiten.
0: Sí. Hi ha molt de sadomaso, també.
1: En el món dels caçadors. No els conec tant.
0: Ah, jo conec.
1: Sí, jo també en conec, però no m'han explicat mai que practiquin sadomasoquisme.
0: Un dia en portarem.
1: Un caçador?
0: No, de sadomaso.
1: Ah, sí, és veritat.
5: Però no podem portar un caçador. Un caçador que sigui sadomasoquista.
1: Les dues coses.
5: Tenim tot. Que ens parli com mata el senglar i com dispara de nit.
6: Va. Vinga.
1: Déu meu senyor, quin programa està quedant. Escolta.
6: Dels bons, eh?
1: Sí. Tenim aquí asseguts el minibús intergalàctic. En què esteu treballant ara? On us podrem veure aviat? Si us volem seguir...
2: Doncs mira, ara aquest dissabte, dia 13 de juny, sí, toquem a Granollers, sí, Maragda, una banda col·lega, i l'altra data era...
4: El 27, a Banyoles, a la Fònica, molt bon festival. Gavin MP3, crec.
1: Molt bé.
4: I llavors el juliol a molts puestos.
1: Gavin MP3, que també van passar per aquí, la Renaixença.
2: Ah,
1: no marxareu sense abans fer-nos una actuació en directe. Gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença. Avui, minibús intergalàctic amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck interpreten Cap de Trons.
2: Merci.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Bé, abans d'explicar-t'ho, deixa'm dir a l'audiència que fa pocs minuts aquesta secció que faig ha estat anomenada pejorativament com a la seccioneta de l'Arnau.
2: Oh, oh, oh! Ostres.
3: Què m'estàs dient?
0: Culpable.
3: Que
0: has sigut? He sigut jo,
3: he
0: sigut jo. Bello. He dit, falta encara fer la seccioneta de l'Arnau.
1: Doncs endavant amb la seccioneta de l'Arnau.
3: Però si és el millor del programa.
0: Sí, però és petita, és una secció petita.
1: Sí, sí.
0: És la seccioneta de l'Arnau, perquè en fa una altra que és més gran.
1: La seccioneta. Allò és la secció de l'Arnauet. En fi, això és Painkiller, una peça que el cantant australià Ruel va publicar el 2019. En Ruel va tenir un incident en un concert.
0: Ai.
1: Justament feia uns moviments de maluc similars als d'en Santi, que sí, ens ha ofert fa pocs minuts, i aquells moviments sinuosos van fer que els pantalons li caiguessin.
0: Hòstia.
1: Sí, per fortuna seva, i suposo que per desgràcia dels seus seguidors, va poder agafar els pantalons a temps abans que caiguessin. Se'ls va aguantar amb una mà i amb l'altra agafava el micro, però hi havia un problema, i és que la peça anava avançant i en un moment del concert havia d'agafar una guitarra, cosa que complicava una mica el fet d'anar sostenint-se els pantalons i el micròfon.
0: Sí. Li faltaven mans.
1: Sí, així que va anar fins al camerino, allà hi havia el seu representant, que ràpidament li va lligar una espècie de faixa que va trobar per allà i finalment doncs, va poder arribar a l'escenari amb els pantalons assegurats gràcies a la faixa i agafar la guitarra sense problemes.
0: Molt bé, molt maco. Escoltem a Ruel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui tenim una gossada, aquí. A veure, us porto en Fènix, que és una barreja de maltès amb una raça que es diu Shih Tzu.
1: Shih Tzu.
0: Shih Tzu, i és d'Escaldes en Gordany, d'Andorra.
1: Mira, Andorra. Molt bé, deu pagar menys que nosaltres.
0: Guaita. Ai, pocella!
1: Ai. Com estàs segur? Vols dir que no té més potes de les que li toquen?
2: Cinc potes té.
0: No, és la cua.
3: La cua o una altra cosa?
0: Què ha sigut això?
4: Perdoneu?
0: Què ha sigut això que
1: és que no...
0: Li ha desaparegut la cua de cop
1: i volta. Té quatre potes i al nostre realitzador li ha fet gràcia afegir-n'hi dues més perquè sembla un collons de pot tal com seu. És una... Mira.
0: La seva responsable és la Noemí i heu de saber una mica de la raça aquesta, la Shih Tzu, que és una raça originària del Tibet.
1: Molt bé.
0: Però que tradicionalment ha sigut una raça molt, molt, molt apreciada per la classe alta xinesa.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Se'ls menjaven?
0: No.
2: Llepaclugues?
0: No, mira, justament aquest gos no se'l menjaven. Aquest gos és com a... Què heu dit, Xurien, ja? Què heu dit?
1: Ha dit llepacliques?
2: Bueno, no sé.
1: Què vol dir llepacliques?
4: Aquests gossos en diem llepacliques.
1: Ah, sí?
0: És igual, no aprofundirem en el tema.
2: No es tracta d'aprofundir.
0: No. És una raça molt apreciada com a animal de companyia, no de llepacliques. D'acord?
2: És això.
0: Heu de saber que en Fènix, que això ens anirà bé per la història, que explicarem ara, està castrat.
4: Castrat.
1: Molt bé.
4: Avui va de castrat?
1: Sí.
4: La mare que em va.
1: Veig. No passa res.
4: Ja sé que anirem a parar avui.
0: Posa't a l'antela per...
4: Parabrises.
3: Com que la història de l'altre dia sobre la caiguda de la dinastia Han no va quedar del tot clara, avui tornem a endinsar-nos en la Xina mil·lenària en un moment que les decisions de Palau estaven influenciades per un conjunt d'eunucs castrats des de la infància.
1: Sí, Pel, sí. No. Avui tornem a passejar el gos per la Xina de la dinastia Han. Som a l'any 184.
4: Eric Clapton.
1: Després de l'atac de riure d'en Fel que vam tenir en el seu dia, hem cregut convenient explicar un altre episodi històric sobre els eunucs del Palau de l'Emperador. Si us sembla bé, aquesta vegada en Fel farà d'emperador en vez de fer d'eunuc.
4: Bona decisió.
1: Sí.
4: Estic totalment d'acord.
0: Per avançar.
4: Em sembla bé, sí.
1: L'altra passejada us vam explicar la rebel·lió dels turbans grocs, una revolta pagesa liderada per en Zhang, un excèntric que només parlava fent servir metàfores. Mm. I una de les seves dites més famoses va ser aquesta.
5: El cel blau ha mort. El cel groc s'alçarà.
1: Sí, senyor. Ja sabeu que el cel blau simbolitza l'emperador i el cel groc simbolitza els camperols que porten un turban groc. En Zhang ha pronosticat la caiguda de la corrupta dinastia Han. Llàstima que la seva revolta ha sigut un fracàs.
2: No sé què ha passat, però no ha funcionat. La revolta no ha anat bé.
1: Doncs ha passat que en Zhang ha convençut els camperols que anessin a la guerra sense armes ni proteccions.
2: No, a veure, això no és històricament exacte, eh?
1: Aviam.
2: Jo els hi vaig donar un talisme.
1: Unes merdes de pedres els hi vas donar. Els hi vas donar unes pedres màgiques que tant li podies haver donat allò com un carmelo, pobret. Agafeu això i això anireu protegits. I van anar pit descoberts i van fotre una escabatxinada. Pobre gent, Déu meu. Mentrestant, al Palau de l'Emperador, els consellers del rei, uns eunucs castrats des de la infància, li traslladen la informació amb comptagotes al senyor Zhang, l'emperador.
6: Mi senyor. Ens arriben veus sobre una possible revolta.
4: Per què parles així, conseller?
6: Perquè sóc un eunuc. Doncs... Et penses que ho vaig escollir jo? Això, eh? Tu et penses que a mi m'agrada tenir aquesta veu?
4: I què en sabem d'aquesta revolta?
6: De moment, poca cosa. He ordenat mobilitzar l'exèrcit.
4: Manteniu-me informat.
1: Bueno, de moment, ho portem amb dignitat, de moment.
2: El primer salt s'ha aguantat.
1: Bé.
2: Bravo.
3: Gràcies.
1: No, aquest text és reproduït tal qual el que vam dir l'altre dia amb en Fel.
2: No, el que no vam dir.
1: No va arribar a la segona frase. Bé, quedem-nos amb en Fènix, el nostre quiso d'Andorra, pels passadissos de Palau. Heu de saber que avui no hem de patir per si els xinesos es cruspeixen el gos, com deia la Mercè. En Fènix és un Shih Tzu, una raça molt apreciada com a animal de companyia. Uh-huh. Aquest no se'l mengen, eh? El Chow Chow, per exemple, sí que se'l mengen.
4: Uh-huh.
1: Els xinesos trien. Hi ha races que se'ls mengen.
0: Podeu salviar l'acudit, eh?
1: Bueno, no.
0: Ningú ha dit res.
4: Ni ens havia havia passat no, pel cap.
0: No,
1: ningú ha dit res. De què parles? Vinga, de llepacliques ni res.
4: Ningú ha dit res.
1: A la Xina mil·lenària hi ha races de gos que sí que poden acabar a la cassola i altres que estan protegits pels déus. En aquest cas, en Fènix pot estar tranquil. La revolució potser no ha triomfat, però l'emperador té un problema greu. Ara mateix és un titella a mercè dels seus consellers.
6: Oi, que vols que fer-te, Iu? Si no podem tenir família, amb alguna cosa ens hem de distreure, no?
1: Hòstia, no sé si m'impressiona més l'Arnau o en Fel, eh?
2: L'Arnau és ben perill.
3: Fas una cosa que jo a mi em sento normal, menys la veu habitual.
0: Que per això estàs aguantant.
1: Clar.
3: En Fel no m'aguanta per això.
4: A mi em van anar per mi, van anar a fer-me mal.
1: Els consellers reials han sigut castrats perquè no puguin enllitar-se, recordeu, ni amb l'emperadriu ni amb les altres dames que volten per Palau. Està bé, això és una bona mesura. No? És com si haguessin castrat el rei Joan Carles, haguéssim tingut la meitat de problemes, però probablement.
3: Què vols dir? Que a mi... O sigui,
1: tu estàs...
4: Net. Depilat, però fort.
3: Tinc...
1: Era una castració, diguéssim...
0: No, absoluta.
2: No només els ous.
1: No, tot. Anava tot fora.
3: Ja no m'agrada tant ni a fer aquest personatge.
1: Mira... Els eunucs són els encarregats de vestir l'emperador, de portar-li l'agenda, de fer companyia a les seves concubines. Són els que acaben tenint més influència en el dia a dia de Palau i s'acaben assabentant de tot.
0: Avui m'he reunit amb l'emperador. M'ha dit que encara continuo sent la seva concubina preferita.
6: Ja m'està dit l'emperador.
0: Eunuc, no sé què et passa, no t'estic entenent de res.
1: Aquest és l'eunuc Xuriguera, aquest.
6: Què m'està dit l'emperador?
0: Que què més m'ha dit? Doncs mira, diuen que la revolució no ha triomfat, però que l'emperador té por d'haver perdut el suport popular.
6: Oh, i què m'està dit? Què m'està dit?
0: Noi, trobo que fas moltes preguntetes, per ser el meu ajudant de càmera.
6: Bueno, perdona, noia, només és curiositat.
1: Els eunucs són terribles, No van calents, però els hi agrada manar. A dins de Palau s'ha creat un grup clandestí anomenat els 10 assistents. Són 10 eunucs que es reuneixen en secret per conspirar contra tothom.
7: Hòstia, trobo que una reunió de 10 eunucs ha de ser entretinguda de veure,
1: I de sentir, sobretot.
0: Sí, sí. Els pobres gossos
1: odolant. Imagineu-vos, per un moment... Una de les seves reunions clandestines.
6: Silenci, si us plau. Primer punt del dia. Conspirar contra l'emperador i consolidar el nostre poder. Vots a favor?
8: Ara!
6: Jo tinc una proposta. Deixeu-me explicar una proposta.
8: És una proposta.
6: A veure...
8: No parlis gaire, tu.
6: Expliqui la proposta.
8: Jo us explico la meva proposta.
6: Va,
8: no fer riure. Explica la proposta.
6: Hem de procurar que l'emperador... Que veus? Sisplau, de tots els eunucs...
0: Això és el Peyu.
6: Hola, sóc en Peyu. De tots els eunucs, tu només tenies una línia de guió. No la lis.
8: No, Liu, sou vosaltres. No pot ser un nuc. Va, deixa'm fer la proposta, hòstia. Hem de procurar que l'emperador... augmenti els impostos per enriquir-nos encara més.
6: D'acord.
8: Vale. Vots a favor? Llavors, a favor o no?
1: Prou que prendrem mal.
0: Ja.
1: Ens n'hem sortit prou bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Finalment...
3: Torna a estar plorant.
1: Ja plora. L'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són... Ho he dit bé, això, no?
2: Sí,
1: vaig bé o no?
2: Sí. Bueno, hem de morir.
1: Ah, no sé si m'he saltat el
4: company. No, t'has saltat, ara no sé ni parlar ja.
1: Perdó.
2: Perdó
1: per l'espoiler,
2: Els eunucs ho maneguen a l'esquena.
1: Com podeu veure, els eunucs ho maneguen tot a l'esquena de l'emperador, però tard o d'hora aquestes coses s'acaben sabent. Un dia l'emperador decideix agafar el toro per les banyes. Es presenta a Palau amb la intenció d'executar a tots els seus consellers eunucs.
4: Ja n'estic fart d'aquests borrufets.
2: Hòstia, com canvia.
4: Quina veu més viril.
1: Només hi ha una cosa que li impedeix tirar endavant l'ordre, la seva esposa, tu. L'emperadriu pensa que sense eunucs haurà de començar a relacionar-se amb homes que tinguin penis. I això és una cosa que li fa molt fàstic. No li agrada?
0: No, gens.
2: Com és, per
0: favor, espòs meu, no matis els eunucs. És que sense els eunucs... És que jo no sé ni com me'n podré vestir.
4: Noia, a veure que no pots vestir tu solet, o què?
0: Ai, no.
4: Hòstia, és que els eunucs ens estan robant tot.
0: Bueno, però és que sense eunucs m'hauré de relacionar amb homes... amb genitals. Jo no. Mira, en canvi ells, no, sense barba i sense... No, són tan finets, trobo, que...
4: No sé, noia, no.
1: Finalment l'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són massa poderosos, sobretot quan s'assabenta que estan conspirant per matar-lo. És llavors quan es produeix la gran matança dels eunucs. Tots els consellers són conduïts fins al pati. Allà seran assassinats. De tota manera, primer l'emperador ha d'assegurar-se que tothom que mati sigui realment un eunuc.
9: A veure, farem dues fileres. Tothom que tingui genitals, que es posi a la dreta. A veure, tu ets un eunuc, oi?
10: No.
1: Home, xuriguera.
4: A veure, ja em parla?
10: No. No sóc eunuc.
4: Va, passa cap allà. Passa cap allà.
10: És que estic constipat.
1: La gran majoria són fàcils d'identificar. De tota manera, hi ha treballadors de palau que no són eunucs, però que encara no els hi ha sortit la barba. Per evitar ser executats, han de baixar-se els pantalons i ensenyar les seves parts íntimes davant dels soldats.
9: A veure, aquell que deia que no era un eunuc, que vingui aquí i se baixi els pantalons. Vinga.
1: En total, atenció a la dada, 2.000 eunucs són executats a sang freda. És molt.
4: Collons.
1: O sigui, ja em sembla sorprenent que hi haguessin 2.000 eunucs, així d'entrada. I després que matin 2.000 eunucs. La sorra del pati queda tenyida de vermell. No hi ha pietat, ni per ells ni per les seves mascotes. Els gossos com en Fènix, que són de la raça Shih Tzu, també pateixen la sort dels seus amos.
2: Com és això?
1: Mira, si ets eunuc i tens un gos, et maten a tu i al gos.
4: Collons.
1: És gros, això. Tres. La bestiesa que hem relatat va passar l'any 184. Però heu de saber que a la Xina la tradició de tenir ajudants castrats va perdurar durant segles. De fet, va continuar fins a final de l'imperi xinès, l'any 1912. L'últim eunuc de palau va morir l'any 1996.
4: Fa 4 dies, eh?
1: Fa 30 anys, d'això.
4: Sí, sí, sí.
1: Ah, fa 30 anys.
2: Què vols dir que encara n'hi ha? Jo crec que encara n'hi ha alguna.
1: Sí?
2: Home, és molt gran la Xina, eh?
1: Ah, sí.
4: Deu estar amagat, eh?
1: Està amagat.
2: Això sí.
1: Hi ha puestos de la Xina que poc els deu haver trepitjat mai ningú.
2: Mai ningú. Mai.
1: Ningú.
2: Hi ha llocs de la Xina que no s'han descobert.
1: No ho penseu, això. A vegades jo quan vaig d'excursió, a vegades em venen unes neures i vaig pel camí i llavors em desvio un tros i vaig a dir, aquí no ha trepitjat ningú. Aquí. I trepitjo fort allà i llavors torno al camí.
4: Els de la teva família també el que han d'aguantar.
1: Però ho penso, aquestes, quan venen flaixos de... Com quan pagaves un peatge abans, ara perquè no hi ha peatges. Però pensava, pagava el peatge i estava mirant aquell tio que et cobrava i pensava, potser no el veuré mai més, aquest tio.
4: Ah, és així.
7: Sí, és així.
1: Això no es passa?
2: Sí, sí, sí. Mm.
1: I llavors d'altres neures. Em faria molta il·lusió poder fer un recopilatori de totes les fotos del món on surto jo de fondo. O sigui, uns anglesos que van anar de cap de setmana a la platja i em van fer una foto d'ells dos i sortia jo fent un castell de sorra de petit allà darrere. Mm. I poder estic penjat al menjador d'aquests anglesos i no ho sé.
2: Clar.
1: No ho penseu, això, també?
2: Podríem fer un programa d'aquestes
7: neures. Sí, sí, està bé aquesta editorial.
2: Jo tinc una, quan veig un nano, el miro i dic, mira, que podria ser fill meu.
1: Això? Home, això és més preocupant, això. Sí, sí, sí. Escolta, tenim un gos aquí a la deriva que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut. El nostre, com es deia, Fujitsu, Shuitsu?
4: Fènix.
1: No, però la raça, la raça, Shih Tzu. La raça.
2: Shih Tzu.
1: Shih Tzu, ara, Shih Tzu. El gos es diu Fènix, des de la raça Shih Tzu. D'aquí depèn
0: estic
1: la seva vida.
0: Estic aquí amb la...
11: Alejandra.
1: Alejandra.
0: I
11: de Terrassa.
0: Tothom, tot mena.
1: Què? No passa res, escolta'm. Alejandra.
11: Terrassa mig Barcelona, va.
1: A veure. Continuarem amb la cultura xinesa. Quins d'aquests objectes porten mala sort segons la tradició xinesa? A. Els calçodets foradats. B. Un barret verd. O C. Uns mitjons vermells. Mala sort, eh?
11: Massa responsabilitat.
1: Noia.
2: Molt difícil, això.
11: La C.
1: Uns mitjons vermells. En Fènix és... mort.

0: Tradicionalment, la gent que portava un barret verd volia indicar que la seva parella li havia sigut infidel.
1: Oh, maco,
0: també. També perquè te'l poses.
2: Sí, quina il·lusió.
1: Doble castig.
0: Sí. Us havien dit que avui el gos estava fora de perill perquè els xitzos són una raça sagrada i ningú se'ls podia cruspir. Doncs precisament això ha fet que en Fènix hagi mort en mans dels soldats de l'emperador. Resulta que tots els gossos xitzo, que eren propietat dels eunucs, van ser executats al costat dels seus amos. L'emperador va voler fer net i eliminar qualsevol rastre dels seus consellers. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran assegura que l'estret d'Hormuz està tancat a tota la navegació amb efecte immediat. És la resposta de Teheran després que els Estats Units hagin complert la seva amenaça i hagin atacat diversos objectius militars iranians pròxims a l'estret. Per la seva banda, el comandament central dels Estats Units nega que Hormuz estigui tancat i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran, i el secretari de Defensa, Pete Hegseth, insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
2: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: El president Donald Trump adverteix que reprendran les operacions militars si no avancen les negociacions per posar fi al conflicte. Tot i la tensió, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant acostar posicions entre les dues parts. Passem ara a altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte.
1: La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres, al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
3: Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades als mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana.
1: Valentín Roma serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Diangani Ose.

0: L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, al director Ridley Scott i al primer animador negre de Disney, Floyd Norman.
1: També a les productores Christine Bachon i Pamela Coffer, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving G. Thalberg. Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any que ve. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Oscar, malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
0: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre, a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra final, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
0: El Barça ha demanat formalment al UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran ara el Màlaga i l'Almeria.
0: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona el Mataró ha caigut contra l'Olimpia Olympiacos per 12-14.
2: Fins aquí les notícies.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.
6: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
8: Guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert.

I aquí estem amb aquesta missió que ens hem autoimposat de fer un panegíric sobre les cançons llargues que per culpa d'aquests temps apressats ningú escolta. Que sí, que ens agrada anar en contra del vent. Com que ara tot és algorítmic, ràpid i tiktokero, al cel obert, ni que sigui per portar la contrària, volem reivindicar les cançons que demanen una estona llarga i pausada per escampar tota la seva bellesa.

Mare meva, quina meravella. Norman Whitfield i Barrett Strong, tio. I ja no es diu res més, crec que no són els cantants ni els instrumentistes, són els compositors i els productors. Els que canten són els Temptations, però que passa que els Temptations van quedar una mica mosquejats, eh? Li van dir al Norman Whitfield, tio, però nosaltres quan cantem? I portem 3 minuts de cançó i encara estem al ba-ba-bam, ba-bam-bam, ba-ba-bam. I el Whitfield li va dir, tranquil, tranquil, que ja entraràs quan toqui. I aquí ho tenim, nen, una obra mestra de soul de qualitat extra. Aquest riff de baix, el wah-wah de la guitarra, el piano elèctric, picant de mans, les cordes i el solo de trompeta. Tio, és que no hi ha res d'aquesta cançó que no estigui posat en la seva justa mesura. I és que avui, en aquest tercer episodi de les cançons de llarg metratge, volem centrar-nos en la música afroamericana en general, amb el soul, el funk, el hip-hop i el R&B. Ep, i algú ha dit funk? Perquè si dius funk, has de dir James Brown. One, two, three, ho!

Get Up and Drive Your Funky Soul. Totes les cançons del James Brown es deien més o menys igual, eh? Get Up and Dance, Sex Machine, I Feel Like Dance and the Funk. És que tampoc importava molt les lletres del James Brown. Pff, són gairebé tribals. És el groove, tio, el groove que porten. Que aquesta cançó dura, què dura? No sé, 9 minuts. No podia durar 18 i no passaria absolutament res, perquè tu estàs allí movent els malucs gairebé de manera inconscient. Que per alguna cosa en James és el Godfather of Soul. Les seves arrels rítmiques d'arrel subsahariana van ser incorporades per tots els seus hereus, que són molts i molt variats. Ara bé, que si parlem d'un artista que va fer de les cançons allargades un art, aquest va ser Isaac Hayes. La seva obra del final dels 60 fins a principis dels 70 és un tutorial de soul sofisticat, d'arranjaments treballadíssims, de cançons que van creixent poc a poc. De fet, al principi de la seva carrera, l'Isaac feia cançons per altres artistes de primera fila, Sam and Dave, Carla Thomas... Fins que l'any 1969 va revolucionar l'escena musical, ja no l'afroamericana, sinó l'escena musical del pop en general, amb un disc que es deia Hot Buttered Soul, on només hi havia 4 cançons. Nen, però quines 4 cançons? Mira, d'entrada hi havia aquesta reinterpretació extraordinària d'un clàssic de Burt Bacharach i Hal David, el Walk On By.

0: Welcome by, tio. Va, Hard Butter Soul. Produït per Al Bell, amb els Bar Case de grup d'acompanyament, el fill del Rufus Thomas al piano, i l'Isaac Hayes, que tocava a l'orgue Hammond i cantava les cançons en directe mentre es feia de director d'orquestra del grup. Ei, en el mateix moment, eh? Sense recordings ni res. El resultat, bueno, que d'un dia a l'altre la calva de l'Isaac es va fer més popular que qualsevol afro i que de seguida ja li van dir Black Moses, el Moisès negre, nen. Imagina't si va arrelar la seva proposta. Va, vinga, fem una petita pausa perquè després d'aquest recordatori de en quina emissora estem i quin programa estàs escoltant, arriben els hereus d'aquests pioners del soul sofisticat. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Vinga, va, seguim aquí al Celobert repassant cançons generoses en clau afroamericana. I si la primera part del programa ens hem centrat amb els pioners del soul i del funk, ara en aquesta segona volem esmentar els seus fills musicals, els que van agafar aquesta herència i la van barrejar amb les noves tendències artístiques, el hip-hop, el urban i el R&B modern. I el primer que ens ve al cap és un personatge com a mínim polèmic. Estem parlant del Kanye West. I sí, ja ho sé, aquest home fa coses molt estranyes. De fet, crec que és bastant evident que aquí hi ha algun problema de bipolaritat i moltes sessions de teràpia. De fet, la cançó que posarem és una conseqüència d'un d'aquests moments estranys que nodreixen la vida d'aquest artista total. Estem parlant del 13 de setembre del 2009, quan, en plena cerimònia dels MTV Video Awards, en Kanye agafa el micròfon de la Taylor Swift, pobreta, que tenia 19 anys i acabava de rebre el seu primer premi, i davant de la seva cara li planta que, bueno, que sí, que molt bé, però que qui es mereixia el premi era la Beyoncé i no pas ella. Aquest estirabot va provocar una reacció iracunda de tota la professió. En Kanye, una mica escaldat, se'n va anar a Tahití a reflexionar una mica i d'aquí va sortir aquesta cançó extraordinària del disc My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Una espècie d'expiació de tots els moments que tenim en el que ens portem com autèntics cretins. Això és el Runaway.

Runaway, tio. Pah, aquesta espècie de dedicatòria a tots els idiotes que t'envolten, que sembla que creixin com els xampinyons. Cada dia hi ha un nou cretí trucant a la porta de casa teva. Això és del My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010 i senzillament és un disc impecable de principi a final. Com també ho seria aquest altre LP emblemàtic que ha estat referència de moltíssima de l'obra del R&B actual. Estic parlant del Channel Orange, un disc que de fet prometia una carrera llarga i profitosa, però que després el mateix Frank sembla que s'hagi quedat com una mica presoner de la perfecció d'aquest LP i ens ha donat molt poques alegries a nivell de propostes musicals. És igual, jo amb el Pyramids ja signo ara mateix. Ei, i no ho fa jo sol, eh? Que l'equip del programa també s'hi apunta. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Hi ha hagut polèmica al final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV. Cantaires de diverses corals que han participat en la missa denuncien que se'ls ha expulsat de la basílica i que no els han deixat participar en l'espectacle. Els han tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire a 3Cat Info.
2: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
1: Aquesta cantaire explica que els han tret pel carrer Mallorca i que els han tingut tancats allà, envoltats de policia.
2: I sense explicació, cap avall, tireu cap avall, cap avall. I hem estat, fins que no s'ha acabat l'acte, que no hem sentit els petardos, no ens han deixat sortir. Hem estat tancats al carrer.
1: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: L'Iran anuncia el tancament de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
1: Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigües per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable.
3: Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals.
1: Últim dia de la selectivitat, aquest dijous, els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació està formada d'una seixantena d'espectacles. Més de la meitat seran gratuïts.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
4: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
3: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el 17 de juliol.
1: Esports, el San Antonio Spurs estan apallissant els New York Knicks en el quart partit de la final de la NBA que s'està disputant aquesta matinada. Els Spurs guanyen de més de 20 punts al descans. Si acaben confirmant la victòria, els de San Antonio igualaran la final a dues victòries i recuperaran el factor pista.
3: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinal de la Lliga ACB de bàsquet per 110 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife, al Palau Blaugrana. De moment domina la sèrie per 1-0.
3: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: I en el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas després d'empatar a 1 en la tornada en partit disputat a Màlaga. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
7: Sí.
6: Sí, estàs còmode?
7: Sí, sí.
6: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
7: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
6: Clar, és fàcil.
7: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
6: I m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
7: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: l'artista Francesca Llopis l'hauríem de conèixer més. A ella i a moltes altres. Aquesta és la sensació que tinc quan parlem de dones artistes. En el món de l'art han quedat tapades. La Llopis té obra als principals museus del país, exposat arreu del món, a Berlín, a Londres, a Nova York. Però aquesta setmana, quan preguntava per ella, molta gent només em sabia parlar d'un famós nòvio que havia tingut, com si fos l'únic que hagués fet a la seva vida. És la història de la Llopis, per això parlar amb ella avui durant una hora és un acte de rebel·lia, un mes d'aquest programa que fem cada dia perquè els que ens escolteu també sou una mica rebels.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Francesca Llopis, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí ens han encantada. Agafat així ràpid, que estàvem posant-nos aigua, perquè sí. Això és pur directe, eh? Escolta, anava una mica forta jo amb aquesta entrada que he fet. Sí. He començat una mica forta.
2: Sí, però bueno, ja està bé, perquè d'aquesta manera, pues, potser fins i tot és una mica denúncia, no? Uh-huh. Aquesta actitud de pensar que perquè has tingut un novi famós, això sembla com que et fa famosa. Pues jo ja feia molta feina abans, saps? Però havia fet les coses quasi més importants que he fet de la meva vida, les havia fet ja, no?
0: I a vegades sembla que invalidi, no? Vull dir que de sobte desapareixes i ets com un apèndix d'algú quan tu ja portes una trajectòria llarguíssima.
2: Però això és un problema de les dones, en realitat, perquè sempre ens passa el mateix. Siguis artista, siguis el que sigui, et converteixes en dona de no sé qui, quan en realitat les dones, els homes sense nosaltres és que no podrien fer res, estarien pobres fets caldo. No tindrien allò, no sé, tindrien complicat moltes coses, no? Vull dir, el suport que els hi donem i tot, però en canvi és diferent. Les dones som més independents des del principi i ja se'ns veu des de petites, vull dir que de petites caminem molt aviat, parlem molt aviat i de seguida estem amb els ulls mega oberts, no?
0: Potser és que volem fugir d'aquest món. Escolteu, és divendres, és moment de parlar amb Francesca Llopis, aquesta artista que ens encanta. Estarem parlant amb ella durant una hora i ja us sabeu que sempre fem que triem els nostres convidades que triïn la música que els marca d'alguna manera. I no podia ser d'una altra manera que començar amb una dona que també l'ha marcat molt a ella, que és Nina Hagen.

0: Aquesta actitud, aquesta rebel·lia, aquesta ràbia, no? També, segons com. Això tu has vist tota la teva vida, que Francesca? Aquesta...
1: La ràbia, sí. Bueno, la Maria Mercè Marçal vaig estar justament fa un parell d'anys fent un any fent una peça que partia de la ràbia de la Maria Mercè Marçal, no? I era una peça que es diu Nosaltres i l'estat de les coses, que és bàsicament un acte així violent, perquè crec que la violència moltes vegades és necessària, expressa moltes coses, no? I és un acte violent que faig amb la pintura, amb la tinta, bueno, deixo a tothom esquitxat de tinta, i sí, i jo pensava, pues el títol em va perfecte, perquè hi ha una ràbia de continguda moltes vegades, interior, no? De que, bueno, de que no arribes als llocs perquè no pots, perquè et tatxen, perquè et borren, perquè hi ha com una tendència, no? En l'art, jo no sé, suposo que moltes coses, no? Però en molts llocs.
0: I també perquè jo crec que la ràbia ha estat una manera de viure i de sentir que se'ns ha negat molt a les dones. No sé si ho vius així, no?
1: Sí.
0: Se t'assenyala molt quan treus la ràbia, diuen, què li passa amb aquesta, no? Està loca.
1: Sí, no? Sí, sí. Bueno, mira, una vegada em va passar una anècdota, vaig guanyar un premi de pintura que jo tenia, doncs això devia ser l'any 83 o així, no? I em van fer una exposició a Terrassa. I, bueno, una exposició important, perquè el Premi de Terrassa pues, era important a l'època, no? I recordo que, bueno, l'exposició pues, hi havia moltes figures que jo pintava a aquella època, i hi havia moltes figures que eren explícitament sexuals, no? Sexuades, no? Que tenien, pues, es masturbaven o estaven com enganxades sexualment amb una altra, o no sé, hi havia uns siamesos que estaven pillats pues, pel sexe, no? I llavors va venir un senyor i, clar, tu estàs molt atenta, no? A la gent quan vens, estàs a la inauguració i tal, i aquest senyor m'agafa i em diu, escolta'm, diu, i tu per què no pintes flors?
0: I gerros, no?
1: Sí, i jo li vaig dir, com? És que quasi em va costar entendre la frase, no? Perquè era com? Que jo tingui que pintar flors? Per què? Perquè vostè ho vol. I li vaig dir, però vostè no veu que jo no puc pintar flors, que jo tinc molta ràbia i tinc molta força i la deixo anar a la pintura i així ens pinto jo, no? I em va dir, saps què em va dir? És que va ser molt fort, aquesta va ser la primera agressió que he tingut així forta, em va dir, diu, és que vostè és una desgraciada. Uau, va ser com, jo, bueno, el vaig deixar tirat perquè vaig pensar, aquest senyor, a part d'un maleducat increïble, no entén res de la pintura, les dones per ell segurament tenen que estar tancades amb clau a casa i no val la pena ni parlar més, vull dir, res, vaig deixar córrer, no?
0: Quina beligerància, no? Ser una dona lliure, és a dir, quina beligerància tenen els altres en contra de les dones lliures.
1: Sí, crec que molesta una mica. Molesta bastant a molta gent, a vegades també a dones, no solament a homes, vull dir, aquesta cosa, sí, molesta.
0: Les dones amb idees pròpies, que vols saber el que volen, etcètera, no?
1: Sí, això. Sembla que tinguis que dependre d'algú per decidir alguna cosa, no? I clar, quan estàs acostumat, bueno, jo tota la vida he decidit per mi mateixa, no? Vaig marxar als 20 anys de casa i ja des d'aquell moment les decisions les vaig anar prenent una darrere l'altra, no? Així és que...
0: Marxar de casa és un fet important que creus que ha canviat d'alguna manera o va ser d'alguna manera molt important per com es va, doncs, crear la teva vida després, o sigui, decisiu,
1: va ser fonamental, vull dir, perquè, bueno, a l'època pots imaginar-te que, en el meu cas, jo vinc d'una família burgesa, diríem, i no era molt catòlica, per dir alguna cosa.
0: Tu?
1: Jo
0: o
1: no.
0: ells.
1: Ah. Jo no, jo sóc apòstata, ho vaig fer. Me'n vaig anar, vaig escriure al bisbat i vaig demanar que em traguessin de l'església perquè jo no ho havia demanat i per tant era algú que no tenia per què formar part ni un número, vull dir, no volia ser part d'aquest número de l'església, no? Per tant ho vaig fer molt aviat. També em vaig canviar el nom. Quan va morir Franco jo em deia Maria Francisca. I el primer que vaig fer va ser anar-me al registre i posar-me Francesca. Vull dir, perquè, clar, jo el meu nom era Francesca, no? I llavors, quan vaig marxar de casa, doncs també va ser... Jo no sóc violenta, encara que penso que la violència a vegades és necessària, no? Però no sóc violenta de per si, no? I la violència verbal, la violència dels altres, em molesta molt, no? És una cosa que m'empatiteix al mateix temps i la trobo poc productiva, la violència familiar o la, saps? I potser jo vaig tenir una sensació de que hi havia certa violència cap a mi per la manera que jo pensava, ja en aquell moment, doncs ja començava a ser una dona rebel, no? I vaig començar a sentir que allò no, en aquell món jo no el volia compartir, no tenia ganes d'estar allà. I un dia a les 5 del matí vaig agafar i vaig marxar amb els diners que tenia a la butxaca i me'n vaig anar i ja està.
0: 20 anyets, eh?
1: Sí.
0: D'una família burgesa, com tu vas fer? Què vas fer el primer que vas sortir de casa? O sigui, com et vas buscar la vida? Buscar un lloc per viure?
1: Estava estudiant en aquell moment, no? Això és important. Llavors, clar, estudiant...
0: Estaves a Eina, eh?
1: Sí, estudiava a Eina. I el primer que vaig fer, doncs, dir-li amb el Ràfols Casamada, que era el meu professor de pintura en aquell moment, el primer que vaig fer, doncs, va ser dir-li, mira, he de deixar l'escola perquè no ho puc pagar. I l'Albert immediatament va dir, escolta'm, ni pensar-ho, tu ets una alumna excepcional, perquè sempre està bé que et diguin coses així, però m'ho va dir, i no volem de cap manera que marxis, o sigui que tens una beca, i ja està. I llavors vaig acabar els meus estudis, i ràpidament vaig muntar-me un estudi de disseny, que era, jo estava fent pintura i disseny, no?
0: Uh-huh. Però era com potser la via, no?, per poder guanyar-te la vida.
1: Clar, és que era la manera, perquè amb la pintura no, eh? Però jo ja vaig ràpidament posar-me a treballar amb una amiga de l'escola, i vam muntar un estudi i vam tenir molt èxit, vull dir, va ser molt curiós.
0: Com us dèieu? Teníeu un nom o què?
1: No, ens dèiem Tona Oquer i Francesca Llopis.
0: D'acord.
1: No, érem els noms. Uh-huh. I vam fer, aquí a la Talaia, aquest edifici d'aquí, vam fer un bar que es deia Encuentros, que va ser finalista als Premis FAT, que, bueno, això per nosaltres, imagina't, era...
0: Clar, era una de les nenes, no?,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Sí, ella era bastant més gran que jo, però, bueno, és igual, estava estudiant igual que jo, i vam fer un bar fantàstic, vull dir, va ser una cosa meravellosa.
0: Clar, voleu dir que el vau dibuixar, no?, que el vau...
1: El vam dissenyar tot, sí, no?, sí. Tot el mobiliari, l'estructura, vam fer d'arquitectes d'interiors, com ens dèiem abans, no?, arquitectes d'interiors, els interioristes, i ho vam fer tot, i els clients van confiar absolutament en nosaltres, i recordo que vam fer una barra, d'aquestes barres que són com circulars, per dir alguna cosa, que era una vitrina al mateix temps. I dins de la vitrina, la primera exposició que vam fer va ser de la Txelo Sastre, que era és una joiera fantàstica, que la coneixíem i tal, i després vam demanar a una artista alemana, que ara no puc recordar el seu nom, que feia fotografies de parets mitgeres de Barcelona. I llavors vam posar un mural enorme d'ella amb aquestes fotos de les mitgeres de Barcelona. O sigui que vam ser pioneres amb el fet de treballar amb dones per qüestions també públiques, perquè l'espai era un espai públic, no? Bueno, era un espai...
0: Clar, i aquí vau començar i vas poder escapar una mica del que t'esperava a casa, que el que t'esperava a casa era casar-te una mica amb un senyor farmacèutic, perdó,
1: sí.
0: No? I portar molts nets que fessin la comunió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o un industrial o algo així.
0: Un home de profit.
1: Sí, un home de profit que m'aixequés tota la vida, no? Sí.
0: I vas dir, no, ja m'aixaco jo, no sento ningú que m'aixequi. Sí, escolta, hem començat amb l'Indra Hagen i aquesta energia punk.
1: Sí.
0: T'has hagut de saltar moltes barreres i moltes a la teva vida, o no sé si dir-ho barreres, per aquesta actitud que dèiem, no? Per anar una mica en contra.
1: Barreres, algunes, sí, perquè... jo em considero una dona que m'agrada la gent, no? I m'agrada tenir amors i he tingut diferents parelles i tot això, no? I el que sí que ha sigut una cosa és que jo no he suportat mai que em passin per sobre, no? I llavors això potser és una barrera que ha sigut important de travessar, no sé si em queda clar, no?
0: Sí.
1: Després, barreres, doncs sí, he fet coses importants que la gent doncs, podria sorprendre's, no?, també, però bueno...
0: A veure, quines coses importants que la gent podria sorprendre's, que és que m'estàs aquí posant la mel a la boca.
1: No, bueno, doncs no sé, declarar doncs, a favor, no sé, a l'època, doncs, l'avort, aquestes històries eren molt importants, no? O, no sé, o... No, ara la veritat és que tot s'ha suavitzat molt clar. amb el temps, no?
0: Però en aquell moment hi jugaves la pell, pots
1: home,
0: dir,
1: no, jo crec que sí, més una vegada, no? La, per exemple, sortir de nit sola, sempre, no? Jo recordo que era una cosa que tenia com molt... Perquè jo portava sempre tacons, era com una manera meva d'expressar-me, també, no?
0: D'existir, no?
1: D'existir. Llavors, amb els talons... Pues, també tenien un sentit, perquè clar, de nit, quan sortia de nit, sortia a les 11 de la nit i tornava a les 5 del matí. Llavors, caminar per la nit, portant tacons, donava molt, molt, molta seguretat, perquè feies soroll, i feies clic, clac, clic, clac. Llavors, aquesta sensació de dir a mi no podran, també feia com que espantava els altres, que podrien haver-me... atacat d'alguna manera, no?
0: Clar, és molt curiós això que dius, perquè hi ha molta gent que justament se sentiria fràgil dalt d'uns talons perquè pensaria que no pot córrer, per exemple, no?
1: Bueno, sí que pots córrer. També pots treure les sabates, eh? Vull dir que si has de córrer... Una vegada... Sí, estàvem amb uns amics, veus? Tenia un amic que era travesti, era sí? Travesti en aquella època, no, trans, no.
0: Ara som transgènere, sí. Però abans sí, no, abans érem travestis i...
1: Era travesti. Bueno, sí. Li agradava, de tant en quan es vestia, sí. No? Venia a casa, es posava la meva roba i sortíem, no? I ens van, no, era tard, no sé, érem com les 4 de la nit, veníem de festa, tal, les dues anàvem
0: guapíssimes,
1: esplèndides, no? Com pots imaginar-te. I anàvem pel carrer, pel Raval, i se'ns aproxima un cotxe i que anaven a parell, no? I llavors ell portava uns talons així i li vaig dir, nen, treu-te les sabates que hem de córrer. I els dos amb les sabates a les mans o les vam llançar i vam sortir corrents perquè si no ens la jugàvem fort.
0: Hem sabut fer de tot. Parlant amb Francesca Llopis, passa un quart de les 9 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i escolta, només ha passat un quart d'hora però jo ja em quedaria a viure aquí.

0: Ui.
1: Aquesta és una altra de les cançons que ha triat, la Francesca Llopis, aquesta Imma Sumac, aquesta cantant d'òpera, que va fer coses, aquestes coses tan curioses amb aquestes cançons, i tu me n'has triat una que déu-n'hi-do, que es diu Chuncho. Era una dona increïble, no? Tot un personatge.
0: Extraordinària. Jo quan la vaig descobrir, fa molts anys, que la vaig descobrir.
1: Ja no hi és, es va morir ja fa bastants anys.
0: Sí, però la vaig trobar, més aquesta capacitat de reproduir sons. Ara hi ha algú altre que fa aquest tipus de treball sonor, no? Però en aquell moment era extraordinari el que feia aquesta dona. Llavors, clar, sentir una dona que de cop es transformava en tot una selva,
1: pantera...
0: Bueno, era com pot ser algú que faci això amb aquesta llibertat? Perquè, clar, passar de l'òpera...
1: No, i més el món de la clàssica, no? Que és tan estret, no?, de vegades.
0: Sí. M'estan...
1: Què?
0: Des de la finestra...
1: Sí, què està passant? T'estan fent coses?
0: Sí.
1: Des de la finestra? És divendres, la gent ha begut una mica, bueno, sí. I potser mai saps qui està davant, però tu no els hi facis cas, Era simpàtica la cosa?
0: Sí, d'acord. Era solament fer així.
1: Fer així, és perquè és el directe i passen aquestes coses.
0: Sí.

0: com ho viu això la Francesca Llopis? Com ho ha transmès al llarg del temps, no? Perquè ara em parlaves d'aquests talons, d'aquest cos físic, de la joventut, d'anar amb talons que no et fan mal als peus i totes aquestes coses. I aquest fer-se gran o aquest, doncs, anar canviant, com el vius?
1: És complicat no és la paraula, perquè és la vida mateixa, és supernatural el que ens passa i tot. I jo, pues, clar, un dia em van dir, ja veuràs com que et caurà la cara, no? Que et cau els pòmuls van cap avall, i no és solament la cara el que cau, és que cauen, bueno, va caient tot.
0: Van caient coses. Però escolta, sempre hi ha algú que la replega, o no?
1: No, en realitat tampoc cau tant. Vull dir, jo crec que la cosa ara, tenim la sort de que les dones podem accedir molt a cuidar-nos, no? I cuidar-nos vol dir pues, caminar molt, fer gimnàs, anar a la muntanya, fer aquestes coses que són saludables. I jo crec que això també ens dona molt bona energia. I jo això ho he fet molt últimament, que no havia fet en ma vida. Jo no havia anat mai al bosc, ni mai a la muntanya, soc urbanita total. I jo crec que el tema és intentar posar-se com un vel davant aquesta cosa de l'edat, no? I no estar pendent d'això, perquè és que és inevitable, vull dir, la tens en allà i va passant.
0: I suposo que també porta coses molt bones, no?
1: Clar.
0: Hi ha una certa seguretat, unes qüestions que potser fa uns anys potser no t'haguessis atrevit a segons què.
1: Clar.
0: O...
1: No? A més que tens la sensació de que saps coses i que al final el saber és infinit i et dones molta... I al final també dius és que potser no sé res, encara tot el que he d'aprendre, i això és molt bo. Perquè això et permet descobrir-te a tu i descobrir coses noves, com quan eres petita, jo recordo la meva filla, que jo flipava, pensava, però a on va ara que té 3 anys? A on va que es dirigia cap allò? Jo pensava, que raro. Pues bueno, crec que retornem una mica a aquesta cosa de que hi ha tantes coses a descobrir, tens tantes possibilitats de veure món o de llegir, per exemple, els llibres, no? Que n'hi ha tants i tants i tants que no s'acaben mai. I llavors amb el cos, pues, el mateix. Vull dir, jo ara, per exemple, he descobert el buto. No?
0: La dansa japonesa,
1: sí.
0: Eh? No t'hi poses per poc, eh? Tu tampoc. No fa pilates, la noia.
1: No. Bueno, sí que em faig, però em costa massa i no m'agrada. No, però bueno, faig buto, que ho trobo meravellós, no? I jo coneixia ja la dansa perquè he viatjat molt al Japó, he estat treballant en allà moltes temporades i ho havia vist a Nova York, ho havia vist, no? I finalment ho estic fent. I ho trobo meravellós. Estic amb gent que tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, i jo mira l'edat que tinc, que no ho diré ara perquè no em dona la gana, però...
0: Que ho busquin la Wikipedia.
1: Que busquin, exacte, això. I llavors ho estic fent allà amb elles, i amb ells i elles. I la veritat ho trobo meravellós de poder compartir i que la gent estan contents que jo estigui amb ells fent-ho, no? I que l'últim dia, per exemple, jo vaig sortir volant. No, feia anys que no volava d'aquesta manera. I vaig volar, però a tope, no? I més que si m'hagués fumat un porro o el que tu vulguis, no? Però vaig estar hores per baixar, no?
0: Clar.
1: I això és una experiència, pues, que jo no me la vull perdre, m'entens?
0: Aquí sentint la Janis Joplin i parlant amb Francesca Llopis, que es toca el serrell, però sempre està sexy, com ja sap ella, i com li recorden molts. Escolta, hem començat el programa...
1: I moltes.
0: Hem començat el programa... mira, moltes. Ara em treus un tema, és igual. És que tinc tants temes per preguntar-te. Et van fer un documental que és preciós, que l'heu de veure al 3CAT, que està penjat al web vaja, del 3CAT, i que es diu Francesca i l'amor. I parlaves molt en aquest documental de la teva búsqueda de l'amor o del que significava per tu l'amor. I sortia la teva filla, no? que ara en parlarem, del que significa la maternitat per un artista, no? Però també sortia l'amor durant una època gairebé, no sé si com un experiment, et vas dedicar a fer Tinders, no? No sé si per gravar el documental o què, com va anar això?
1: Bueno, va ser com... A veure, jo tinc moltes amigues molt joves, també ho he de... S'ha de saber, m'agrada molt les meves amigues, que són molt joves, i van començar amb el Tinder, saps? Pues quan va començar la cosa del Tinder, pues es va, pues elles estaven en allà que sí, per aquí, per allà, provant i tal, i jo flipava, pensava, això és molt fort, però llavors vaig dir, bueno, pues provarem a veure una mica la,

0: història, no? I llavors l'Alba, que estava també pues, interessada en el tema i tal...
1: L'Alba Sotorra és la directora, sí, del documental, eh?
0: Vam dir, bueno, pues, portem-ho aquí també a la pel·lícula, no? I llavors vaig dir, vale, va ser com un experiment per la pel·lícula, mm-hmm, també, sobretot perquè ella va ser la que va fer la selecció de personal, que jo no...
1: Déu-n'hi-do, la selecció de personal, eh? Si voleu, mireu-ho, eh? El Tinder està fatal, eh? O molt bé, no ho sé.
0: Va ser com... Que, bueno, no sé, es va equivocar totalment de personatges, però bueno, va tenir gràcia.
1: Home, no, molt divertidíssim.
0: I jo em patava de riure de veure'ls i com, bueno, com ens els torejàvem també, no? Uh-huh. Però va ser una experiència que vaig pensar que no era massa interessant. I la veritat és que a la pel·lícula surt, però tampoc... Jo crec que és més com un divertiment, no? Com un sketch, no? Com coses que passen en moments molt simpàtiques. I a la pel·lícula el que sí que era molt important era un tema que l'Alba tenia al cap, que era l'amor. Perquè ella té una mare amb la qual també té com una relació molt especial i jo pues, en aquell moment també la meva mare, que també viu encara, i la meva filla, que ella pues, clar, va viure el moment que la meva filla va marxar a viure a Berlín, no?
1: A Berlín i a Brasil.
0: I a Brasil, i a no sé on, bueno, és que la pel·lícula surt com...
1: Que a més, sí, que a més veiem una Francesca Llopis desconeguda perquè et veiem com la mare patidora, sí, també, que això m'ha sorprès.
0: Però patir mogollon, perquè clar, imagina't que la meva filla se'n va sola a Brasil, uh-huh, i jo no sabia ni a on anava, perquè s'anava a casa d'un amic, però l'amic vés a saber on estava, no? I clar, Brasil és enorme, jo ja havia estat a Brasil, i llavors, clar, va ser com... Vaig agafar el tren i me'n vaig anar sola a Marroc a buscar una amiga que no em contestava el telèfon de trucat per
1: clar,
0: telèfon.
1: Clar, de fixa.
0: De fixa, ni les cartes, i vaig dir, clar, la vaig a buscar l'Alejandra.
1: I llavors, la vas trobar a Barcelona o no?
0: Sí, ella clar estava lligant per allà amb un francès, però jo vaig... Sí, però imagina't que el viatge el vaig fer sola, amb tren, sí, va ser una aventura al·lucinant, molt forta, i imagina't una noia de 18 anys, uh-huh, sola en aquell moment per aquests mons, no? Vull dir que jo no podia dir res, clar, i llavors quan la meva filla marxava, doncs jo, clar, patia i al mateix temps... Bueno, la meva filla és pianista, bueno, toca el piano, és músic, uh-huh, i canta i tot, i llavors, clar, jo estava super acompanyada amb ella, no? I el que no m'esperava que em passaria...
1: És que se n'aniria, no?
0: És aquesta sensació, uh-huh, del niu buit, no? Que de cop el niu d'ella i meu, no?, va quedar buit al marxar ella, no? I això em va costar molt. Va ser realment molt difícil, jo trucava molt, bueno, i quan trucava doncs, volia que m'expliqués tot el que passava, el que feia, el que, on estava, i tenia certa por, evidentment. Però
1: o sigui,
0: perquè...
1: tota aquesta independència i tota aquesta fortalesa que tens, mm, no? En aquí et va arribar com la vulnerabilitat, no? Per ser mare.
0: Sí, però jo crec que és natural, no? Perquè com a mare, lo normal és cuidar, no?, els teus fills, no? I bueno, pues jo tinc molt bona relació amb la meva filla, clar, és diferent que el que jo vaig tenir, no? I tinc una relació super fluida amb ella. No som amigues, perquè això m'ho va dir un dia, em va dir, tu i jo no som amigues, soc la teva filla, eh? Em va com posar a puesto i vaig pensar, pues té raó, perquè les maneres de tractar-se és diferent que amb una amiga, no? Mm-hmm. Però hi ha molt respecte mutu i moltes ganes de veure'ns i molta felicitat compartida també, no? I hem viatjat molt juntes i clar, i ella pues, també és artista.
1: I aquí esteu les dues unides, no?
0: Clar,
1: i mentades.
0: Clar.
1: També és veritat que tu deies, no?, que en algun moment al ser mare, mm-hmm, tu vas deixar d'existir com a artista, que quan et pregunti això va ser dur, no?
0: Bueno, jo quan vaig quedar-me embarassada, el primer que vaig començar a fer va ser buscar-me la vida per fer projectes, poder-los fer jo mentre estava embarassada, és a dir, que no tenia que fer mega esforços, no? Perquè ja era gran, jo ja tenia 39 anys, no? I llavors vaig pensar que m'ho havia de fer venir bé, però que quan acabés, quan l'hagués tingut amb ella, tenir feina ja. És a dir, que al cap de 3 setmanes jo estava d'haver-la parit, que no vaig voler parir, vaig demanar una cesària, tenia molta por per qüestions anteriors, i llavors vaig demanar això, i al cap de 3 setmanes estava muntant una mega instal·lació superforta amb una galeria d'art que era específic a l'espai i tal, i vaig inaugurar amb la meva filla enganxada al pit. Vull dir que llavors la vaig deixar amb una amiga, que se la van portar les hores que necessàries calien, no? De nit per això. I llavors, després, quan ja doncs, vam acabar l'inauguració, tal, vaig tornar. Vull dir que vaig intentar no parar
1: perquè, de treballar, sí, per ser mare, no? Sí. Però que tu a vegades has explicat que la gent, és a dir, deixava de veure't com a artista, que només sí. et preguntaven com estava la nena, sí. no? Que sí. si estava bé, que si no estava sí. bé, i que ningú preguntava per tu, sí. en plan, com estàs sí. tu?
0: Això va ser dur, perquè clar, jo sortia sempre amb ella, perquè clar, era molt bebé i jo la portava sempre enganxada, més o menys, bueno, el seu pare també...
1: Sí, com ser artista d'alguna manera, ai, perdona, com ser mare d'alguna manera et fa desaparèixer com a sí. artista, és fort, això.
0: Sí, bueno, és que ens fan desaparèixer per diverses coses, per diverses raons, no? Però aquesta una era molt, molt, em feia molta ràbia. Ràbia, la paraula pot anar sortint diverses vegades, perquè, clar, era sortia o anava a una inauguració, anava jo sola, i la gent del món de l'art, que em coneixia perfectament com a pintora, com el que soc, no? En lloc de preguntar-me, com sempre, bueno, i què, Francesca, què estàs fent? On estàs exposant? O què portes ara? Quin projecte tens? O... No, no, com està la nena? I jo, la nena, bé, a casa, i què? Què més? No? I vull dir que era molt, molt frustrant, perquè demostrava molt el lloc que et col·locaven, no? O sigui, d'alguna manera era com apartada. Pum.
1: Això ho he dit al principi del programa, no? Que tinc la sensació que les dones artistes d'aquest país, algunes han passat per aquest programa, Eulàlia Valldosera, Fina Miralles, totes tenen una carrera impressionant, però ha costat molt que se'ls col·loqui, no? A vegades això, doncs, coneixen més com la nòvia de, o la parella de no sé qui, que no pas com per la feina que heu fet, no?
0: És que és una tendència a borrar noms en la història en general, però les dones molt més ràpid, no? Jo vaig fer una peça justament de vídeo que es diu Etcètera, pensant en això. Vaig recollir molts noms de dones artistes i jo pensava, en trobaré 100, no? No, no, no s'acabava la llista. Bueno, és que no es va acabar, clar, perquè eren més de 500 noms. I va ser com fantàstic, no? I llavors, de donar-me compte, em va com... va com trobar-ho... Vaig ho trobar... No sé com dir-ho, m'emociono i tot de dir-ho, perquè em va donar seguretat, em va donar com empatia amb totes aquestes dones. No sé, va ser molt fort, no?
1: En teniu amb les artistes d'empatia o de germanor, podríem dir, o què? A vegades aneu totes una mica per lliure.
0: Anem bastant per lliure perquè som molt independents. Aquesta és la història, però...
1: I també pot ser perquè esteu escamades, no? D'alguna manera, o què?
0: Bueno. Bueno, perquè el nostre treball ja ho porta, això, no? Però, bueno, no, jo tinc... Les meves amigues són totes artistes, vull dir que...
1: Tens molt bones amigues, eh?
0: Sí, totes són artistes, vull dir que són... Les meves amigues, els meus, són artistes, totes, no? Però en aquest vídeo, clar, vaig fer-ho amb la Lídia Lanys, que és una altra artista, que no sé si... Bueno, si coneixeu tots.
1: Músic.
0: I ella deia uns noms i jo deia uns altres. I llavors sortien tots els noms d'aquestes dones artistes que només eren pintores, perquè clar, és que si ja agafava totes les que hi havia, no acabava amb les fotògrafes, bueno, era increïble la quantitat de gent que va sortir, i llavors vaig fer un bosc, perquè el bosc era com el lloc de la fertilitat infinita, no?, per dir alguna cosa. Llavors la situació d'aquestes veus estava dintre el bosc, no? I la Lídia va fer tot el... Pom, anàvem repartint els noms, no? Vull dir que...
1: Clar, parlaves d'aquesta relació amb les amigues, que totes són molt artistes, etcètera, no? Això vol dir que no hi ha gelosia i que compartiu molt, però quan tu, per exemple, has tingut parelles artistes, que la gelosia hi ha estat o no? A vegades algú s'ha posat una mica nerviós o no?
0: No. No, perquè...
1: Perquè éreu de terrenys diferents,
0: sí, això primer, de terrenys diferents. Bueno, ara la meva parella és del meu terreny, també, no? Però no hi ha... No, perquè els treballs són diferents. I jo crec que justament ara hem avançat bastant, no? Ja som...
1: Què vols dir? Hem avançat les dones? O
0: les dones hem avançat i els homes també. A partir d'una edat, jo crec, han avançat, no? I encara que, bueno, tenen camí per recórrer, no? Però, bueno, que han avançat, no? També, i llavors hi ha molt respecte, també, no? I això està bé, hi ha molta ajuda, també, perquè necessites suport, necessites escolta, necessitem totes aquestes coses, no? I la parella ho compleix, però també els amics són molt fonamentals, les amistats, i les dones t'acompanyen molt, i és inevitable, perquè el llenguatge que tu tens amb les les dones és diferent que el que tens amb els homes. No sé per què, però per mi és diferent, és una altra manera de relacionar-se.
1: Això m'encanta, això que m'acabes de dir ara. Escolta, anem a sentir una altra de les cançons que ha triat la Francesca Llopis, artista amb la que estem parlant avui aquesta nit a les dones i els dies, i ara em parlaràs del llenguatge de les dones i els homes, que això, vaja, aquí tatuat.

0: aquesta, justament la que sentim, és la teva filla, no? Sí. Que està en aquesta llista, és la Juna Lund, amb aquesta perla de cel.
1: Sí.
0: Què vol dir aquesta cançó? D'on ve? Que hi ha una història aquí o què?
1: Aquí, bueno, aquesta cançó, ella a vegades m'anomena a les cançons i a vegades parla de mi, no? Cosa que sempre ho trobo molt bonic que ho faci, no? Perquè és raro, no? Perla és un nom que han escollit amb la seva amiga, que és una altra música, que és, crec que és italiana, i comparteixen aquest projecte musical, no? Llavors ella canta i l'altra també va fer veus, però també té un instrument, no? I ella és com molt poètica, la meva filla. Té, com, té la poesia integrada dintre
0: d'ella. I té una mica de Brasil, Bossa Nova, sí, dins,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí, no, no, canta brasileny, però... Sí. Una meravella.
0: L'hem sentida, sí, sí, sí.
1: Llavors canta tant en brasileny com en alemany, com en català, com en castellà, com en anglès, vull dir, és multilingüe, no? La veritat és que això ho ha aconseguit.
0: Bé. Escolta, ara parlàvem d'això de la llengua, sí, o del llenguatge de les dones, sí, i dels homes. Mira, estem a les dones i els dies. A mi, sí, m'interessa, més que comparar, sí, que m'expliquis quin és aquest llenguatge de les dones, no? Perquè en aquest documental de Francesca i l'amor, que com dèiem el podem veure al 3CAT, es veu molt això.
1: Sí.
0: Aquestes converses quan sopes, no? Mm. I t'expliques, sí, no? I a més en alguns moments beligerant, no?
1: Sí.
0: Perquè recordo un moment del documental, sí, que tu dius, per exemple, que tu no vols renunciar a l'amor, que tu en aquell moment tens ganes de trobar una parella, un company de vida i tal, sí, i n'hi ha d'altres que criden dient, però què m'estàs dient? Això no existeix, no? A quina conclusió heu arribat? Quin tipus de converses tenim?
1: Jo crec que a les dones ens agrada molt parlar de nosaltres i compartir els nostres plaers i els nostres patiments. Ens agrada molt, ens despullem entre nosaltres, no sé, és una cosa igual com dormim juntes moltes vegades i estem al bany i ens pintem o ens vestim juntes, ens passem la roba, ens vestim unes a les altres.
0: Jo aquest vestit que portes ja me'l pots deixar, que m'encanta, eh? Si no te'l trauré.
1: Ja vens a casa, mirem l'armari, el que vulguis. I ho fem molt, això, és una cosa molt de jugar, perquè és com també no prendre's tant en sèrio, no? Que és aquesta cosa a vegades que ens diferencia més dels homes, diguem, no? Que
0: potser a vegades tampoc no ens hem cregut prou, eh? O no ens hem estimat prou, no? També el tema de l'autoestima l'hem de treballar, també.
1: Sí, s'ha de treballar. Però aquesta cosa de l'empatia que fem les dones, que és, jo ho trobo molt divertit. La veritat és que ho trobo magnífic. Poder perdre el temps d'aquesta manera i poder-nos passar hores parlant dels nostres sentiments, de les nostres projectes, de les nostres fantasies, de, bueno, això que et deia, despullar-nos, no? Que això és com molt, molt sa al mateix temps, no? Que et fa sentir com que estàs com algú que et comprèn, que comparteixes, que...
0: I també en moments de fotre-us canya directament,
1: clar,
0: perquè aquesta amiga et diu, escolta, però què estàs esperant, no?
1: Clar,
0: una parella, un príncep blau,
1: sí,
0: no? Perquè això jo crec que ens ha fet molt mal a les dones, aquesta idea romàntica de la parella per sempre.
1: Bueno, és que, a veure, no deixa de ser que tenir una parella té un gust. A veure, jo me'n recordo, o sigui, ara diré alguna cosa que potser és sorprenent, no? Però quan em vaig separar del pare de la meva filla, que és potser l'única persona amb la que havia viscut abans, no? Quan ens vam separar i em vaig quedar jo, diríem, sola amb la Juna, clar, hi havia un moment que necessitava com aquesta energia que és diferent, o sigui,
0: l'energia masculina.
1: L'energia masculina és diferent que la femenina,
0: sí,
1: que ho trobo que està molt bé, que hi hagi,
0: sí,
1: diferències aquestes, perquè si no seria molt avorrit. I aquesta energia de tirar a vegades endavant, bueno, doncs pues, mola, no? Té la seva gràcia,
0: i
1: no?
0: I tant.
1: Però també, pues, no sé, el carinyo que pots rebre o transmetre, que també trobo que és molt bonic. Jo una de les
0: Vols dir que ens hem tornat potser una mica cínics, o què?
1: Sí, perquè... Sembla que el que diré ara no mola massa o no està bé de dir, però...
0: Crec que m'agradarà bastant.
1: La cosa és que jo trobo que estimar és molt gustós. I això potser en la pel·lícula jo potser ho vaig dir-ho o pretenia dir, però jo trobo que estimar és molt gustós. Quan jo estimo la meva filla, jo me'n recordo, quan vaig tenir-la amb ella vaig pensar, això és insuportable. No podré estimar mai a ningú més a la vida com estimo amb aquesta dona, però és que la mort és molt fort. El concepte de la mort és algo meravellós, que si ho pots tenir, mola. És que clar, i llavors renuncia a això, perquè sí, tampoc ho entenc, vull dir, però no vol dir que sigui per tota la vida. L'únic que hi ha per tota la vida és un fill, però l'altre doncs, depèn de moltes circumstàncies que ara no enumeraré. Però
0: és possible, per exemple, trobar parella quan ens anem fent grans, o les dones cada vegada ho tenen pitjor perquè els homes en general busquen dones més joves, etc. Com ho vius tot això?
1: Bueno, jo...
0: Perquè tu també ho dius en aquest documental, que a tu t'agraden més joves, sí, i que no tens gens de ganes, sí, de cuidar ningú.
1: Exacte, doncs ho segueixo dient. I penso que saps que jo crec d'entrada que l'energia que tenim en general, que generalitzar és molt tonto, però jo per lo que conec, de les dones que conec, en general tenen totes molta energia, i molta energia bastant positiva, en principi, no? Aquesta energia és diferent amb els homes a partir d'una edat, no? I, clar, jo prefereixo, jo he preferit, doncs, quasi sempre m'ha passat que, exceptuant al principi, quan era jove, i quan vaig estar amb aquest home més famós, sempre, que era molt més gran que jo... Bueno, molt més no, tampoc, però
0: una mica més,
1: però no sé, sempre ha sigut gent més jove que jo. No sé, potser és la manera de ser.
0: O perquè tu ets més jove de l'esperit o del que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que el meu pare més. Potser es va equivocar, perquè quan jo vaig néixer no em va apuntar al registre.
0: Ah, no?
1: No, es va oblidar.
0: Que eres del botanero, o què? A veure, què vol dir això? Que, jo, no es, que es va oblidar, sí, de posar-te al registre?
1: L'edat que
0: potser
1: tinc...
0: tens més edat.
1: O menys.
0: O menys.
1: Clar, uau. És a saber... Perquè com que es va...
0: Però sabem la data o no tens aniversari, tu?
1: Tinc data, però la de l'aniversari, sí, la real, la que diu la meva mare, sí, és el 25 d'agost.
0: Clar.
1: Però la que està apuntat en el registre, sí, és el 4 de setembre.
0: Ai, ai, ai.
1: I vol dir
0: ets
1: que...
0: Ets Virgo igualment.
1: Sí. Però quan va néixer el meu germà, sí, clar, que era l'home, no?, següent, que van passar 6 anys, llavors van veure que jo no estava al registre.
0: Yeah.
1: Vaig estar 6 anys no existint en el registre, lo qual m'encanta.
0: Això tot encanta.
1: Ho vaig trobar, bueno,
0: deliciós,
1: un regal del meu pare. I llavors va dir, aquesta va néixer un dia que plovia molt o que feia molta calor, va dir, es va inventar el dia que li va venir. I l'any, jo crec que també, però bueno, jo...
0: O sigui que té 30 anys, vaja.
1: Sí.
0: Wet Leg, una llista ben diferent de música que ens ha portat la Francesca Llopis. M'encanta perquè les Wet Leg deuen tenir 25 anys com a mínim i
1: 30,
0: màxim,
1: 30,
0: màxim.
1: 30,
0: sí?
1: 30, 30,
0: ho has mirat i tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: són molt joves, molt,
1: molt
0: joves.
1: Bueno, la meva filla en té 29.
0: I ho fan fantàsticament, sí, bé, aquest grup de la Illa de White.
1: Sí.
0: I res, m'agrada molt que hagis portat això, em deies, són molt sexis i no se'n donen compte.
1: Sí, de natural.
0: De natural.
1: De natural,
0: com tu,
1: sí, sí,
0: no? Com portem això del sexy? Què és sexy per tu?
1: No sé, jo trobo que sexy és quan tens aquella cosa graciosa, no? Que tens com un bon... com un somriure, no? Hi ha un somriure, una manera de mirar... que és com natural, eh? Això no és, jo me'n recordo de petita, la meva filla tenia una amiga que tenia 6 anys i és que era sexy, o sigui, de natural, ella no podia evitar-ho, era com, li sortia com una cosa del cos així, però era mega sexy aquesta, no? I llavors, també doncs, el cos t'ho dona, vull dir, el nostre cos és com molt generós, no? Jo el trobo com natural, no? Vull dir, naturalment té aquesta cosa...
0: De les dones ho diries en general, això, de la sexicitat, o...
1: diria...
0: ara ens havíem inventat una paraula.
1: Sí, jo diria... de les dones, eh? Ja, bueno, els homes també tenen un altre departament, diríem, de la sexualitat o la sexi, del rotllo sexy, no? Però, clar, la cosa de les dones és inevitable, o sigui, hi ha algú d'una cosa rodona, una cosa amable, una cosa així com voluptuosa, tal, que sí, no pots evitar, està allà. Tu pots negar, si vols, però és una mica... No cal.
0: No té sentit, no?
1: No.
0: Abans parlaves bueno, parlàvem de lligar i parlàvem de tot això, ara estem parlant de sexualitat. Les dones d'una certa edat sembla que no tenen sexe, és mentida.
1: És
0: no?
1: mentida.
0: I a més se'n parla sempre de males maneres, sí. i amb un punt de tabú, i crec que fins i tot, potser m'estic passant, perquè jo encara no tinc la teva edat, però potser es pot tenir el millor sexe de la vida, no? Quan et vas fent gran.
1: Mira, d'entrada... no et quedes prenyada, que això ja és molt important, no? Que pots fer el que vulguis perquè no et quedes prenyada. Això és una de les coses que vaig agrair més de la menopàusia, no tenir que tenir aquest problema de tal, no? Però també com que tens que buscar-te recursos, perquè clar, sí que el cos no funciona igual, no? No va canviant, no? No és igual. Vull dir, la pròpia naturalesa, pues, és com més com la pell,
0: s'asseca,
1: més seca, pues, a l'interior de la teva vagina, pues, també s'asseca més, i és saber-ho ajuda, pues, a ajudar-te a tu mateixa, no? Vull dir, de la mateixa manera que et poses crema cada dia per la cara, jo ho he fet tota la meva vida, no solament ara perquè tinc pell seca, no? I llavors, pues, que igual que et poses crema, perquè si no sembles un pergamí o tens la sensació de pergamí, pues, pues també tu, no sé, t'ajudes, no? D'aquesta manera, no? Com també la pràctica del teu propi cos no solament te l'han de fer des de fora, sinó que te la pots fer tu mateixa. I és
0: I això s'entén a l'altra banda, amb els homes? Homes ho entenen?
1: Home, estan obligats a entendre-ho.
0: Estan obligats,
1: no,
0: eh?
1: No hi ha un altre.
0: Vull dir... tot allò que no vam parlar quan érem joves, que no explicàvem el que volíem i que ens agradés que ens fessin, etc, arriba un punt que es posa sobre la taula perquè el cos obliga, no?
1: Sí, bueno, i perquè
0: allò,
1: també...
0: noblesa obliga, no?
1: Sí, perquè també saps, perquè ja tens experiència, no? I també... i amb els homes també els agrada, que els hi diguis, perquè sí, també els agrada que els hi diguis, perquè no tenen el mateix cos que tu, no reaccionen igual, no tenen un clítoris, no sé com dir-te, no tenen una vagina, no tenen un punt D, no? Vull dir, tot això, si no els expliques bé, o els hi dius, o ja ho saben, perquè ja els hi ha dit algú altre, lo qual és genial, quan venen apresos, doncs és molt millor, no?
0: M'encanta.

0: Sentint aquesta versió de la Nico de My Funny Valentine. No. Quina meravella, aquesta cançó.
1: Jo la canto.
0: Sí? Sí, a veure, ens la vols cantar?
1: No.
0: Aquí a la ràdio, no? No hem begut vi, estem amb aigua aquí, no?
1: No, anava a demanar un gin tònic, per sí. poder-me... Però bé... Bueno,
0: no fa falta. Soc molt simpàtica.
1: Sí, ets molt simpàtica i ho fas molt bé.
0: My Funny Valentine, aquesta sí que és una història d'amor preciosa, wow. no?, aquesta cançó.
1: Sí, molt bonica. No canvi res per mi, no? Això és la frase, no? I com la va descrivint, no? Ets ets el model del meu desig, no? Mm-hmm. És molt bonic, sí.
0: Ens fa falta, eh? Mm. Ens fan falta cançons d'aquestes i també saber-les aquí cantar, sí, no? No sé si dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí. No, però aquesta és molt bonica. Sí.
0: Aquesta cançó, que dius que la cantes i tot, on et porta? Que és una cançó aquella típica que et vas posant en moments determinats?
1: Bueno, és que a mi la Nico, ja parlant... Sí. O sigui, la Nico és una
0: la Nico
1: cantant,
0: de la Velvet.
1: En real, sí. És algú que sempre em va fascinar molt, tant com a personatge com a cantant. No? Després la vida la va portar per uns llocs que tampoc van interessar-me tant, però durant l'època de la Velvet era una cosa, un hit total, no? I la cançó, jo quan la vaig escoltar em va agradar molt aquesta, com aquesta definició d'aquest personatge o d'aquesta idea, no?, d'algú amb el que tu voldries, no?, com una certa identificació, no?, de que siguis una obra d'art, no?, perquè jo crec que som obres d'art, no, nosaltres mateixos, no?, o que la nostra vida ho hauria de ser una obra d'art, perquè és el que ens fa lliures i és el que realment penso que si ens veiéssim, potser allò que parlàvem abans de l'estètica té que veure amb això, no?, que penso que som una obra d'art.
0: Som una obra d'art,
1: no?
0: És bonic, això. Escolta, la Samantha Hudson s'ho preguntava en aquell documental de Filmin.
1: Sí.
0: A casa soy una obra d'arte? Sí. Doncs tu li respons que sí.
1: Pues sí, ho és.
0: Ho som tots.
1: Som una obra d'art perquè això és una meravella, el que fem, les persones...
0: Com... Moure'ns, respirar, etcètera, no? De fet, tu és alguna de les coses que tu has fet en la teva obra. A vegades ens has convertit en insectes, a vegades ens has convertit en humans, no? Ara que sentíem aquesta música i parlàvem de tot això, jo també estic pensant que tu vas viure una època de molta d'alliberament, no? De l'alliberament de la dona i de canviar moltes coses. És també el moment de l'experimentació, de les drogues. Com has viscut tot aquest temps, no? També vas estar a Londres a l'època del punk.
1: Sí.
0: Això, escolta, es mereix un altre programa.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, el que passa que jo no era molt conscient, eh? Jo anava passant per la vida perquè vaig haver d'aprendre moltes coses per el meu context familiar, doncs vaig haver d'aprendre moltes coses per mi sola, com experimentant i treballant, però clar, jo penso que havia de treballar molt, vull dir que no, que per mantenir-me havia de currar.
0: Que no tenies temps d'anar allà a cantar amb els Sid Vicious.
1: No tenia temps. La veritat és que quan vaig estar a Londres vivint aquell temps, sí, estava atònita, no?, de lo que era Londres als anys 70, i em va semblar meravellós. Però l'experiència de les drogues, per mi, o sigui, la Maria, el Hash i tot això, era com una companyia, però tampoc era... No he sigut mai una...
0: Va fer una mica de por, no?, potser?
1: Bueno, és que potser no estava...
0: No era el teu.
1: Jo crec que hi ha persones que els agrada molt i altres... que no ens agrada tant, no sé. Però a mi, jo el que sí que practico molt és pues, fer-me un porro cada dia, o més o menys...
0: Practico, m'ha agradat el concepte, jo practico.
1: Sí, doncs pues, un porro tant en quant. I després, pues, a vegades, pues, drogues una mica més allò per divertir-se, doncs pues, sí, també, no? No em nego, però no sóc de tanta tendència, encara que les he provat totes, com aquell qui diu, eh? Vull dir, no me n'he deixat cap.
0: Està lligat amb l'hedonisme o està lligat a vegades amb deixar el que ens fa patir, en el teu cas?
1: Per un costat hi ha cert hedonisme, eh? I per l'altre potser és també una mica de més que, bueno, d'oblidar, no, perquè tampoc jo no tinc grans coses que oblidar. En tinc alguna, eh? No?
0: Alguna.
1: Però, bueno, oblidar no és exactament la paraula, però...
0: deixar de banda, no?
1: Sí,
0: potser.
1: Que no vull tenir-ho davant, no? Mm. Però, no, jo crec que per mi les drogues són més aviat un divertiment, no? Han sigut, o són, perquè jo et dic, jo... No,
0: practica.
1: Sí, practico.

0: not wear the black coach of sorrow has taken you.
1: Billie Holiday, aquí en aquesta llista final, aquesta playlist que ens, a la que ens convidava la Francesca Llopis. Gloomy Sunday, o sigui, un diumenge trist, no? Un diumenge així perillós.
2: Sí, sí.
1: Tu ets d'aquestes que el diumenge a la tarda no vols saber res de ningú, o no?
2: A veure, a mi tant me fa el dia, perquè jo el dilluns no tinc un problema. però el que... Bueno, els diumenges estan marcats perquè, vulguis que no, té una cosa que té que veure amb la família, no? Pues de petita, potser és un
1: allò,
2: record...
1: el tortell, no?
2: Sí.
1: I si no tens el tortell, perquè no el tens? I si tens, sí. I si has d'anar a buscar el tortell, perquè l'has d'anar a buscar?
2: Té alguna cosa així, però com que jo me'n vaig a l'estudi o em poso a pintar...
1: Doncs és igual. Dilluns que dimarts,
2: no,
1: que dimecres.
2: Exacte, no és un problema per mi, això.
1: Ja ho veig.
2: No.
1: Doncs escolta, Francesca Llopis, ens hauríem quedat aquí amb tu una setmana, tots els dies de la setmana. Ha passat una hora, eh?
2: Ja?
1: Ja ha passat una hora. Una hora de rellotge més avui, eh?
2: Vaja,
1: perquè
2: vaja.
1: Hem anat per l'exclusiu digital, una hora de rellotge.
2: I el Robert Wyatt, no en parlem?
1: Ara en parlarem, tu i jo. Però vaja, va col·laborar amb un dels músics que m'agrada més en aquest món, el Robert Wyatt,
2: sí,
1: que és un senyor magnífic,
2: sí,
1: que va tindre un grup que es deia Soft Machine,
2: sí,
1: que va viure a Castelldefels,
2: sí,
1: i moltes altres coses.
2: I supergenerós.
1: Però, escolta, vens un altre dia i en parles. Bueno, què et sembla?
2: Vale.
1: Convidadíssima. Aquí ho deixem nosaltres, l'equip de les dones d'ahir els dies. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comella, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60 d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: Esports. El San Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Per la meva religió. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Xavi. Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:45 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us ho acabi d'arreglar, això.
3: Tere, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica, va patir. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
3: No, home.
0: Que ara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Feia de, com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi va sortir tu.
0: Anaven molt confiats, anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny,

0: conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parlen persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests
0: no
2: dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Sí, ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no se n'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que
3: no
2: se li ha fet aquí, crec que amic Robert... Que...
0: I perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, que és que va ser tot...
2: Bueno,
0: és
2: tenim uns símbols. Tenim uns símbols únics per exhibir. I està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa 8:45.
0: El vaig veure molt cansat,
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Ha tingut, si tu a les 7 de la tarda estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill,
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona que aquí van matar amb un tret al cap, enmig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la turra del Papa us ha sigut massa, no sabreu la turra del Mundial.
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: Vaja, el que em dóna vida.
2: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes. Avui
2: hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant. Que
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que demà, espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narris en directe, perquè això és el que
0: I tant. A mi que em posin aquí a la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Fem una esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. No us perdeu el programa matiners perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex Bosch.
4: I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha quedat bé això,
0: Que doncs, compte, poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't. Cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne",
0: sí, el nostre home, amic. Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins els Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és més
0: el somni americà, no? El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Fregant ja un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que, després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a la Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira, una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Silvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor del que parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori. Diu que és insuficient, que realment falten places i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'escola de música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. Aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: que això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí,
7: claro,
6: en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Oye, está ya.
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, tenim tota la família i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que sí. Hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Val. Ja l'hem sentit, és Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
2: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat.
3: Té bona veu.
2: Com però què músic. Dius?
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
2: Què?
1: I l'altre volum que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no canta en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
2: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera,
2: Vinga,
1: ja Scott, Juan Magán, Pitbull.
2: Déu-n'hi-do.
3: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí. Aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
2: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
2: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
2: Què dius, Sara? Bon dia. Què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
3: Què dius? Que tinc la roba estesa.
2: Però si ho hem explicat al principi... Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
3: Quina mandra. Però
2: després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
4: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
2: Sí.
4: Jo anava als Maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als Maristes i ahir se'm passava tot això pel cap de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
2: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica a aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
2: Ah, ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, i m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
2: Hauré de prendre les decisions poc a poc.
3: Sí, amb amor i després la tècnica.
2: Jo que ara!

0: de l'energia de bessons us il·lumini el dia.
1: Ara!
0: Molt bé!
2: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
1: Aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:15 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3Cat Info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estàvem pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira,
3: han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a Sant Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem a aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia de Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'estació de França de Barcelona, llegim al Top Barcelona, que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, és davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Gran Depart del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Gran Depart, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país, la calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que van fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor, el Jordi Novell, ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals.
2: Vinga.
14: La primera amb Pablo López. I si

0: veu que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 8:45 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, ui, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Ha mordido el anzuelo.
1: Avui, a concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 8:45 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui hi ha l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe, perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda en peus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Namorados. Soy un você de provocante. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, bueno, inici del el Mundial Mèxic-Sudàfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Amb Sud-àfrica.
5: Amb Sud-àfrica, molt
0: bé.
5: Vols...
0: que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, apostes, això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, ves a planxar Barcelona, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Mayol. No marxis.
5: Anem a dir-te, no vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara García, Marta Viana,
1: vinga,
0: també els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: No. De Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu... Si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
0: Que sé, Mayol, són molts números.
5: Bueno, aviam, si, la dada, Mayol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has dit segons, eh?
5: He dit segons.
0: Clar, milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies. Us ho deixo a dies. Quants dies?
1: Molts dies. És que s'acabarà la cançó.
0: Jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar.
0: 2.000.
1: Tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies.
0: Ah,
5: més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Uf, doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molts més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare de Déu.
5: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic que moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
10: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
10: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
11: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
12: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
16: Cada matí, Catalunya Ràdio.
17: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
17: Exactament.
0: Molt bé.
17: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. No us vau conèixer?
17: Doncs ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
18: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
19: Fixa't.
18: Amb això t'ho dic tot.
19: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
18: Parella no. Lío a fer... Però parella no, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí.
20: Sí.
0: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res, no dirà res.
1: Ja ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapse. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com El Patufet o El Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el TikToker d'Avinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
21: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
22: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
21: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors a aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
22: El desarmes, el desactives.
21: I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
22: Hola, buenos días!
21: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
22: En castellà?
21: Sí, i perquè jo sé parlar català i tal, soc nascut, clar, aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso i en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
22: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
21: Moltíssima gent, també.
22: Qui, per exemple?
21: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bueno, és reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
23: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè clar, no el vas conèixer.
24: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com, va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssima, anava amb la saca de cartes amunt i avall, i en aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Pff, quin terror.
23: Gràcies a ell, milers d'històries...
24: Van arribar.
0: Ai, quin programa que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 9320-7474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però a vegades cansat. Quan arriba divendres i salta per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar cansa i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, a matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, sóc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí?
2: Sí, em dedico al peix. Sóc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí.
0: Doncs
2: des que vaig vindre, abans d'anar a l'Emili, era camàlic, i quan vaig vindre a l'Emili, ja m'estirà
0: pel meu compte. Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
2: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xocoters...
1: Tu passes bé.
2: Sí, tu passes bé i passa ràpid el dia.
0: Això és el més important.
1: Sí.
2: Sí, tant.
0: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
2: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he cansat mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
0: Sí.
2: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys, quan toqui, o el que duri el mercat. Perquè els mercats estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la Salut de Badalona, tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
0: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, hi has d'anar, evidentment.
2: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses... som una mica psicòleg, demanador...
0: Sí.
2: De tot. Fem de tot una mica, eh?
0: Doncs escolta'm...
2: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tinc una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
0: I això és el més important i nosaltres que ho celebrem. Manel, molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
2: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
0: Ens quedarem amb aquesta...
2: Que vingui al mercat.
0: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
2: Igualment, vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, mora les seves històries.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Cordomí, bon dia. Què m'expliques?
4: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
0: Sorprèn-me.
4: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
0: Sí.
4: Doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh. Ahir quin dia era... Ahir quin dia era? 10 de juny.
0: 10 de juny, que
4: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
0: descorçar
4: el puny.
0: Doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Eloi, vinga,
4: va. I per molts anys, Xavi.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
4: No, avui encara començarà a sortir el sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I a la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
0: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: Preparat per arrencar el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dia, matiners, bon dijous.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens devem amb 14 graus a Tivissa, 10 a Oliola i 13 a la Vall d'en Bas. Era el moment en què aquesta nit acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
1: Com la ciutat com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita del Papa, que a 8:45 del matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per seguir el viatge oficial cap a les Canàries. Avui a 9:15 tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona després del tercer tiroteig mortal en poques setmanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta mateixa tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui també ho analitzarem en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós un vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. I a les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de l'inici del Mundial de Futbol que es celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: El primer partit, Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I, per cert, parlant d'esports, fa pocs minuts, remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA, perdien de 29 punts i han acabat guanyant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, estan a un partit de ser campions. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Forada, de bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Avui els diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra, van al Congrés a defensar la proposició de llei impulsada per la Cambra Catalana i que demana retallar els terminis judicials de l'eutanàsia, una proposta que va sorgir arran del cas de la Noèlia. Ara el Congrés haurà de decidir si la fa seva.
0: I a Brussel·les?
2: Pendents de la més que presumible pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i també de l'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió, que avisa sobre els perills de la inestabilitat geopolítica que pot suposar en temes tan variats com l'habitatge, l'odi a les xarxes socials o l'explotació d'immigrants.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs Donald Trump, precisament a través d'un missatge a la seva xarxa social, ha demanat al Congrés que aprovi de manera immediata un pla de 350.000 milions de dòlars destinat d'una banda a reforçar l'exèrcit i la policia, però que inclou també el que ha anomenat com a llei per salvar els Estats Units i que inclou mesures electorals sobre identificació i proves de ciutadania per qui vulgui votar o restriccions pel vot per correu.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb una explosió, encara se n'estan investigant les causes, en un carrer de Xinjiang, al sud del país, que ha deixat 7 morts i una vintena de ferits. Per ara, les autoritats el que han descartat és que es tracti d'una fuita de gas.
3: Avui és dijous 11 de juny, ens despertem amb 8 graus a Molló, al Ripollès, 9 graus a Vilanova de la Sala, a la Noguera, i 19 graus a Sant Feliu de Llobregat. Fa fresca encara a aquesta hora, encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, aniran desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent i que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs, més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, qui pujarà un palet la temperatura. A la resta encara pot quedar una mica frenada, amb màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mir i Afra Blanco. Sí, 6 minuts del matí. Marc Jurado i Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús.
5: En l'acte principal de la seva visita a Catalunya i el papa Lleó XIV va definir Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gemma Bonet.
6: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
7: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
6: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El joc de llums, la música i l'espectacle de drons van deixar impressionats els milers d'assistents a la cerimònia. Cèlia Forment.
8: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
9: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
11: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
8: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i sobretot el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
12: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
13: Contenta de poder formar-ne part. Avui estar al mapa és un orgull.
14: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
8: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Al final de l'acte de la Sagrada Família també hi va haver polèmica.
4: Sí, cantaires de diverses corals que participaven en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van fer sortir del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire aquesta casa.
15: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
4: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i ha assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El papa va arribar a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el papa mòbil pels carrers de l'Eixample.
5: Milers de persones el van aclamar i alguns fidels li van acostar criatures perquè les beneís.
0: Miguel Jarque.
16: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil anava ràpid.
17: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
18: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
19: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
20: Ha beneït un nen que teníem al costat.
21: Que el seu complir, just avui complia també un any.
22: I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. Això, la Sagrada Família, prèviament a la visita a Montserrat al Pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'Escolania interpretant el Virolai.
4: Allà el van rebre i seguir 8.000 fidels.
0: Montserrat Natia Dell.
23: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
24: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
25: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
26: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
23: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts elogis, ara ho sentíem, però també crítiques.
5: Sí, Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, ha acusat el papa d'ignorar les víctimes.
27: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de firmes per reclamar una reparació integral per les víctimes de la pederàstia a la de l'Església.
0: I la parada del barri del Raval de Barcelona ha permès descobrir l'altra cara d'aquest papa, la més solemne.
4: Sí, Lleó XIV no va ser mai pitxitxi i ara prefereix el tennis i no s'imaginava que acabaria sent papa.
0: Barcelona, Albert Prat.
28: A la parròquia de Sant Agustí no es va fer cap missa, de fet, ni tan sols el papa va trepitjar l'altar i el protagonisme se'l va endur en Renzo, un nen de 6 anys que va tenir l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
29: ¿Te gusta el fútbol?
30: Todo el mundo sabe que a Sora juego tenis, pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
28: O aquesta altra.
29: De pequeño quería ser papa.
30: Bé, doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
28: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I camí de Montserrat, el papa es va aturar a la presó de Cambrians.
5: I va escoltar alguns interns creients.
31: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Una visita que ha servit per visibilitzar un col·lectiu que se situa als marges. Lleó XIV s'ha compromès a acompanyar-los.
32: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Ahir va ser l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Avui viatja cap a les Canàries.
4: Allà té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades amb autoritats polítiques i eclesiàstiques i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels. Demà tornarà cap a Roma.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
5: La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. És la sisena víctima per arma de foc a Catalunya aquest any.
0: Oriol Pujador.
1: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'actualitat internacional té aquesta matinada un doble escenari. El primer, l'Orient Mitjà, l'Iran, assegura que ha tornat a atacar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
4: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
0: Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
6: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
3: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon escenari, Irlanda del Nord, segona nit del Darulls, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
5: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que instiga la violència. Ahir la justícia va decretar per presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital.
0: Londres, Quim Olivares.
7: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
8: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
9: We are united.
8: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
7: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passo un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez.
5: Reunions que van ser el març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que reclami més informació als Estats Units sobre com van aconseguir la prova clau per imputar-lo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: La Fiscalia ha reconegut que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. En tot cas, no hi ha cap registre d'aquestes visites a la seu de la Fiscalia, però tampoc han precisat on es van produir. Álvaro García Ortiz va ser informat d'aquestes reunions a posteriori i Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que investiga el cas Plus Ultra que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama ha hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americà per incorporar-los com a prova en el cas. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el País Valencià, Carlos Mazón, va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta.
23: És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern.
0: València, Alba Barbosa.
11: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundar de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el CECOPI i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
12: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
11: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Calli, advocat.
13: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
11: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí la selectivitat. Avui arriba l'últim dia. A partir de les 9 del matí començaran el primer examen, que serà el de Llengua Catalana i Literatura.
23: Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, greco, matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Maria Costa.
23: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'Història de la Filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
14: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
14: I pues, temes bastant generals i fàcils.
23: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià.
16: Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Tornem a València, Pepa Ferrer.
17: Avui fa just un mes que els docents valencians van començar la vaga indefinida. Un mes de mobilitzacions massives i de reunions, fins i tot televisades. Demà divendres posaran punt i final a la vaga, no a les mobilitzacions, i tampoc descarten el curs vinent tornar a les aturades. Això no vol dir que firmen l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebutja. Tampoc els acords parcials tenen suport. Només es salva l'acord per disminuir la burocràcia. Ràtios, salaris i valencià són els principals entrebancs. Pepa Ferrer, des de València, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
23: Tornaran a fer vaga dilluns que ve després que la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
18: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que pueda hacer que haga.
23: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35 hores setmanals, però no crea un estatut amb condicions específiques per als metges, com reclama el col·lectiu.
0: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump.
23: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte bumerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president a Kevin Warsh amb aquesta idea. La pròxima reunió de la FED és dimecres, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària.
0: I el Banc Central Europeu decideix avui si apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
16: Els experts ho donen per fet, pronostiquen un augment moderat d'un quart de punt que situaria els tipus en el 2,25%. La incògnita és si això només serà un gest puntual per mirar de contenir contenir la inflació o si en el futur hi haurà més pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
19: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui mou fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarransit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
20: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: López actua avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dins la gira El Niño de l'Espacio, un concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes del seu nou àlbum i que farà a 9:15 del vespre.
1: La segona. Viu

0: The Aitor o Telma i Lluís.
1: 5 minuts i 6:45 del matí, als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic, el Mundial més llarg de la història.
2: 48 seleccions disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. 104 partits amb la final el 19 de juliol a Nova York. El Mèxic-Sud-Àfrica a les 12 de la nit, hora nostra. És el partit inaugural. També juga a les 4 de la matinada al Corea-República Txeca. Lamine Yamal, lesionat des de fa gairebé 2 mesos, podria estar a punt per al debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verd. Aitor Caranca és el director tècnic de la Federació Espanyola.
3: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: Remontada espectacular dels Knicks a les finals de l'NBA.
2: És la més important de tota la història de l'NBA a les finals. Perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie i estan a només un partit de ser campions.
1: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga.
2: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que ha anotat 22 punts i ha donat 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
4: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
2: El Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal digital de Catalunya Ràdio amb un 0-1 a la sèrie. El Màlaga, que elimina les Palmes i jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria. I eliminacions de Sant Andreu i Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la final fort masculina amb l'Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per comentar justament el començament del Mundial de Futbol, que avui arrenca a Mèxic, juguen la selecció local contra Sud-àfrica. Ho rematrem amb l'humor dels temes pendents. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se és aprofitar per canviar els llençols. Va, que ens coneixem. Ja sé que fa mandra, jo mateix he passat llargs períodes de la meva vida negligint en aquest aspecte, fins que un dia algú em va dir que si no canviava els llençols sovint, el que estava fent era dormir sobretot un ecosistema de bactèries i d'àcars vivint feliços, menjant pell morta. Fa fàstic, eh? Doncs és així. Cada dia expulsem unes 500.000 cèl·lules de pell morta i es veu que la majoria van a parar al llit, sobretot si dormiu despullats, com és el meu cas. I doncs, clar, cada dia que passa que no canviem els llençols, són 500.000 noves cèl·lules de pell morta que se li acumulen a sobre per la felicitat de tota la comunitat de petits éssers microscòpics que hi tenim vivint. O sigui que, resumint, quan ens estirem sobre els llençols posats de fa dies, ho fem, en realitat, sobre tota una civilització, però bastant fastidiosa.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.

0: Canalies, i avui que marxa el Papa, cançons de comiat?
1: Sí, els grups de la música en català els encanta parlar de cançons de comiat. És el cas d'una nova banda que es diu SPD 509, que han compost aquest primer èxit que es diu Són coses de la vida.

Volem uns anys enrere per recordar els Charango, destapem el cor de la terra, per tornar a escoltar Que tot et vagi bé, és una cançó de comiat que diu que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i que vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé.

0: cor.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquesta hora amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
3: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats.
4: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
5: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
6: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
3: S'acaba així el viatge del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona.
7: La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
8: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
7: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: Ho analitzarem a l'Àgora amb Maica Navarro, periodista de successos, i Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I d'aquesta matinada l'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
3: En canvi, Washington diu que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Pete Hesed, secretari de Defensa.
9: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: I segona nit del Darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
7: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
10: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 cops amb Leire Díaz.
3: En concret, el març i l'abril del 2025, Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori.
1: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%.
7: És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'Europa.
3: L'empresa ha acceptat rebaixar-lo a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure. Joan Carlos Yepes, de la UGT.
11: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: I es dispara la venda de televisors coincidint amb el Mundial de Futbol.
7: Els comerciants asseguren que això els passa cada 2 anys amb els Jocs Olímpics, el Mundial o l'Eurocopa. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
1: Repassem ara les portades de la premsa amb Maria Fernández Noguera.
12: Avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. El periòdico foto a tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públics mirant-s'ho. Fotos són també semblants al Mundo, l'ABC i el País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotos. El periódico La Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, al Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya, ABC, Lleó XIV, beneix la torre que culmina la Sagrada Família.
1: Avui a Das, a les Cerdanyes desperten a tan sols 4 graus. Al migdia no passaran dels 22. I a Vilanova i la Geltrú en tenen 18, amb una màxima prevista de 26. Avui sembla que pujarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, avui començarà a pujar, sobretot al nord de Catalunya, que hi va fer fred. Ara bé, la pujada més marcada la notarem sobretot a partir de demà divendres. Aquest matí encara tindrem força núvols a les comarques de Girona i de Barcelona, amb 4 gotes, fins i tot a la costa, ara a primera hora. La tendència és que es vagi obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia, i a la resta del país avui farà sol amb alguns núvols prims.
1: I després del tiroteig mortal d'ahir en ple carrer a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Té certa ironia que, amb la nostra capital plena de Mossos i a pocs metres d'una celebració fastuosa, ahir Barcelona visqués un nou assassinat amb arma de foc a plena llum del dia. Per a més inri, el crim d'aquesta setmana s'ha fet tot just davant d'una comissaria de policia. La cosa no és anecdòtica ni fruit d'una mala ratxa. La nostra policia ja fa temps que ens adverteix que hi ha nombrosos grups de màfies que s'han establert a Barcelona i que els agents no tenen prou mitjans per aturar-los. Davant d'aquest problema de seguretat, l'alcalde Collboni ha despertat de la migdiada per dir que potser caldria endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues. Les administracions fan molt tard, perquè els experts ja fa lustres que ens adverteixen de la capitalitat barcelonina pel que fa al comerç de drogues. I com s'ha vist, de moment, això no ho salva ni Déu.

0: Avui comença el Mundial de Futbol i ens despertarem cada dia amb la cançó del Mundial.
1: Aquest és el rock del Mundial. Va ser la primera vegada que un campionat del món de futbol va tenir una cançó pròpia, una tradició que s'ha perpetuat des d'aleshores en tots els Mundials. Aquí va començar tot, el Mundial de Xile de 1962. El grup The Ramblers va aconseguir amb aquest senzill, el rock del Mundial, ser el senzill més venut de la música xilena amb més de 2 milions de còpies. Arran d'aquest rock del Mundial, els The Ramblers van ser convidats pel director del Festival Vinya del Mar, on van passar de ser uns desconeguts a trucar 3 dies seguits. Al Mundial de Xile, Brasil es va proclamar campiona del món.
0: Canalies, i avui als matiners, dia de refranys.
2: Doncs sí, perquè l'Eloi Cordomí, el nostre home del temps que viu a les muntanyes, ens ha recordat que a Catalunya tenim refranys que s'adapten a la perfecció en aquesta època de l'any.
3: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
2: Sí. Ah,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh, ahir quin dia era? Ahir quin dia era?
0: Clavat.
3: 10 de juny.
2: 10 de juny, que bé.
3: Som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, a descordar
2: el puny. Doncs vinga, a despullar-nos. Clar que sí, home.
0: Vinga. I avui són festes, eh?
2: Doncs mira, avui festa major de Sant Padó a 7:45 de la tarda i a la capella de Sant Andreu, pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comelles Berenguer, és científica, coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR, entitat dedicada a la salut dels esportistes i també membre del Comitè Científic Investigador de la Direcció General de l'Esport del CAR de Sant Cugat. A les 8 de la tarda, vuitena emperxada, a les 10 emperxafoc amb els bous de foc i a les 11 de la nit concert amb mitjanit. Tot plegat se celebrarà a la plaça Catalunya.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
4: Doncs, sens dubte, la celebració de Taylor Swift després de la històrica remuntada dels Knicks a les finals de l'NBA. Se la veu a ella eufòrica sortint de la pista de bàsquet i entrant en una mena de túnel on comença a saltar, envoltada de fans que també salten mentre la graven i criden. Ara ho sentim, entre els convidats havent pogut veure imatges que ja han fet la volta al món d'estrelles com Adam Sandler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Chris Rock o Ben Stiller.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Ivan, professor de física, que es queixa de l'error que hi havia a l'examen de la selectivitat. Hi apareixia un concepte que no entrava al temari i, per tant, impedia a molts alumnes fer l'exercici. El coordinador de l'examen li va dir al mestre que els alumnes havien d'associar aquest paràmetre, el de vida mitjana, a un altre, el de període de semidesintegració, tot i saber que no és el mateix.
7: La vida mitjana d'un isòtop radioactiu és el temps que té de vida un àtom abans de desintegrar-se. En canvi, el període de semidesintegració, el temps que tarda a reduir-se una mostra a la meitat.
6: El Departament d'Universitats ha considerat vàlides les dues interpretacions, però queden perjudicats els alumnes que no han fet l'exercici.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que es tenyeixen arreu del món de vermell amb nous atacs dels Estats Units a l'Iran i la inflació disparada als Estats Units. Aquest matí les borses asiàtiques s'estimen amb força. Els principals índexs de Xangai, Seul i Hong Kong cauen al voltant d'un 1% i el Nikkei del Japó un 0,20. A Europa i les borses també van tancar totes amb retallades. La que més va caure va ser el DAX d'Alemanya, amb gairebé un 1% de retrocés. A Espanya l'IBEX 35 va perdre un 0,18. I a Wall Street, després que sortissin les dades d'inflació, el Dow Jones i el Nasdaq van caure un 2%. El preu del petroli avui s'enfila fins als $94 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem amb la ressaca papal. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
16: 8.000 persones van participar en l'acte, que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la Sagrada Família.
17: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
16: En l'homilia, el papa va donar una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, tot plegat en una cerimònia que van seguir les màximes autoritats del país i milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc es van perdre cap detall de l'acte.
18: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
19: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
20: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
16: Lleó 14 continuarà avui dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Canàries.
0: Hi va haver polèmica, això sí, al final de l'acte de la Sagrada Família, amb cantaires de diverses corals que participaven a la missa.
16: Sí, denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final quan van detectar estelades impreses en unes partitures que els animava a cantar els segadors. La institució de la Sagrada Família ha contestat que els segadors no estaven inclosos en el programa oficial i que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El papa també va visitar Montserrat Can Brians i la parròquia de Sant Agustí.
16: A Montserrat es va mostrar devot de la Moreneta i va remarcar la capacitat d'acollida del país.
21: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Avui també n'estarem pendents. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del tiroteig mortal d'ahir al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona.
16: L'home va disparar la víctima i va fugir de la zona. La policia va localitzar la pistola a uns 200 metres del crim. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha vinculat a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
16: Aquest nou crim s'assuma al de diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig.
0: I en clau internacional, l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units.
16: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. De fet, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
0: També seguim l'evolució de la situació a Irlanda del Nord amb segona nit d'aldarulls a Belfast.
16: La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica. El primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama una desescalada.
23: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: Més notícies. El Mundial de Futbol, que comença avui, fa disparar la venda de televisors.
16: Els comerciants asseguren que això els passa cada dos anys, amb els Jocs Olímpics, també amb el Mundial o l'Eurocopa.
0: Roger Santaló.
24: Malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
25: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells nens esportius.
24: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. Amb aquest mètode, el preu pot variar d'un client a l'altre segons les dades que acumulen les companyies, com què has comprat últimament, la demanda de cada model o fins i tot el poder adquisitiu del barri des d'on es fa la compra. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Kings League, de l'exjugador del Barça Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té Barcelona.
16: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació que prepara perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues. Els treballadors, però, posen en dubte que la competició espanyola es pugui reprendre perquè, segons diuen, no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. De fet, el projecte de la Kings League està econòmicament estancat al mercat espanyol, tot i que algunes de les competicions que té l'estranger sí que continuen a l'alça. Els ingressos del projecte continuen augmentant, però encara no genera guanys.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
16: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb condicions més bones per als que tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta mesura Juan Carlos Yepes de la UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
16: L'acord es va aconseguir l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores.
0: I la mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
16: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
0: I cultura, avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició.

0: I el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbrega recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquella actuació més convulsa.
1: Marc Ruiz, l'11 de juny de 1976, feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que intentava recuperar la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
1: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
2: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de Toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026.
0: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és un de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor ha assegurat tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I ara teatre.
0: El Lliure de Gràcia acull la proposta de teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
1: Marta Vivas.
3: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Hatif quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un nomenament, Valentín Roma serà el nou director del MACB, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: És doctor en filosofia i llicenciat en història d'art i fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge. Roma torna així al MACB, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
1: I els esports, Robert Prat.
4: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA aquesta matinada, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, dominen 3-1 la final, a només un partit de ser campions. I el Joventut per a València, el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
5: Comença el Mundial, el més llarg de la història, amb més seleccions, 48 en total i amb més partits, 104. 104 partits. És probable que la FIFA busqui treure més rendiment econòmic de la seva gallina dels ous d'or, amb tants partits i amb tanta nova selecció, i que algú pugui pensar que és massa i acabarem empatxats de tant futbol. Però, per la gent que li agrada el futbol al Mundial, és com menjar de bufet cada dia, d'un bufet de qualitat, i tenir barra lliure a totes les hores durant molts dies. Per als futbolistes no hi ha res com un Mundial. Potser algú pensa que, per exemple, Lamine Yamal podria no arriscar gaire, ara que s'està recuperant de la lesió, i el Barça semblava tenir controlat que no jugués els primers partits. Però és natural que Lamine vulgui jugar al Mundial des del primer dia si es troba bé. Un Mundial és un Mundial i és el millor que hi ha. Gaudim-lo des d'avui fins al 19 de juliol, que el dia 20, l'endemà de la final, molts sentirem una sensació de buit estranya que semblarà impossible superar.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim fresca, fred, fins i tot en algunes zones, 9 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Falset, 17 graus a Sant Celoni, amb força núvols encara a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, 4 gotetes que fa una estona s'escapaven entre el Barcelonès, el Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Totes elles aniran desapareixent. En principi, avui s'espera un dia amb més estones de sol a mesura que vagi passant el dia, s'obriran clarianes i sí que el temps serà molt més assolellat i tranquil a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Amb una temperatura que als llocs amb sol pot arribar entre els 25 i 30 graus, als llocs encara mig ennuvolat quedarà al voltant dels 24-25 a l'interior de Girona, al nord de Barcelona. Demà sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura i el temps serà assolellat.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
13: És increïble.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
15: A dos quarts de nou, obrirem l'Àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir, amb la periodista Maica Navarro i la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias Lucía.
16: Abans de les 10, farem balanç de la visita del Papa. Entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, i anirem a la parròquia de Sant Agustí.
15: A dos quarts, doncs, entrarem a la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera i parlarem de les postres.
16: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de parlar nosaltres també amb el Papa Lleó, que ens va preguntar una mica preocupat què havia passat durant el matí al carrer Balmes.
18: Catalans.
17: D'acord.
18: Sí. Una comunitat de profund valors cristians.
17: Molt bé, doncs gràcies.
18: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat, amb el cap i casal de Montserrat.
17: Això de cap i casal li ha agradat,
18: se li ha quedat. Un dinar de barcelonins i...
17: I què? No, em sembla que ja ha acabat.
18: Catalans.
17: Ah, i catalans. Gràcies. Bueno, doncs, al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
18: Perdoneu, com està... El carrer Balmes.
17: Bueno, no. Sí, ha passat una...
19: Sí, bueno, sí, hi ha hagut una mica de...
20: Una persona.
19: Sí, una mica de sarau.
17: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, Papa.
19: En principi ja ha passat.
20: A 800 metres l'ha de passar vostè.
18: Han volat...
19: Però ja està.
18: Han volat el cap i casal a un...
17: No, aquí cap i casal
20: a partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
21: Avui pot ser un bon dia per posar-nos una mica místics. No sé si heu tingut mai somnis lúcids, que són aquests somnis on tu ets conscient d'estar somiant dins del propi somni. Jo últimament no només en sóc conscient, sinó que m'hi trobo els somnis a persones del meu passat llunyà o persones estimades que ja no hi són i m'hi comunico. Em llevo amb una sensació de calma i d'haver estat a una altra esfera. I he començat a escriure aquests somnis quan em llevo. Així que que us animo a tenir un diari de somnis que ajudi a eixamplar aquesta esfera gairebé transcendent.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
3: És temps de resurrecció, i no per la visita del Papa i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó perquè demà Nisei i Isa tornen a compartir cartell a la Sala Vol de Barcelona. Després d'haver estat reunit per l'aniversari de Becor, Nisei pujarà a l'escenari i posarà fi a una temporada llarga sense activitats junts. Però, de fet, és com si no haguessin passat els anys ençà que tragueren Continents el 2007 o que els au petassin amb aquí casant fa dues dècades. Avui pot ser un bon dia per als qui saben que la nostàlgia no és més que la constatació que qualsevol temps passat encara és ben present. I demà es farà palès que tot ha estat molt condensat en una setmana.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia ha començat amb núvols i quatre gotes en alguns llocs de la costa i també amb fresca a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els núvols són més abundants avui al nord-est, a les comarques de Girona i de Barcelona, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. Aquí la temperatura fins i tot podria pujar 2 o 3 graus respecte a la d'ahir, i a la resta farà força sol amb alguns núvols prims i amb temperatures que no passaran dels 30 o 31 a Ponent i a l'interior de l'Ebre, que és on més s'enfilaran.
0: Això l'endemà d'una nit històrica. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, de llums i de drons, amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
2: Com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita també del Papa a Catalunya a 8:45 al matí. Agafarà un avió a l'aeroport del Prat per continuar el viatge oficial a les Canàries. I avui a 9:45 també tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer un balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona, després del tercer tiroteig en poques setmanes. Un tiroteig mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui en parlarem temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i també amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ja respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. I a les 11 farem també Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol.

0: primer partit és Mèxic Sud-àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Per cert, parlant d'esports, aquesta matinada remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA, partien de 29 punts i han acabat derrotant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, se situen un partit de 7 campions. Tot això avui que a Biosca, el Solsonès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Gorda del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Beneïda.
3: La Torre de Jesús, que converteix la Sagrada Família en l'església cristiana més alta del món, a la premsa d'avui es defineix l'acte com un espectacle superb, una ovació al cel o l'obra magna de Gaudí.
0: Gemma Bonet.
4: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
4: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enlluernats.
6: Els milers de persones que van seguir la traca final de la cerimònia van quedar impressionats pel joc de llums, la música i l'espectacle de drons al cel de Barcelona.
0: Celia Forment.
7: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
8: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
10: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
7: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
11: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
7: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Canvi de guió.
14: En el discurs del papa, que va fer tant en català com en castellà, hi va haver canvis respecte a l'última versió que havia repartit el Vaticà. Per exemple, quan parlava d'unitat hi havia una referència que el text hi deia concòrdia amb Espanya. Lleó XIV, però, finalment va obviar la referència a Espanya.
3: També hi havia una al·lusió a l'avortament quan el papa parlava de la incompatibilitat de creure en Jesús i matar l'innocent i afegia fins i tot abans de néixer aquesta última frase, però tampoc no la va acabar pronunciant.
0: Força ràpid.
6: El recorregut amb el papa mòbil d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família va començar una mica més tard del que estava previst i la comitiva va anar una mica més ràpid del que estava previst.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països acompanyat al Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant. Molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anàvem.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït a un nen que teníem al costat,
4: que era el seu cumple, just avui complia també un any.
2: I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. No és fàcil.
14: Un dels moments que s'ha fet més viral del dia d'ahir es va viure a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on el Renzo, un nen de 6 anys, li va poder fer unes quantes preguntes al papa, algunes més fàcils de respondre que d'altres.
3: ¿Te gusta el fútbol?
7: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis.
3: De pequeño quería ser papa.
7: Doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
3: ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa?
7: No es fácil luego encontrar la respuesta, Renzo, a tu pregunta sobre
5: Porque hay personas a las que les pasan cosas malas y en cambio a otras no.
0: Cap a Canàries.
3: A 8:45 el Papa agafa un avió per encetar la tercera i última etapa del viatge a Espanya. L'acomiadarà el Prat al president Illa, que aprofitarà també per fer un balanç públic de la visita. El primer que farà el Papa quan aterri a la Gran Canària serà reunir-se amb entitats que treballen en l'acollida d'immigrants.
0: Amb crítiques.
6: També marxa el Papa, per exemple, dels supervivents dels abusos a l'Església. Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, acusa el pontífex d'ignorar-los.
2: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Reunió d'urgència.
14: La convocada per aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar l'augment del crim organitzat a Catalunya. Una reunió que l'ha precipitada un nou tiroteig mortal a plena llum del dia i a ple carrer al centre de Barcelona.
20: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
20: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisena víctima.
3: Per un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any, no només pugen les morts, també els incidents i la tinença d'armes de foc.
22: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Decideix.
6: El Banc Central Europeu s'hi apuja avui els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Els experts pronostiquen un augment del 0,25 punts que situarà els tipus en el 2,25%. Incògnita és si en el futur hi haurà més pujades.
0: Tancat.
14: L'estret d'Hormuz, un altre cop totalment, com a mínim així ho assegura l'Iran, com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians aquestes últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
23: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
24: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
23: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Revisar.
3: El Congrés vota avui a proposta del PP que demana revisar de manera immediata i transparent el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i l'acord del Consell de Ministres que el va autoritzar. És el punt de partida de la investigació de l'Audiència Nacional en què ha acabat investigant l'expresident espanyol Zapatero.
0: Es constitueix.
6: El Parlament andalús, després de les eleccions que va guanyar sense majoria absoluta el Partit Popular, l'elecció de la mesa servirà per veure com van les negociacions entre els populars i Vox de cara a la investidura.
14: I a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco pren avui possessió com a president autonòmic per tercera vegada després del pacte amb l'extrema dreta.
0: Últim dia.
3: De la selectivitat, a partir de les 9 del matí, el primer examen del dia serà el de llengua catalana i literatura. Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Suspesa.
6: La vaga indefinida de docents al País Valencià, una vaga que ha durat un mes. A la consulta feta a mestres i professors han votat a favor d'aixecar la protesta 7 de cada 10 docents. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Voten avui.
14: Els treballadors de Nissan voten si validen o no no l'acord entre els sindicats i la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar el nombre d'afectats a 195, 16 menys dels que es preveia. Les indemnitzacions seran de 50 dies per any treballat. Sentim Juan Carlos Yepes de l'UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: 41 treballadors.
3: Són els que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
0: En llibertat.
6: El cantant i actor francès Patrick Bruel, que ha quedat en llibertat sota fiança i control judicial després de ser imputat en 4 casos de presumptes delictes sexuals. La fiscalia havia demanat presó provisional, però el tribunal l'ha rebutjada.
0: I 50 anys.
14: Mig segle, 50 anys fa que els Rollings van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en plena transició. Ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquell concert.
8: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
9: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant les llibertats i aquest concert d'alguna manera era un símbol.
8: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
9: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de Toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
8: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: Per l'escriptor britànic Julian Barnes, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura que tancà més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la llista de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: 60 espectacles.
10: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida.
6: Són els que es podran veure a la Fira de Tàrrega del 10 al 13 de setembre. Entre aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontínua, una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Kamchatka. Anna Iribet, directora de la Fira de Tàrrega.
11: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat comença.
25: El Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sudàfrica a partir de les 9. Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
26: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
25: És el Mundial més llarg de la història, 104 partits. La seguretat és una de les preocupacions. Claudia Sheinbaum és la presidenta de Mèxic.
27: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
0: Rècord.
25: A l'NBA. Shot no good, the tip, it's gone! Els Knicks remunten 29 punts. Fins ara mai havia passat en una final de l'NBA. Acaben guanyant els Spurs, els de Nova York, a una victòria de proclamar-se campions. La penya per a València a les semis de la Lliga. El Barça rep el Tenerife a partir de les 8.
0: Avui és dijous 11 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc quan passaven 20 minuts de la mitjanit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Romi amb 3 quilos 320 grams a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
28: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Olesa de Montserrat, 18 a Palafolls i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Retencions en els punts habituals a aquesta hora, sobretot sentit Barcelona, la ronda de dalt, cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, direcció Llobregat. Aquí, precaució, les sortides 21 i 22 estan tallades.
4: La mare del nadó, suposadament maltractat a Barcelona i que va haver de ser ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
5: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves, que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual.
29: El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat però amb mesures cautelars i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
4: Més notícies. Al Baix és arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
5: El jutge de Manresa considera que no hi ha prou indicis de delicte i que el sinistre va passar per un despreniment sobtat i imprevisible de la roca.
29: El sobreseïment provisional l'ha acordat el jutge de primera instància, instrucció número 6 de la capital del Bages.
4: I a Berga, Junts reclama que el conveni per la construcció de l'estació d'autobusos s'ha de resoldre abans de l'estiu.
5: El portaveu del grup municipal, Ramon Cavaller, també assenyala la necessitat de tancar el finançament del projecte i s'ofereix per negociar amb la Diputació de Barcelona.
29: Tot plegat ho llegim al Regió 7.
4: I cultura. Anem al teatre. El Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells,
5: en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
4: Marta Vives.
7: Em va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
29: És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
4: I música. Mira cómo bailan los amantes. Pablo López actua avui al Gran Teatre del Liceu dins la gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes també del seu nou àlbum avui a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
28: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Catalunya Ràdio.
29: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa i ho fem des del quiosc. Alet, bon dia.
13: Molt bon dia a tothom.
29: Què, vas veure el papa ahir?
13: No he tingut l'ocasió de veure el papa, que és trist. És que jo tiro més pie per la mama que per al papa.
29: Molt bé, per tant vas estar aquí al quiosc i no vas veure res.
13: No vaig veure absolutament res. No vaig veure només l'helicòpter volant per sobre el quiosc per la vigilància, però res més.
29: Molt bé, doncs on sí que podem veure el papa avui és a les portades, a totes les portades de la premsa. Comencem parlant de fotos, totes són espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora test 3/4 de la portada, el periòdico també foto enorme, tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantar aires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants al Mundo, l'ABC, El País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes imatges. El periòdico titula La Sagrada Família ja apunta cel. La Vanguardia, La Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí i El Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona i El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. I l'ABC diu Lleó 14 beneeix la torre que culmina la Sagrada de Família.
28: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
15: el 85.677 85677 de la sèrie 43 43.
28: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I a partir d'avui us explicarem històries del Mundial. Avui volem explicar que el Mundial de Futbol es va crear, atenció, a Barcelona. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. Mitjans de maig del 1929, Barcelona en plena exposició internacional i 46 delegats de 23 països de la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, es van reunir durant dos dies a la sala de plens de l'Ajuntament. Després de llargues sessions, prenen una decisió que hauria de canviar la història del futbol. El 1930 se celebraria la primera Copa del Món i es faria a l'Uruguai. Així sonava per la ràdio un gol d'aquella època. Les altres candidates van ser Espanya, Holanda, Hongria, Itàlia i Suècia, però totes van acabar retirant-se. Així que l'Uruguai va quedar com l'única candidatura. Algunes veus expliquen que la FIFA va entregar-li el torneig per la commemoració del centenari de la Constitució uruguaiana, però la realitat és que l'Uruguai va acceptar encarregar-se de tots els costos de l'organització, mentre que els beneficis es repartirien entre totes les federacions participants.
0: I fins aquell moment què feien?
2: Doncs la celebració d'una Copa Mundial era un objectiu des de que es va fundar la FIFA el 1904, però tot quedava relegat a la competició de futbol dels Jocs Olímpics. El 1928 a Amsterdam es van assentar les bases del Mundial, a Barcelona es va reafirmar la decisió i el 1930 a Budapest es van polir els detalls. Era una FIFA molt diferent de l'actual, amb només una desena de membres i amb les normes globals del futbol encara per definir.
16: A l'Uruguai, voy, yo no voy, voy porque temo naufragar. A l'Uruguai.
2: I com cantava Marujita Díaz, moltes seleccions no van anar-hi, no perquè tenien por a naufragar, sinó perquè no volien afrontar el llarg viatge en vaixell. El Mundial va començar el 13 de juliol de 1930. Havia de durar un mes i va durar 13 dies. Al final, l'anfitriona es va proclamar campiona derrotant per 4-2 a l'Argentina al final. I des d'aquell dia, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona fins avui, que és un dels esdeveniments més seguits de la història.
16: A l'Uruguai, yo no voy, porque temo naufragar.
28: Lletera Campllong.

0: i temperatura alhora. 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Susana Griso a Díaz Ayuso, Espejo Público d'Antena 3.
3: Susana Griso va entrevistar a Isabel Díaz Ayuso i li va preguntar si la prioritat nacional era compatible amb els valors cristians i amb la humanitat. La resposta de la presidenta madrileña va ser que haguera llegit a León 14 sabia que, atenció, Cristo som u, i ell parla de la pluralitat i de la unitat, que no significa uniformitat. Va continuar amb frases incomprensibles i la presentadora, que volia ajudar-la, no sabia per on tirar. Busqueu el moment, us recomane moltíssim.
2: I a la recomanació del dia, última jornada de la selectivitat, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Lady Bird.
4: Sobre la incertesa de les notes i el vertigen del futur, multinominada als Oscars i seguim les aspiracions artístiques i vitals d'una jove durant el seu últim any d'institut. Marcat per la pressió familiar, amb una relació tensa, sobretot amb la mare, arran de les dificultats econòmiques i el patiment de saber si entrarà a la universitat que somia. Dirigida per Greta Gerwig, que abans de fer el salt mundial amb Barbie, Lady Bird és una pel·lícula sensible i emotiva, una mica agradolça i amb un bon càsting. Inclosa a Netflix o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, per tercer i últim dia, eh? El papa.
10: Germans i germanes.
11: No em vaig ja, no vull saber res. Adéu.
9: El papa és protagonista del dia perquè ahir a la nit va tancar la seva visita a Catalunya amb un acte molt emotiu i espectacular que va servir per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però el que dèiem, avui el papa se'n va. D'aquí una hora, més o menys, a 8:45, Lleó 14, agafa un avió a l'aeroport del Prat per anar-se'n cap a les Canàries.
2: I per això aquesta hora podem saludar el papa Lleó. Molt bon dia, papa.
12: Barcelonit i catalans, vull dir una cosa.
9: Sí.
12: Deixeu-me en pau, per l'amor de Déu.
9: De Déu. No, no, és que no el deixarem en pau encara, papa. Aprofitarem fins l'últim minut que sigui aquí per molestar-lo.
12: Vull esmorzar sense haver de resar.
13: Bona, papa, realment.
12: Sí. Ni beneir,
9: sí,
12: ni llegir homilies, ni res.
9: Sí.
12: Deixeu-me esmorzar.
9: Que sí, però podem parlar una miqueta més mentre esmorza.
2: Agafa un croissant i esmorza. Lleó 14, saps? Sí. Lleó 14 agafa un croissant i esmorza.
9: Escolta, i què ahir? Va estar molt bé allò de la Sagrada Família, oi? No, més que bé, o sigui, sí, va estar molt, molt millor que aquella cosa que van fer el Santiago Bernabéu l'altre dia.
12: Encara digui-ho. Tinc malsons sentint la veu de Manolo Lama cantant gol, sí, a la soledat.
2: Va ser terrible, sí, sí, sí, sí.
12: Mientras gente cantava oe, oe, oe en la,
9: sí,
12: grada,
9: sí, sí, sí.
12: I luego entrava David Bustamante.
9: Sí, ahir gritando. Tot va ser un altre to, va ser molt maco, i quan va aparèixer aquella cara de Gaudí...
2: Se va per Rajoy, la cara de Gaudí. T'has fixat?
9: Sí, sí, una mica sí, és veritat. Podria ser
2: Francesc Soler,
9: molta gent amb barba, podria ser.
12: Jo pensava que era rei Felipe.
9: També, també s'assemblava, sí, una mica.
2: Bueno, no ens tenim més, perquè ha d'anar cap a l'aeroport, eh?
12: Adiós. Oh.
2: Són 7:45. D'aquí una hora, Lleó 14 agafarà un avió al Prat per anar cap a les Canàries, tercera i última etapa del viatge oficial que ha tingut aquesta nit el seu punt culminant. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials.

0: apreciar els llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En temps d'agora farem balanç d'aquesta visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona. Després del tercer tiroteig mortal, en poques setmanes, la consellera Núria Parlon ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies.
1: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra, dispara míssils contra objectius militars iranians. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol, remuntada dels Knicks a la final de l'NBA, perdent de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, 3-1 dominen la final, i el Joventut que perd a València el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
0: I pel que fa al temps, avui començarà a pujar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, on més es notarà aquesta pujada serà el Pirineu i el Nord-est. Ahir vam tenir molts núvols, avui començaran a obrir-se i, per tant, al migdia pujarà 1, 2, 3 graus la temperatura en aquests sectors. La pujada més marcada la tindrem demà. No ens en refiem, però, de les temperatures que hi ha aquesta hora, perquè hi ha menys de 10 graus a moltes valls del Pirineu i valors de 10 a 15 graus a la Catalunya interior. Encara fa fresca, avui, però, la tendència és que vagi sortint cada vegada més el sol. Farà sol a la meitat oest de Catalunya, també, amb alguns núvols prims. I a partir de demà, sol i més calor, clarament més calor a tot arreu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb un tram tallat a Ferrocarrils de la Generalitat, a part de l'atropellament d'un senglar. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. A la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret l'R5 i l'R50, no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, perquè un tren ha atropellat un senglar i s'han de mantenir, diu Ferrocarrils, els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies hi ha un tram tallat, en concret entre Vic i Torelló, des d'avui i fins al 22 de juny a causa de treballs de millores. Mantenen, diu Renfe, els serveis habituals per carretera. A la resta de la xarxa ferroviària de Renfe, els retards habituals per les limitacions de velocitats.
0: I a les carreteres, complicada la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. A banda de les aturades en punts habituals, a aquesta hora destaquem aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Precaució perquè les sortides 21 i 22 estan tallades. També aturades de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I complicada també la circulació a la Ronda de Dalt i a cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Quan són les 7:33. I connectem ara amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Muriel Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui gairebé unanimitat en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
6: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
7: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
6: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI, molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
7: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al Pavater de Montjuïc.
6: El periòdico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
7: I assegura que es pot fer compatible reconèixer l'obra, que és la principal icona de Barcelona, amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
6: El País també dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
7: Destaca que és un imant per al turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana, com el Colosseu o la Torre Eiffel.
6: I el Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però amb un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
7: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya, i especialment a Barcelona, ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
8: Molt interessant l'entrevista que Lluís Amiguet fa a La Vanguardia a Aneix Raman, el director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. Ell analitza milers d'ofertes d'ocupació i està convençut que les màquines ens trauran la feina menys creativa i, per tant, hi haurà més temps per la que genera valor de debò dins d'una empresa. I la que és realment creativa surt de la ment humana, basada en 5 conceptes que tots comencen per ser: curiositat, coratge, creativitat, compassió i comunicació. Mai cap màquina, diu, podrà tenir-les. Esperem que sigui així.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es. Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
15: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On van a parar els regals que li fan al papa?
17: Doncs segons explica el Diari de Tarragona, de fonts del Vaticà, quan són objectes històrics, artístics o de gran valor cultural, habitualment els exhibeixen als museus vaticans. Quan són de menys valor, a vegades els reutilitzen per regalar a visites. Si són objectes litúrgics o imatges religioses, es donen a les diòcesis. I si són molt valuosos com joies o un cotxe, s'acostumen a subhastar i els fons van a caritat. Si no són de grans dimensions, van a una botiga a tocar de la mateixa ciutat del Vaticà.
0: I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
18: Doncs uns atracadors que van entrar a robar una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim El Mundo, que era una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar a una treballadora que els mostrés joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, després d'una persecució, a la policia els va acabar detenint.
0: I on van els estudiants aragonesos quan acaben la selectivitat?
17: A Salou. Allà
0: a Salou?
17: Van fer les proves d'accés a la universitat la setmana passada, i aquest últim cap de setmana, doncs, desenes d'estudiants ja han marxat a descansar en aquesta població de la Costa Daurada. Ho recull Aragón Digital.
0: Allà de voluntaris pel gran depart del Tour.
18: Registra més de 7.300 sol·licituds de voluntaris per les tres etapes a Catalunya. Veiem el Digital Més, que per l'etapa de Tarragona, per exemple, s'han apuntat 2.800 persones. Ja han començat les sessions informatives per als responsables del voluntariat dels municipis per on passa el Tour a Catalunya.
0: Qui ha tornat?
17: Doncs segons el 9-9, el Pou Calent de la Garriga, al Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se. 57 graus és l'única font del municipi termal amb aigua calenta.
0: I què podria desaparèixer?
18: La duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament aprofita les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició de l'edifici que hi ha entre Marquès d'Argentera i el Passeig de la Circumval·lació davant del Parc de la Ciutadella. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora és un dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
10: Avui, segona i darrera entrega de com la premsa vaticana ha recollit la visita del Papa a Catalunya. El Vatican News remarca que Lleó XIV va presentar Antoni Gaudí com un home de fe que va concebre la Sagrada Família com un camí espiritual cap a Crist i que va descriure el Papa, Barcelona i Catalunya com una llar oberta a la fraternitat i la diversitat. També va demanar evitar les divisions i les polaritzacions que debiliten, diu, l'Església i la societat. I l'Observatori Romano es fa ressò de la visita del pontífex a Montserrat, destacar que va demanar substituir l'odi per l'esperança, el respecte i l'amor a la família. I sobre Brians remarca que el Papa va recordar als presos que els errors comesos no defineixen la identitat de cap persona.
19: La premsa econòmica escalfa motors per la sortida en borsa demà de SpaceX. L'Economista assegura que és la notícia de l'any dels mercats. El diari destaca les crítiques que està generant també l'operació. Els analistes esperen un debut històric, però reproven que Elon Musk es reservi el 80% del poder de vot de l'empresa. Musk es convertirà, de fet, en el primer bilionari del món i l'Economista assegura que no hi ha precedents de res semblant. Cinco Días també sosté que serà l'estrena més gran en borsa de la història i si esteu interessats en comprar accions de SpaceX, el diari recorda que Espanya és un dels països en què els petits inversors tenen permís per accedir a la compra del primer dia. I avui l'ON Economia explica que la família Vicens va vendre l'abril passat la totalitat del grup editorial Vicens Vives a la finesa Sanoma. Han cessat com a administradors, però Jaume Vicens Barceló continua com a director general.
0: I què destaquem en la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Que comença el Mundial, el primer Mundial de futbol de Lamine, l'últim de Messi, remarca el diari Esport, el Mundial més global de la història, 104 partits, el Mundial de Shakira amb la cançó oficial.

0: El Mundo Deportivo també destaca que és el primer mundial de Lamine amb una selecció espanyola molt blaugrana que aspira a guanyar el títol. Pel periòdico, aquest mundial no té res a veure amb els mundials d'abans. L'elenc d'estrelles no és el mateix, s'ha passat d'herois anònims a estrelles universals. La Vanguardia es pregunta, Welcome to USA, benvinguts als Estats Units. Controls, escorcolls, vetos de les autoritats són massius a països com Iran, Senegal i l'Uzbekistan, acusats de terrorisme. Albert Nadal explica al diari Ara que una empresa de la Garrotxa està darrere de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca de Mèxic, ha posat a punt la gespa de l'estadi, i El País explica que comença un Mundial marcat per la tensió geopolítica, el temps i els llargs desplaçaments. El Mundo Deportivo també diu Goodbye Rashford, el Barça no exercirà l'opció de compra del jugador que caduca dilluns.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles, el gent de Pineda.
2: El rei Carles revisarà els privilegis d'habitatge de les princeses Beatriu i Eugènia, filles de Sarah Ferguson i Andreu Mountbatten, qui va rellogar, atenció, durant anys, tres cases situades al Royal Lodge, cobrant el lloguer en un sobret per poder pagar-se un Coca-Cola i una bossa de fritos de maíz. A banda, l'escàndol Epstein obliga el rei a revisar la situació de les princeses que no tenen funcions oficials dins de la monarquia i que ocupen de gorres dues propietats de la família. Sembla que el Regne Unit sí tenen un problema amb l'ocupació. La diferència és que allà els ocupes surten els bitllets.
1: I qui fa anys avui, Carali, eh?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Núria Espert.
1: Núria Espert, home, 92.
3: 91, també fa anys l'actor Francesc Orella.
1: 75.
3: Una mica menys, 69. I també felicitem l'actriu Maria Barranco.
1: 70.
3: 65. Anem pel censural. Avui és Sant Bernabé, no es troba entre els 12 apòstols elegits per Jesucrist, però probablement va ser un dels 70 deixembles esmentats a l'Evangeli. Bernabé és considerat apòstol pels primers pares de l'Església. Va morir lapidat cap a l'any 70 a Xipre. A Catalunya hi ha 518 persones que es diuen Bernabé. Va bé.
1: És un bon dia per fer anys, no?
3: Jo crec que sí, és el millor de l'any.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui, que és 11 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 11 de juny de 1986, la Sagrada Família fitxa l'escultor Josep Maria Subiracs. L'artista es compromet a realitzar més de 100 obres que aniran a la portalada de la façana de la Passió. Subiracs, de 59 anys, seguirà les passes de Gaudí i se n'anirà a viure en un habitatge a sota mateix de la Sagrada Família. El contracte el lliga al temple des de 1986 fins al 2001. Si compleix els 15 anys allà, pot ser l'obra de la seva vida. El diari Avui recorda que el 1964 els millors arquitectes del món van fer un manifest en què no li veien cap sentit a continuar les obres de la Sagrada Família. I ara fa 40 anys quedaven 10 dies per les eleccions espanyoles del 22 de juny de 1986. Era la primera vegada que unes eleccions es feien en diumenge. Sempre havien sigut entre setmana i donant hores lliures als treballadors perquè anessin a votar. Aquesta vegada queien enmig d'un pont de 4 dies, el de Sant Joan.
1: Avui és 11 de juny del 2026, és el dia 162 del calendari, falten 10 dies per l'estiu, 13 per Sant Joan i 3 pel Dia Mundial del Donant de Sang. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Així és com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Fantàstic, impressionant.
8: Genial, espectacular.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç.
10: Quina vergonya!
11: Han començat a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte.
12: I els drons, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
13: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
12: És espectacular.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Suspendre.
14: Tenir una cosa a l'aire de manera que pengi, tot i que ens quedem amb la segona excepció del DIEC, rebre la qualificació de suspens en una assignatura. Avui, últim dia de la selectivitat, amb l'objectiu de no suspendre i treure la nota necessària per entrar a la carrera desitjada. Qui sí que ha suspès són els mestres valencians. Han suspès concretament la vaga indefinida que feien des de fa exactament un mes.
1: Pronòstic.
14: Conjectura del que s'ha d'esdevenir treta de certs senyals. Per exemple, el pronòstic del temps. Avui, però, ja no alçarem la mirada per mirar el cel, sinó que ens fixem en el pronòstic, l'estimació que fan els experts govern sobre l'augment d'un quart de punt dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu ho decidirà avui i serà la primera pujada en 3 anys per contenir la inflació.
1: Remuntar.
14: Superar algú la situació adversa en què es troba. Podem recuperar-nos després d'una mala època o d'un refredat, però també en una competició quan anàvem pel darrere i acabem al davant per remuntar de l'espectacular paper dels Knicks al quart partit de les finals de l'NBA. De perdre de 29 punts a guanyar, els Spurs d'un punt estan a un partit de ser guanyadors.
1: Us he vist 3 xifres amb l'Anna García. 5,6%.
8: Aquesta és la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya, segons l'últim informe de Comissions Obreres. El sindicat publica les dades en un moment en què el govern espanyol va amb retard en la transposició de la directiva sobre transparència salarial, que té com a objectiu reduir precisament les diferències de sou pel que fa al gènere.
1: 41.
8: Són els treballadors que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita reformular, diuen, el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
1: 4,2%.
8: Aquesta ha estat la pujada de preus als Estats Units al maig, 4 dècimes més que l'abril, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La pròxima reunió de la FED és dimecres que ve, que haurà de decidir què fa amb els tipus d'interès davant la inflació.
1: I ara el veig, 3 imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el nou skyline de Barcelona amb el perfil de la Sagrada Família. Està il·luminada, coronada per aquesta nova creu de la Torre de Jesús, i al costat, al cel, un conjunt de llums dibuixen la cara, sembla de Rajoy, però no, és d'Antoni Gaudí, que es mira la seva gran obra.
10: La figura de l'arquitecte de Déu fet amb drons, uns drons que després van escriure també una de les cites de Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Va ser el tram final de la benedicció de la Torre de Jesús en un acte molt vistós, molt espectacular, amb llums i focs artificials, i que culmina la visita de 2 dies de Lleó 14 a Catalunya.
1: A la segona hi veig un grup d'una dotzena de joves, estan totalment tapats, alguns porten de suadora, altres jaquetes, tots porten la caputxa posada i amb un buf es tapen la cara. Només se'ls veu la franja dels ulls.
10: És un grup d'ultres que en els últims 2 dies s'han dedicat a protagonitzar actes vandàlics a Belfast, a Irlanda del Nord. Una agressió per part d'un ciutadà del Sudan ha desencadenat una resposta de l'extrema dreta, organitzats en alguns casos per grups paramilitars i que s'han dedicat a cremar cases o cotxes d'immigrants.
1: I a la tercera imatge hi veig un cartell antic que diu Recital de Música Espanyola del 1928, amb el nom de Ricardo Viñas en gran. Lleida, Julià Albacar, què és això?
15: Doncs és un dels 1.600 documents que la família del pianista i músic lleidatà Ricard Viñas va cedir a l'Arxiu Municipal de Lleida i aquesta setmana per primer cop s'han obert per a consultes del públic. Concretament, això és un programa de concert de recital que Viñas va fer a París l'any 1928 amb la cantant Enriqueta Garreta. Com a curiositat, l'entrada més cara costava al voltant d'uns 40 francs, el que vindrien a ser avui en dia uns 50 euros.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
17: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Un món sense mosquits, aquest és l'objectiu d'aquest projecte de Google que es diu Debug, depurar en anglès. La idea és modificar genèticament 32 milions de mosquits, alliberar-los tots perquè eliminin tots els mosquits del món en un sol dia. Diu la notícia que Google ja ha demanat permís a l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units per alliberar 2 tongades de 16 milions de mosquits mascles amb els gens modificats perquè s'ajuntin en femelles i es converteixin en estèrils. D'aquesta manera, explica la notícia, els ous dels mosquits no eclosionaran i a poc la població minvarà fins a desaparèixer del tot.
1: És real o fals?
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia és una notícia falsa. El projecte de Google no vol acabar amb tots els mosquits del món, seria un somni, però no passarà. En canvi, sí, és cert que Google alliberarà 32 milions de mosquits per reduir la població de mosquits capaços de transmetre malalties com ara el dengue, la febre groga o la febre zika.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a Viatges al Corte Inglés Ponès. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
3: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats. S'acaba així la visita del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat.
23: Això després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
23: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona només 4 dies.
3: L'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz.
23: Com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió, Washington ho nega i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
1: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord.
3: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic Keir Starmer reclama una desescalada.
25: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
26: We are united.
25: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès un quart de punt.
23: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Tindrà un impacte directe a les hipoteques.
1: Mentre arrenca el Mundial de Futbol.
3: Amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre, és el Mundial més llarg de la història amb 104 partits i s'allargarà fins al 19 de juliol.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb força núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, però ja s'estan obrint grans clarianes i avui, en general, farà força sol a gairebé tot arreu. Avui encara bufarà una mica de tramuntana i la temperatura serà moderada, però començarà a pujar 2, 3, 4 graus fins i tot respecte a la d'ahir a les comarques del Nord-est i el Pirineu. La pujada més marcada, però, la notarem a partir de demà i de cara al cap de setmana.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, circulació encara complicada a la Ronda Litoral, Clàudia Serra.
29: Sí, segueixen aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades i cua també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals a aquesta hora en els punts habituals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I la mobilitat aquesta hora amb un tram tallat a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, Maria Fernández.
30: Doncs sí, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50 no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar. Això fa que entre Sant Vicenç i Manresa hi hagi un tren cada 40 minuts. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui i fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora que s'allargaran, doncs, fins al 22 de juny. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
18: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
31: A
4: dos quarts de nou obrirem l'Àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir.
5: Abans de les 10 farem balanç de la visita del Papa amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
4: A dos quarts d'11 parlarem de postres amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
5: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Avui tenim una trucada.
7: Avui... Home, espero, cada dia en tenim una, no?
1: Què passa? Albert, bon dia.
8: No puc creure. Hola, bon dia.
7: No ho puc creure.
1: Què tal?
8: Bé.
1: Tu diràs?
8: Re, doncs... felicitar en Xavi.
7: Ah, no m'ho diguis.
1: Que l'alies?
7: A mi?
8: Que l'alies?
7: Sí, i això?
1: Que fa 62 anys, avui?
7: Estic a 2 anys de la jubilació.
1: Però qui és l'Albert?
7: Que ho digui ell.
8: Jo?
1: Qui ets tu?
7: Qui és l'Albert?
8: Jo, doncs, un bon amic i company i parella d'en Xavi.
1: Què dius ara? Que té nòvio, que l'alies? Que té nòvio?
7: M'estic posant vermell, Albert.
1: Però com és possible? Com t'ha enredat? Si porta 20 anys que vivi manera...
8: Coses que passen així, la vida, no? Donen aquests punts.
1: Hosti.
7: Clar, estic molt bé, molt feliç i molt il·lusionat.
1: Ho has vist, això, Manu?
7: No, estic jo, m'he quedat a no de nadar. Jo estic vermell que m'està a punt d'explotar el cap ara mateix a l'estudi, també t'ho dic. Qui t'ha enredat? Però
1: fa poc que el desconeixa, doncs, perquè si no...
7: Escolta, a veure, per favor.
9: A veure, encara no s'ha dit quants anys en fa, eh?
1: Sí, quants en fas?
7: 45! Oh. Molt ben portats, per cert, tothom diu que sembla més jove.
1: I què té el que no li és, Albert?
7: Bueno...
8: Com?
7: Escolta.
8: No t'he sentit.
1: No, dic, què té? Què t'agrada del canal?
7: Què li veus?
1: Què li veus? Que...
7: Contenció, Albert, contenció.
8: No, vull dir, al final hi ha una bona entesa, ens passem bé.
1: Molt bé.
8: No res.
7: La gran pregunta és qui t'ha enredat en tot això.
8: Home, això és secret. Sí.
1: A què et dediques, Albert?
7: Per favor.
8: Bueno, em dedico al món nàutic.
1: Apa, la bota mare.
7: L'esteu posant vermell, per favor. Quina enredada,
1: Albert,
7: en directe.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
7: Mató, estimat.
1: I felicitats, Canalies. 45 anys. Què li cantes, Manu?
8: Per molts anys.
1: Va.
7: Quina cançó.
8: Vinga.
1: Va, toca-la.
9: Va, disparem, va.
7: Home.
10: Ja ha tingut tot el que...

0: Ai, quina meravella, aquesta cançó dels Catarres. Gràcies, estimat Manu Guix.
1: Per molts anys, gran Elias.
0: Un petonet. Tinc l'Albert per aquí?
1: Teu nòvio,
2: ja no, ja no. Ja es truca, va, vés a trucar-lo. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Catalunya es desperta orgullosa i emocionada. Després de l'espectacular celebració que hi van viure a la Sagrada Família amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. Un papa que va tancar així un cicle de 3 dies molt intensos a Catalunya que ha ocupat l'atenció del país i també del món sencer. Un viatge històric, pels fets i per l'acte d'ahir, però també pels missatges que ha anat deixant. Hi ha crítiques, com és lògic i saludable, en una societat oberta, i el debat, per exemple, sobre la presència de la religió a la vida pública també ha estat molt viu, com també la ferida oberta al voltant dels abusos sexuals de l'Església, o els missatges sobre l'avortament i l'eutanàsia. Però el pas de Lleó XIV ens ha deixat missatges molt clars i molt exigents per tothom, creients i no creients. Ho va fer, per exemple, a la presó de Brians 1, recordant-nos que els errors no determinen la dignitat d'una persona. Al Raval, també, denunciant l'abandonament i la solitud de la gent gran. I ho va fer també a Montjuïc, on va condemnar la violència masclista i va demanar prioritzat la salut mental. Són avisos que s'uneixen a la seva defensa del diàleg polític i a també a plantejar-nos a com adoptem la intel·ligència artificial. Ahir la tarda, de fet, ho va repetir a la Sagrada Família. Va quedar palès en les paraules finals de l'acte. En aquell moment en què apareixen llums, foc, drons, moment espectacular, i amb una frase impresa al cel que deia: primer l'amor, després la tècnica. Primer l'amor, després la tècnica. Frase d'Antoni Gaudí, però que és una frase ja de tots els catalans i que descriu a la perfecció el missatge d'aquesta visita papal. I és que el moment de la Sagrada Família és dels que quedarà gravat a la memòria col·lectiva del país. La missa del papa va plegar tot l'estat major de la política i la societat civil, però més enllà de la catifa d'autoritats, Barcelona va viure un espectacle. Un espectacle únic. Tant pels assistents, com també per qui ho va seguir en directe a través de la televisió. Una tradició de 2.000 anys d'història que va mostrar tota la seva solemnitat. Un preciós homenatge a Antoni Gaudí, que ens recorda que la bellesa no és fruit d'un sol home. La Sagrada Família és el somni d'una persona, però executat per moltes generacions de catalans. L'acte d'ahir reflecteix una Catalunya que alça la mirada, però que sap tocar de peus a terra. El papa ho ha anat repetint durant tot el seu viatge. La persona ha de tornar al centre de la conversa pública. L'estada del pontífex a Catalunya ens ha recordat que tothom, absolutament tothom, és important. Des d'una cel·la de Brians fins al carrer més humil del Raval, passant per la Sagrada Família i per Montserrat. I Lleó XIV marxa, però el seu missatge es queda, com també es queda coronant la ciutat el somni d'Antoni Gaudí, il·luminant la torre més alta. Un somni que entre tots hem sabut aixecar i aplaudir.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dijous 11 de juny hem començat el dia amb fresca, fred, fins i tot al Pirineu, 6 graus tenien fa una estona a Ger, a la Cerdanya, 10 graus al Guaire, al Segrià, i 18 graus a Cabrera de Mar. També hem tingut força núvols i fins i tot algun ruixadet matinal. Poca cosa, ja s'està allunyant. La tendència és que aquests núvols que hi ha a les comarques de Girona, de Barcelona, es vagin trencant, es vagin obrint, i tinguem cada vegada més estones de sol. Per tant, en general, avui s'espera un dia tranquil, un dia assolellat, i amb una temperatura que al Pirineu i al nord-est començarà a pujar 2-3 graus més que ahir, fins i tot. En canvi, la resta encara es mantindrà bastant moderada, amb una mica de tramuntana a l'Empordà, a l'espera que a partir de demà sí que tinguem una pujada claríssima de la temperatura, més sol a tot arreu, tant demà divendres com també el cap de setmana.
0: Ara són les 8 i 4. Avui a l'Àgora del Matí comentarem l'actualitat amb Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. El dia en què... Tenim sort ara mateix en directe a l'aeroport de Barcelona... d'alguns avions que estan aterrant en aquesta terminal on el papa d'aquí a pocs minuts marxarà. Les autoritats ja estan preparades per rebre el pontífex a punt de marxar de Catalunya després de tancar el seu viatge beneint en català la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Germans i germanes, record agraït jo amb el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica.
0: Un acte que es va concloure amb un espectacle de música, de llum i de colors magnífic que va posar el colofó a un viatge històric a Lleó XIV a Catalunya. L'avió papal està a punt d'enlairar-se, com dèiem, des de l'aeroport del Prat. David Àngela, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Sentíem l'ambient com de tensió freda. Abans de que arribi el papa, deu faltar poca estona, no, que arribi?
4: Doncs, de fet, el papa i la seva comitiva, sí, ha d'arribar perquè el desplegament policial ja és evident. Encara no ho ha fet aquí a l'aeroport, on es preveu que el seu avió s'acabi en l'Iran a 8:45. D'aquesta manera posa fi a aquest viatge al nostre país de gairebé 3 dies. Els desplaçaments del papa cap aquí, cap a l'aeroport, estan absolutament blindats i, per tant, aquí a la terminal corporativa, la que en fan servir els VIPs, hi ha presència, sobretot, de mitjans informatius i de moltíssims agents, tan uniformats com de paisà, de diversos cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet en tot moment d'anfitrió, acomiadarà el papa, acompanyat del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, del president del Parlament, Josep Rull, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del delegat del govern, Carlos Prieto, de la presidenta també de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, del cardenal Joan Josep Omella, de Raimundo Rodríguez, inspector general de l'Exèrcit de Terra, i també serà a peu de pistes, acomiadant el papa, la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela. Després del seu comiat, el president Illa ha convocat els mitjans per valorar aquesta visita papal aquí a Catalunya. Sembla que ara sí que està arribant aquesta comitiva. Veiem els cotxes senyalitzats amb les balises i tal, tot el sistema de seguretat. Veiem ara mateix el papa que està passant el seu vehicle amb matrícula del Vaticà per davant nostre i està a punt d'accedir ja a les instal·lacions d'aquí de la terminal corporativa aquí a l'aeroport del Prat. Per tant, entrarà cap a dintre, s'esplaçarà fins a la pista, un cop allà el mateix protocol que l'arribada, la catifa vermella, suposem, les personalitats que l'acomiadaran donarà la mà un per un, passarà per aquesta catifa vermella, s'enfilarà l'avió i cap a 8:45 es preveu que aquest avió s'enlairi d'aquí de l'aeroport de Barcelona.
0: Que l'avió tens a l'estar fora, veient quan controlant les entrades i sortides, amb les imatges que tenim nosaltres, David, sí que veiem aquesta catifa vermella, que avui està centrada, per entendre'ns, perquè avui hem pogut quadrar l'avió i l'escala amb la catifa,
4: El dia de l'arribada hi va haver algun inconvenient amb aquesta catifa, que la cosa no va acabar de quadrar i això va fer endarrerir una mica el protocol, sí.
0: Veiem com l'exèrcit ja està format, per tant, realment està tot a punt per rebre el papa, per fer els últims comiat, les últimes paraules, abans que enlairi cap a les Canàries. Fins ara, David.
4: Fins ara, bon dia.
0: Tindrem temps també d'analitzar els missatges i també les conseqüències, com dèiem, d'aquesta visita del papa, que va acabar ahir a la Sagrada Família i que en Lleó XIV va definir Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ho va seguir la Gemma Bonet.
5: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase "Primer l'amor, després la tècnica". El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
6: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist i coronada per la creu.
5: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va acabar la Sagrada Família, va lluir amb tot l'esplendor amb un espectacle de música, de llum i color que va deixar bocabadat al públic.
7: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot,
0: Va ser el punt final d'un segon dia amb imatges molt simbòliques, com l'abraçada d'una interna de Brians al Pontífex, que en la seva visita a la presó va parlar de deixar enrere el passat.
10: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
0: I una altra imatge, la de Lleó XIV davant la Moreneta amb l'Escolania de Montserrat entonant el Virolai. Això va ser al migdia, el papa va resar el rosari al monestir, va dinar a l'abadia i va saludar els centenars de fidels que havien pujat a la muntanya. Nàtia Dell.
11: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
12: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa, pues, parlés en català.
13: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
14: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure l'així tan de prop, pues, molta il·lusió.
11: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el papa ha deixat molts missatges en aquesta visita que ens definia així el president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
0: Un papa que ha parlat de pau, d'esperança, de futur, fins i tot de salut mental i també d'unitat.
16: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: També ha hagut absències de referències que han indignat, per exemple, a les víctimes dels abusos de l'Església. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de Montserrat.
17: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Avui farem aquest balanç de la visita. També visitarem la parròquia de Sant Agustí l'endemà que el papa Lleó XIV hagués de respondre a les preguntes d'un nen que ja s'ha fet molt famós, un nen de 6 anys, que és el Renzo. Algunes preguntes difícils.
18: ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
0: I aquesta és una de les respostes del papa.
19: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Esto es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
0: Unes visites històriques que hem anat explicant en una programació especial a Catalunya Ràdio. I ara mateix veiem com el papa ja està a l'aeroport, a punt de pujar a l'avió, ja enlairà, acaba de saludar l'alcalde de Barcelona, també hi havia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hem vist també el president del Parlament, Josep Rull, també la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ara veiem com saluda també el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, i a partir d'aquí doncs ja s'enlairarà i continuarà el seu viatge pel Forada cap a les Canàries.
20: Sí, està previst que s'enlairi d'aquí poc més d'un quart d'hora, quan siguin 9:15. Ara continuem aquestes salutacions protocolàries en aquesta alfombra vermella que el condueix fins a aquest avió d'Iberia. Va acompanyat en tot moment del president de la Generalitat, Salvador Illa, que és qui li va introduint i presentant els noms de totes aquestes persones que, tot sigui dit, la majoria ja les ha saludades moltes vegades durant aquests dos dies. I ara, en aquests moments, el pontífex, doncs, que es disposa ja a pujar l'escalinata cap a l'avió.
0: Doncs són els últims minuts del papa Lleó XIV a Catalunya en aquesta visita històrica de 3 dies que hem anat explicant, com dèiem, i que culmina d'aquesta manera, acomiadant-se ara del president de la Generalitat, que d'aquí a pocs minuts farà una valoració del que ha estat aquesta visita. Són 8:13.
21: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
22: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: banda, la visita del Papa, avui també a l'Àgora parlarem del que està passant amb la seguretat. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que hi va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Eren les 10 del matí, amb la ciutat blindada d'agents, a 800 metres d'on més tard havia de començar la comitiva del Papa i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li al cap a un altre i va fugir deixant l'arma en una parada d'autobús propera. Oriol Pujador.
1: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència de la cúpula dels Mossos preocupada per l'auge dels tirotejos a Catalunya. Amb el deia, al carrer Balmes de Barcelona ja són 6 les persones mortes a Catalunya per tirotejos aquest any. Repassa les dades, Ot Serra.
3: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou, també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I això pel que fa als assassinats, però hi ha hagut altres tirotejos aquest any sense resultats mortals pel Foradada?
4: Per exemple, fa unes setmanes explicàvem que una nena de 10 anys va quedar ferida per l'impacte d'una bala perduda, una bala que havia rebotat en una paret i li va impactar el braç al barri de Sant Roc, a Badalona. El mateix cap de setmana hi havia hagut un altre tiroteig, per exemple, a Tordera. Les estadístiques, de fet, mostren un increment, no només dels tirotejos, també de la tinença d'armes de foc. L'any 2025 hi va haver gairebé 2 tirotejos per setmana a Catalunya. Això vol dir un augment del 30% respecte a l'any anterior.
0: I a l'espera de conèixer la identitat de l'agressor, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, ens explicava fa uns dies aquí al matí de Catalunya Ràdio que prolifera l'ús de sicaris en entorns criminals.
5: Entorns criminals, producte del narcotràfic, sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: L'intendent afegia que no només hi ha armes, sinó que es fan servir amb més facilitat.
5: No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
0: A l'Àgora del matí analitzarem detalls del cas amb la periodista de successos de La Vanguardia, Maica Navarro, també amb la directora de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Abans, però, comentari de la periodista de successos del País, Rebeca Carranco.
6: Aquests dies ens hem preguntat molt com és possible que matin algú a les 10 del matí d'un dimecres a Balmes, a les 9 de la nit un dissabte a Zona Franca o a les 4 de la tarda a Poble Nou. És una situació preocupant, que no sembla que tingui aturador. I potser l'explicació està relacionada amb una altra pregunta. On són els sicaris? Els Mossos tenen algunes línies bones d'investigació, però és cert que rarament veiem que acabin detinguts. Al final sembla que és fàcil venir a Barcelona, executar algú i marxar, sense que la policia pugui fer-hi gairebé res.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Enriqueta Parrabus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Mentre continua la tensió entre els Estats Units i l'Iran, el govern de Donald Trump ha intensificat els atacs en resposta a les agressions de Teheran. Washington, Oriol Serra.
9: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
10: You know, I can say it now.
11: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
10: 22 ships
8: Late at night with no lights.
9: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un conflicte que marca també el Mundial de Futbol, que comença avui als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
12: La selecció de l'Iran dorm a Mèxic, juga als Estats Units. Trump no li permet pernoctar el territori, ha cancel·lat també entrades pels seus aficionats, també ha vetat un àrbitre de Somàlia, està denegant visats a periodistes i membres de delegacions. La seguretat preocupa no només als Estats Units, també a Mèxic. Claudia Sheinbaum és la presidenta mexicana.
13: Para que no haya ningún problema, hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
12: L'estadi Azteca de Mèxic viurà aquesta nit a les 9 el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Els mexicans no poden pagar les entrades.
14: Se supone que el fútbol debe ser un deporte donde es accesible para todos, ¿no? Tal vez para los extranjeros que tengan una moneda como dólar o euro, cuando la pasen a pesos mexicanos les conviene, ¿no? Pero acá el sueldo mínimo es 9.000 pesos y con 9.000 pesos no te alcanza para una entrada.
12: És el Mundial més llarg de la història amb 104 partits i 48 seleccions.
0: I dues notícies més que centren l'atenció als Estats Units. La primera, la declaració de Bill Gates al Congrés sobre Jeffrey Epstein.
1: Va ser porta tancada, el magnat de Microsoft va dir que havia estat un error relacionar-se amb el depredador sexual, però que no coneixia les seves activitats. Gates va desitjar que el seu testimoni sigui útil per a les víctimes.
15: Glad to be here voluntarily to testify.
16: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi i el comitè a trobar justícia per les víctimes.
15: Find justice for the victims.
0: I l'altra notícia dolenta per Trump. La inflació es dispara als Estats Units.
1: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys. I tot s'explica per l'encariment de l'energia provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I si augmenta la inflació, doncs pugen els tipus d'interès. Els experts donen per fet que avui el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Fortea, mires.
17: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se als passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Belfa, segona nit d'aldarulls després que un home s'intentés decapitar-ne un altre. La policia ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència contra els immigrants. Londres, Quim Olivares.
18: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
19: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
20: We are united.
19: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
18: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'extrema dreta, un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials conclou que el vot antiimmigració és el que fa créixer Vox i Aliança Catalana.
21: I els seus votants diferencien entre un o altre en funció del seu sentiment de pertinença nacional. Segons Javier Martínez Cantó, autor de l'estudi, el fet que hi hagi dos partits d'extrema dreta en un mateix sistema polític és una particularitat catalana.
22: Vox aprofita la finestra d'oportunitat que dona el procés per a reforçar el seu perfil a Espanya i després, dins de Catalunya, també agafa la mateixa bandera que abans havia tingut Ciutadans. I d'altra banda, Aliança Catalana s'ofereix per als que s'han anomenat com a orfres del procés, per a independentistes decebuts que troben una nova forma de canalitzar aquest activisme polític, aquestes preferències.
0: I avui, últim dia de la selectivitat, que començarà amb l'examen de llengua catalana i literatura. Maria Costa.
23: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort». des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
2: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
3: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
4: I pues, temes bastant generals i fàcils.
23: Maria Costa Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que els mestres i professors valencians han decidit suspendre la vaga indefinida després d'un mes.
21: 7 de cada 10 docents han votat a favor d'aturar temporalment la vaga en la consulta dels sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
0: I els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
23: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions i ha millorat les condicions per als més grans de 54 anys. Ho explica Juan Carlos Yepes, d'UGT.
5: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta

0: Diego Pedraz, de que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díaz. Des de Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, la fiscalia estava al punt de mira per les anotacions de Leire Díaz a les seves agendes i finalment ha comunicat al jutge que sí, que el número 2 es va reunir dues vegades amb Jacobo Tejelos, l'advocat de Santos Terdán, i amb Leire Díaz. Diuen que llavors no sabien que era ella. L'objectiu de les reunions que demanava l'advocat era avisar la fiscalia de possibles delictes de terceres persones, però tot va quedar en res i diuen que el fiscal general ho va saber a posteriori. Mentrestant, a una altra causa, la de Zapatero, l'expresident ha demanat més informació al jutge Calama sobre com ha aconseguit els missatges del mòbil d'un directiu de la companyia que han servit per imputar-lo en el cas Plus Ultra, uns missatges que el jutge vol usar com a prova contra ell i per això ja ha demanat permís als Estats Units per incorporar-los al cas.
0: I la segona arriba des del País Valencià. Atenció, Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven en alerta. En concret, va parlar d'inundar de dades. València, Alba Barbosa.
2: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que inundar de dades dels mitjans desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el Secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
3: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
2: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Calli, advocat.
4: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
2: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui fa 50 anys d'això. Són els Rolling Stones a la plaça Monumental de Barcelona.
5: Un concert que es va fer en plena transició i que ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han volgut recollir el llibre Black and Cat.
0: I acabem amb dos apunts més. El primer, Fira Targa,
5: que es farà del 10 al 13 de setembre. S'hi podran veure 60 espectacles i d'aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontinu, que serà una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Camcatxa.
0: I el segon apunt sobre els Oscars.
5: L'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
0: Són les 8:29.
6: Maria, els tens?
7: Oh, fa un any que els preparo.
6: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
7: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
6: Si ja bufo.
7: Bufa! Bufa!
8: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Són 8:45. Ha explicat que la situació geopolítica que marca el Mundial del Futbol és important. Avui, a partir de les 11, Àgora Esportiva Especial amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas. I a banda d'això, amb un tram exigent que està aplicant aquestes dures lleis d'immigració als participants del Mundial, un Mundial compartint de dia amb tres seus, Estats Units, Mèxic i el Canadà.
13: I precisament a Ciutat de Mèxic es fa la inauguració i el partit que obre el Mundial a partir de les 9, Mèxic-Sud-Àfrica, el mític Estadi Azteca. Javier Aguirre és el seleccionador de Mèxic.
14: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. y he vivido de todas.

0: Pero esto es algo inolvidable para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: Y remontada espectacular dels Knicks a les finals de la NBA. La remuntada més important de tota la història de l'NBA a les finals, perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs, 107-106, ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie, estan a només un partit de ser campions. I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
2: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que va anotar 22 punts i va donar 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
3: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
2: Torna avui pel Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, 1-0 a la sèrie pels Blaugrana. El Barça, que demana formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 jugui al Camp Nou, el Màlaga elimina les Palmes, jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria, i eliminacions del Sant Andreu i el Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
4: Em pesen tant les cames i em veig varius.
5: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
4: Tu creus? Jo pensava que era normal.
5: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Catalunya Ràdio. Són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La sortida de l'avió del Papa direcció a les Canàries. També de les declaracions de Salvador Illa, en què valorarà la visita papal. Redacció pel Foradada.
6: Sí, després del comiat amb les autoritats a peu de pista, l'avió del Papa ja està a punt d'enlairar-se a l'aeroport del Prat Camí de les Canàries. Un cop aterri a les Palmes, el primer que farà és reunir-se amb entitats que s'encarreguen de l'acollida d'immigrants, després trobada amb bisbes i personal religiós de les Illes Canàries, i al vespre un acte multitudinari a l'estadi de Gran Canària. Demà volarà cap a Tenerife, es veurà allà a immigrants, després missa solemne abans de tornar ja cap a Roma.
1: Sí. I d'aquí a 4 hores, a 1:45, coneixerem també la nova enquesta del CIS. Donarà pistes de com quedaria l'escenari polític en unes noves eleccions. Serà el primer que té en compte el cas Leire Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, perquè en l'anterior, al marge dels escàndols, encara el PSOE mantenia 11 punts d'avantatge sobre el PP. Es faria amb el 36% dels vots. Veurem avui quin impacte han tingut els dos casos que afecten el cor del partit i que posen Pedro Sánchez contra les cordes amb peticions d'eleccions també de socis com el PNB o de Junts, i qui treu també rendiment d'aquests vots que puguin marxar del Partit Socialista.
1: I avui a les 10 arrenca la trobada empresarial al Pirineu. Entre altres, tractarà els efectes de la intel·ligència artificial. Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí, és la 37a edició d'aquesta trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any se centra en les incerteses geopolítiques i econòmiques mundials que obliguen les empreses a prendre decisions estratègiques. Hi haurà noms com Josep Borrell, Margarit Sesquines, Mateo Renzi, o també el president de la Generalitat, Salvador Illa, a més de dirigents d'empreses, tant petites i mitjanes com multinacionals. Tot plegat avui i demà en una dotzena de taules rodones i debats, a més d'espais de reunió i trobada.
1: I de les Terres de l'Ebre, fa avui també el primer congrés de la biosfera per impulsar el desenvolupament sostenible de la zona. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
9: Bon dia, sí, una trobada que reuneix experts en desenvolupament sostenible, empreses i també administracions. Avui s'hi exposaran, entre d'altres, casos d'èxits en altres reserves de la biosfera, i demà es parlarà sobre els reptes de futur ambientals i territorials. Aquest és el primer congrés d'aquestes característiques des que l'any 2013 les Terres de l'Ebre van ser declarades, recordem-ho, reserva de la biosfera per la UNESCO.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50, el servei ja s'ha restablert. S'havia hagut de tallar a primera hora del matí entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren havia atropellat un senglar. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera. I a aquesta hora hi ha els retards habituals als serveis de Rodalies i regionals de Renfe. A l'R11, l'R14, l'R15 i l'R16 hi ha endarreriments d'entre 10 i 20 minuts.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia.
1: Punts vermells.
11: Doncs mira, les dues rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià a Ciutat Vella, sentit Llobregat, i de Zona Franca a Ciutat Vella en sentit Besòs. I a la de dalt, des de Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat, aquí precaució, hi ha un carril tallat per un accident.
1: I ara mateix el president de la Generalitat es troba a l'aeroport del Prat per fer una valoració del que ha estat aquests 3 dies de visita del Papa a Lleó XIV, que sentirem i que més tindrem al programa. Silvia Solanes.
12: Hola. Comentarem els últims moviments de la visita del Papa. Sala, director de Càrit de Barcelona, com cada dijous, la taverna, avui, entre d'altres, postres d'estiu i fruita, i amb l'arrencada del Mundial de Futbol, com deies, agroesportiva.
1: A l'Àgora, avui, amb Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mirià, Fra Blanco. Sentim a Salvador Illa. No el sentim.
13: La visita, li agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i li agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món. No? Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món. Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara insisteixo, des d'ahir. Ahir la Sagrada Família, Barcelona, Catalunya va il·luminar el món, i encara les imatges que vam viure ahir ens emocionen encara avui, no? Per tant, agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries, no?
1: Li pregunten per si és un govern confessional amb el desplegament que hi ha hagut per part de la Generalitat.
13: Crec que l'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
1: Li preguntarà també pel català.
14: El català en els actes del Papa.
1: Gràcies, sí.
14: I també sobre la polèmica decisió de no deixar entrar a accedir als 600 cantaires que volien cantar els segadors.
13: Jo crec que la mateixa visita del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana, i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost, i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No? Crec que ahir va ser un dia molt bonic, també a la Sagrada Família, crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? I penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família, Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
1: Pregunta sobre el relat sobre la immigració del Papa Lleó XIV al president de la Generalitat.
13: Doncs em sembla que el Papa Lleó XIV ha enviat d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita, millor dit, ha seguit enviant d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita, missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento, molt identificat, no?
14: Em sembla que ara li demanen per fer l'exposició en castellà.
15: Acabo de...
1: Són les valoracions del president de la Generalitat després d'aquesta visita de 3 dies del Papa Lleó XIV. Gràcies, David Àngela. Fins ara. Són les 8:40. Fem una pausa i de seguida el temps.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
5: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
4: Tu creus? Jo pensava que era normal.
5: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Doncs quin mira, dia t'espera? Hem començat el dia avui amb molts núvols, amb quatre gotetes que s'escapaven a la costa, però ja això és aigua passada. Queden algunes nuvolades entre Girona i Barcelona, però gairebé tot arreu ja està sortint el sol i això sembla que serà el que dominarà durant el dia, amb unes temperatures que comencen a enfilar-se, pujaran sobretot al Pirineu i al nord-est. Ahir va fer fresc en aquestes zones, avui s'enfilaran 2-3 graus més que ahir. A la resta encara temperatures bastant moderades, poden arribar als 29-30 graus a Ponent, allà on més s'enfilin, i demà sí que pujaran d'una manera molt més clara. Tant divendres, dissabte, el temps serà assolellat, amb temperatures estiuenques, potser diumenge amb algunes nuvolades i algun ruixadet al Pirineu.
19: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
20: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir, generoses en la separació, era despreses. Avui dijous, dia dels enigmàrius difícils, un de simultani. Augmenta porositat i temperatura a l'hora, de 6 lletres. Augmenta porositat i temperatura a l'hora, 6 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
23: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
24: Què?
23: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
24: Sense pagar?
23: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
24: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
25: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
26: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
27: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
28: Bon dia!
29: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
28: Tranquils, que no ens avorrirem.
29: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
30: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
31: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio amb el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, amb la sindicalista Fra Blanco, amb l'advocat Ignacio Rigau i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir.
32: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
1: Doncs el Joan té ganes de comparar l'espectacle que vam viure ahir a la Sagrada Família amb el que vam viure fa uns dies al Bernabéu, amb David Bisbal i Manolo Lama i Paco González, sí, narrant les jugades de l'Església.
32: Sí, realment hi ha hagut moltes diferències que són interessants d'analitzar entre com s'ha viscut a Madrid la visita del Papa amb Catalunya. No sé com ho veieu, però d'entrada primer la gent, perquè a Madrid semblava que hi havia com molta gent, però després també hem vist com el tipus d'acte té una sensibilitat totalment diferent. Començant per la cultura, que aquí ha sigut molt, molt cultural el que hem vist, també, no? Joan?
0: A mi el de Madrid em va deixar estrellit.
32: El David Bustamante.
0: Bueno, el flamenco, la cara del
32: Papa. Manololava, cantant allà.
0: La cara del Papa era un poema de no entendre res del que estava passant. Sí. Suposo que m'he explicat abans com que es trobaria, no? Però a mi em va semblar una cosa tan barroca i recarregada i, bueno, en fi, no sé, no vaig entendre res.
32: Vaig ser a la seva família, em vaig trobar el president a la porta i vam estar xerrant una estona i em va dir, hòstia, però el Papa havia de dir que era el Madrid. Ja podria haver mantingut una mica de neutralitat.
0: No, va fer, sí. Aquest home explica la veritat, no?
32: Sí, sí, escolta'm.
0: Va dir que era de l'Atlético, això ho van retallar, Va dir que era dels dos, del Real Madrid i l'Atlético, Això ho van retallar,
32: Tu saps que no es pot ser, tu que has estat a Madrid molts anys...
0: Home, si es viu al Perú molts anys i a mig de la selva, es pot ser de tot.
32: Sí, és veritat. Ahir va ser espectacular, Jordi, ho vas veure?
2: Ho vaig veure i especialment la part final em va semblar un bon colofó i una bona manera de mostrar la seva família i gaudir la seva reflexió final sobre l'amor i la tècnica em va semblar molt, molt afortunat. Mm.
32: Afra?
3: Sí, ho vaig veure, i a més en el Dia Mundial del Modernisme jo crec que va estar encertadíssim, que va quedar en bon lloc a Barcelona i sobretot gaudir, i bueno, posats a comparar, em quedo amb Barcelona, però bueno, en tot cas també em quedo en les distàncies, no? Perquè al final jo no tinc la sort de que m'hagi tocat la fe i em quedo amb les distàncies, que hi ha hagut lloc per la reivindicació, però pel respecte també, i bueno, em quedo amb això i amb els missatges també.
32: Ignacio, ara en parlarem, però per tenir una primera valoració.
6: Jo estic, la veritat, sent molt content amb l'espectacle i també l'acolliment que va poder oferir Barcelona. Crec que era, diguem, la manera més digna, més, diguem, celebratòria que podíem fer-ho, i el contrast amb Madrid jo crec que també s'explica fins i tot amb el contrast del tipus de, no sé com dir-ho, d'idiosincràsia catòlica. És molt... Al Madrid és veritat que existeixen aquests grups com de FETA o de Hakuna amb molta implantació i amb molta extensió. Ho vam veure, de fet, fa no tant, que la pròpia presidenta de la comunitat acollia Hakuna en un concert i tal. I en el fons així s'explica potser la diferència més estètica. Però jo crec que Barcelona havia de fer tot el que va fer i estic contentíssim. Només podem estar satisfets, crec jo.
32: Ara en parlarem. També intentarem millorar el so de l'Ignacio, que sonava una mica lluny. Però abans volem centrar-nos en un altre episodi que va passar just ahir al matí, perquè més enllà de l'actualitat de la visita del Papa Lleó XIV, que pocs minuts, per cert, que ja s'ha enlairat de l'aeroport del Prat amb destinació a les Canàries, l'altra gran notícia del dia i de les darreres hores és policial. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que ahir va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Va ser a les 10 del matí, amb la ciutat, imagineu-vos, blindada d'agents i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li al cap un altre, va fugir i va deixar l'arma en una parada d'autobús propera. Saludem aquesta hora la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
32: Què està passant, Maica?
7: A veure, el que estem vivint en aquestes últimes setmanes doncs és una mica la materialització d'una amenaça que feia temps de la que alertaven els responsables policials, Mossos d'Esquadra, i quan ens explicàvem que la marihuana, la droga i el crim organitzat havia posat la seva mirada en Catalunya i que cada cop més aquestes organitzacions criminals estrangeres, internacionals, estaven més assentades i a més armades, i aquestes armes doncs les estan fent servir. Però és cert, independentment d'aquesta alerta que fa temps que sentim i que ara es materialitza, els tirotejos i concretament les execucions que hem viscut en les últimes setmanes no ens poden deixar indiferent, perquè no les podem normalitzar ni la societat ni la normalitzen els responsables policials ni polítics, perquè és molt i molt preocupant. Són execucions en tota regla, mig del carrer, i totes, si us fixeu, sense que l'home que dispara tingui cap mena d'impediment o tingui pudor al fet de que sigui a plena llum del dia.
32: Sí, sí.
7: I en carrers molt i molt i molt, amb molta gent i a cara descoberta, i amb tota, no sé, sense cap mena de pudor ni per la vale? Ni per el que pugui, li pugui passar amb ell, ni el que li pugui passar a tota la gent allà al voltant, que és un altre dels grans temors que han tingut també la policia, no? Que en aquest, quan fas servir una arma, tu tens un objectiu, però les víctimes col·laterals de vegades assisteixen, o fins i tot a una altra de les alertes i les que posen els investigadors sobre la taula és, i que a més els sindicats policials i els propis policies t'ho estan verbalitzant, és la por a enfrontaments, perquè al final són les patrulles de seguretat ciutadana, les policies locals, que en un moment donat aturen aquests per un control rutinari, perquè arriben en aquell moment, que aturen aquestes persones que ja hem vist que no tenen cap mena de poder a l'hora de premar el gatell.
32: Perquè té alguna relació amb els assassinats que es van produir, per exemple, a la zona franca diumenge i fa dues setmanes?
7: Mira, la víctima d'ahir a les 10 del matí al carrer Balmes anava sense cap mena de documentació. La identificació s'ha de fer per empremtes dactilars i, per tant, doncs, ja és evident que per la només una mena inspecció ocular i el testimoni de les persones que estaven en aquell moment al carrer Balmes i que el van veure caure abans que Mossos d'Esquadra apés el cos, era un home blanc i se'ns ha documentat. No m'atreveixo a parlar d'identitats, però és molt probable que ni tan sols sigui de nacionalitat espanyola. Per tant, és d'hora. El que sí, des d'un primer moment, pel modus operandi, per aquesta execució, aquest únic tret, el clatell a curta distància, i és curta distància perquè fins i tot l'arma que el sicari, el professional, l'home que dispara, van donar 100 metres després a sota del banc groc d'una marquesina d'autobusos, a sota del tac de la bicicleta que portava, doncs, per tapar-la, estava, hi havia una petita taca de sang. I, per tant, segurament és la fitxada de la pròpia víctima en el moment de premar el gatell. Aquesta execució, aquest modus operandi, doncs, fa pensar que hi ha droga, perquè és el comú denominador de tots aquests tirotejos que hem tingut i hem patit en l'últim any, la droga com a denominador comú i el crim organitzat. Ja veurem si internacional o no, sembla ser que seria internacional. I per tant, hem de veure, s'ha parlat aquí i ho hem parlat els nostres companys de tribunals i de successos de Catalunya Ràdio, el Farc i la Núria, com en els últims anys Barcelona, Catalunya ha estat a l'escenari d'una guerra entre clans balcànics, concretament de Montenegro, que ha protagonitzat doncs, 4 incidents, 3 morts i una persona ferida en poc temps. És possible, insisteixo, no està identificat, per tant, és encara ràpid a aventurar que això sigui la resposta l'altra resposta, l'altre episodi a sumar aquesta guerra. Però, per exemple, els dos anteriors, l'últim assassinat al carrer Mineria i el d'una setmana abans també al carrer Mineria, aquests dos no tenen res a veure un amb l'altre, són contextos absolutament diferents, on l'única, el denominador comú és l'arma de foc, una pistola automàtica, i la droga, insisteixo, Ricard, com a denominador comú.
32: Que és el que porten també els Mossos alertant, com deies tu, de fa mesos. Ara en parlarem amplement, també ho farem amb un expert en màfies organitzades, que és el José Luis Franco, i també amb Montserrat Iglesias, que ens acompanya, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Maica, gràcies, una abraçada.
7: Pensa que, a més, això de les armes, cada cop hi ha més armes de foc i cada cop més aquest crim organitzat que està assentat requereix aquestes armes de foc. I en els últims temps hem vist operacions de Mossos d'Esquadra, també de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, on s'han incautat armes de foc. I recordem una... una quan, com més d'un mes, quan es van trobar amagats al maleter d'un Porsche Cayenne, doncs 12 fossils de sal d'AK-74, és a dir, i que Mossos d'Esquadra sospita que anaven doncs, amb una d'aquestes armes. És a dir, estem ja parlant d'un crim organitzat que es rearma, segurament, i es rearma per defensar-se d'altres clans.
32: Una cosa crida l'altra.
7: Amb aquestes armes de guerra. Sí, sí. Ahir era molt important, Ricard, perquè hem de recordar que ahir aquesta execució no es produeix en un dia qualsevol. Com deies, la ciutat estava completament blindada i amb un dels dispositius de seguretat més importants dels últims anys. I tot això no va impedir aquesta execució. Per Mossos d'Esquadra va ser importantíssim des del primer moment a desvincular aquest crim, aquest assassinat, de la visita del Papa, bàsicament per tallar d'arrel qualsevol especulació a les xarxes o que saps que allò pot córrer de manera descontrolada. I això era molt important, desvincular-lo d'aquest episodi que es va poder gaudir amb absoluta normalitat, que va ser les diferents etapes del Papa aviat de Catalunya. De fet, quan es produeix l'assassinat, el Papa està a l'interior de Brians, oferint aquesta trobada amb...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: L'entrevista que ara escoltarem va ser enregistrada a l'octubre del 2022. La Mercè Vidal Llançà, malauradament, ens va deixar i va traspassar el 20 d'abril del 2024. Des d'Esplugues FM volem deixar aquesta entrevista com a record i homenatge a la seva figura, a la seva persona, a la seva estima per la història de l'art i per Esplugues de Llobregat. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlarem amb molta substància. Tenim amb nosaltres a la Mercè Vidal i Llançà. Ella és del barri del Centre. Va néixer l'any 1950. És doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb la tesi Teoria i Crítica en el Noucentisme de Joaquim Folch i Torres, amb la qual va obtenir un premi d'Arqueologia i d'Història Antiga, i amb ella anirem parlant de moltes coses i dels diferents reconeixements que ha tingut. Professora de l'art i de l'arquitectura i disseny del segle XX per la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del grup de recerca d'Història de l'Art i Disseny Contemporanis. Ha compartit docències en diversos centres universitaris. També especialitzada i crítica de l'art, ha sigut assessora a diversos museus de la nostra comarca, aquí a Esplugues, a Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu és molt reconeguda la ruta del modernisme i amb ella parlarem no solament de noucentisme, sinó també de modernisme. Mercè, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Home, i gràcies a vosaltres per haver-me fet venir.
0: Mercè, tu neixes a Esplugues l'any 1950.
1: Sí, a més, el 5 del 5, o sigui, tots són 5 pràcticament. El 5 del 5, el 5 de maig.
0: I diuen que la numerologia diu que el 5 és un número molt potent.
1: Ah, sí? No ho sabia,
0: veus? Ja faré una mica així
1: però
0: de recerca.
1: Però em faltaria un 5, perquè seria 1955, per fer tots 5s.
0: D'acord. Neixes a Esplugues l'any 50 i explica'm una mica els teus records, perquè, clar, el carrer de l'Església, al centre, és el Rovell, d'Esplugues, sí, als anys 50.
1: De fet, encara, ara, avui en dia, el carrer de l'Església i el de mossèn Cinto Verdaguer són els dos carrers bastant emblemàtics de les Esplugues d'abans. De les Esplugues que, abans de construir-se, les torres símbol, per exemple. Jo el que recordo més del meu carrer és, podríem dir, l'ambient familiar. Aquest carrer, els de matins, normal, com que és un carrer fet de cases baixes, que no hi havia pisos, ara en un dels costats sí. Normalment la gent al matí sortia a escombrar i a regar una miqueta. Avui no, avui dia passa aquella màquina que fa ziga-zagues i que en lloc de netejar el carrer, el que fa és que t'embruta a dintre les cases, perquè et passa la brutícia per sota les portes. O sigui que és una manera de netejar el carrer entre cometes. Per altra banda, el que també hi havia del carrer de l'Església era que els vespres, com que normalment no teníem televisió, la gent sortia a prendre la fresca. I jo visc una mica més avall, però cap a la zona central del carrer de l'Església, on vivia el Corrales, i en allà es feia una petita tertúlia. La gent treia les cadires i llavors, doncs, parlaven. Mira, i així es passava una estona fins que la gent anava a dormir. Després ja va venir la televisió i llavors ja cadascú es va quedar a les seves cases mirant els programes de televisió. Clar, això li donava un caliu molt interessant al carrer.
0: I els jocs infantils, quins records tens?
1: Pues mira, això de jugar també podíem jugar al carrer perquè no era gaire transitat i clar, jugàvem a la xarranca, per exemple, la xarranca que dibuixàvem a terra. Després també jugàvem a saltar la corda i de fet, com que molts estudiàvem al Col·legi Nacional, doncs també era una mica la prolongació d'estar en el Col·legi Nacional, a l'Isidre Martí, i després a les tardes berenar i estar-nos allà al carrer jugant. També, com que per altra banda hi havia el cinema Savoy, anàvem també a veure pel·lícules, que llavors en feien dues, de pel·lícules, amb el noticiari al mig. Me'n recordo que fins i tot la meva mare em portava un entrepà per poder jo anar seguint les pel·lícules que feien, perquè clar, amb tantes hores de cinema arribava un punt que gairebé ja era l'hora d'anar a dormir.
0: Hi havia relació entre la canalla del carrer de l'Església i el carrer Montserrat, per exemple, perquè he parlat amb algunes veïnes de la seva infància i són més o menys de la teva edat o un pèl més grans. No jugava o no hi havia intercanvis? Que els...
1: No, perquè normalment em sembla que els del carrer Montserrat acostumaven a anar a les monges,
0: sí,
1: al col·legi de les monges.
0: Mm.
1: I en canvi els altres eren més laics.
0: Més cap a l'Isidre Martí.
1: I anàvem a l'Isidre Martí.
0: Abans has parlat, has dit que no hi havia gaire trànsit al carrer de l'Església,
1: sí.
0: Però clar, arriba un punt que entre l'escola Isidre Martí cap als finals dels anys 60-70 comença a haver-hi ja més afluència d'alumnes cap a l'escola, més afluència de cotxes.
1: O bé l'institut que està més amunt, o el col·legi alemany, per exemple.
0: Exacte.
1: O el col·legi japonès, que queda ja també a tocar de la Miranda.
0: Clar, això ja és més cap als finals dels 70.
1: Sí, però és clar, llavors sí que es converteix en un carrer de trànsit.
0: Es fa la piscina de les Moreres,
1: sí.
0: Cap als anys 70-72, crec,
1: sí.
0: També comença a ser un carrer molt transitat.
1: Exacte. Llavors ja s'han... Però clar, com que ja t'he dit que la televisió també va ser un tall, que la gent ja es va quedar a casa seva, ja no fèiem aquestes tertúlies, o sigui, la gent ja va quedar una mica... El carrer va quedar més solitari i dominat pel trànsit, sí. També va ser arran de que van convertir o van revolguer reformar el terra del carrer de l'Església, que en un moment determinat, clar, no, tot era terra, i llavors no passaven cotxes. I amb la Marina Payà, ella mateixa va dir, escolta'm, i per què no fem una reunió de veïns i convertim que el carrer sigui peatonal? I efectivament vam convocar els veïns del carrer de l'Església, que em sembla que ens vam trobar aquí a l'Avenç, i llavors vàrem decidir que el carrer podria ser peatonal perquè s'estava molt més tranquil. I clar, també vam fixar una altra cosa, que era que estigués dividit a la meitat, a l'alçada del barri de Can Tintorer, perquè poguessin llavors entrar els cotxes en el pàrquing que hi ha en aquell indret, i els altres que venien de dalt que poguessin també arribar fins a Can Tintorer. I així és com es va convertir el carrer de l'Església en un dels primers carrers peatonals.
0: Hi ha una transformació, jo el recordo, el carrer, perquè jo he estudiat a l'escola Isidre Martí.
1: Tu també.
0: I recordo perfectament com era el carrer, de doble sentit, cotxes.
1: Exacte.
0: Amunt i cotxes avall, i els nanos que pujàvem i baixàvem de l'escola.
1: Sí, a més s'havien produït alguns accidents, perquè al ser de pujada i baixada, com dius tu, hi havia fa una mica de corba encara, i llavors alguns que baixaven molt de pressa de cotxes havien quedat empotrats a la banda dreta on hi havien els pisos de la rajoleta, que em deien, que hi havien unes senyals a la paret d'aquests cotxes que havien fet rascades i empotramentes en aquí.
0: Mira, ara aquest record teu em dona peu perquè m'expliquis la transformació que tu has vist, per exemple, només de Can Tintorer, perquè jo recordo que era com la casa del terror. Can Tintorer estava abandonada, amb aquell barri ple de brutícia, que ningú ens atrevia ni a mirar, perquè, vaja, a mi, jo el recordo amb una miqueta de por.
1: Ah, doncs jo no. Jo no, home, el barri, clar, era una mica rònega,
0: sí.
1: Però jo no ho recordo amb por, eh?
0: Perquè eres veïna i estaves acostumada.
1: Potser
0: a veure
1: sí.
0: La casa.
1: Clar.
0: Però hi ha hagut una transformació molt important,
1: sí,
0: amb aquesta
1: que...
0: zona, a Can Tintorer, al carrer de l'Església i la Rajoleta, perquè és fonamental després en la teva història, com a veïna, com a professional, com a historiadora.
1: Sí, clar, sí, perquè llavors... ja vam començar, bueno, perquè amb tot això va significar intentar també aturar, en el moment en què el que era alcalde d'Esplugues, que es deia català, doncs que dominava l'especulació. I llavors vam intentar, amb uns quants veïns, crear l'Associació de Veïns Esplugues Centre, que no és la que ara existeix, era una altra, i amb aquelles reunions llegíem, o sigui, bueno, llegíem, miràvem el plànol del carrer de l'Església amb la carretera i, clar, intentàvem explicar als diferents veïns que si s'alterava l'estructura urbana de lo que eren les parcel·les, tant en una direcció com en una altra, això alterava molt la construcció propera, no? Fins al punt que avui en dia, per exemple, on abans hi havia el forn del Campí, de la Susana, la peixateria i una mica més enllà una altra d'aquestes botigues, avui els pisos que s'han aixecat xoquen, per entendre'ns, la direcció de la parcel·la que està orientada de carretera cap amunt amb la que està transversal, i llavors xoquen a la part del darrere.
0: Per les persones que ens esteu escoltant, perquè ens fem una idea dels comerços que està parlant ara la Mercè, ens situaríem a la carretera Laurià Miró, just davant de la parada de l'autobús on està també la caixa. Allà hi havia la peixateria, hi havia el forn,
1: costat.
0: Exacte, a banda muntanya,
1: a la banda de
0: hi havia aquestes cases més baixes que després s'han construït
1: en pisos.
0: Ara tenim, exacte, una botiga de congelats,
1: sí,
0: tenim una corseteria i més cap enllà, diguem-ne, tenim la Fígols, la pastisseria.
1: Exacte.
0: Sí, és aquesta, sí, zona. Mercè, cronològicament, els teus records, arriba un moment que tu decideixes estudiar història de l'art. Per què et motiva?
1: Home, això moltes vegades prové perquè en l'ensenyament que avui en diríem primari o de l'EGB has tingut a lo millor algun professor o professora que a la manera d'explicar t'ha fet, t'ha provocat més inquietud. De manera que quan he pensat en això, perquè em vaig dedicar a la història de l'art, era per motivat per alguns d'aquests professors que havia tingut abans.
0: De l'Escola Isidre Martí?
1: No, de Sant Just d'Esvern. De Sant Just d'Esvern, perquè jo vaig estudiar a l'Isidre Martí, però després vaig passar a l'escola que avui em sembla que es diu Núria, o Montserrat.
0: Abans, les escoles Núria estaven darrere de l'església?
1: No, de Sant Just d'Esvern.
0: De Sant Just, sí.
1: A l'Ateneu. On hi ha l'Ateneu?
0: Sí, les escoles.
1: Aquella es diu Montserrat o Núria?
0: Allò era l'escola Montserrat i ara ja no hi és. Ara hi ha una escola de música, hi ha un centre cultural i sí, una plaça molt maca que han fet
1: jo
0: allà.
1: Jo vaig passar, després d'aquí, de l'Isidre Martí, a aquesta escola
0: a l'escola Montserrat de Sant Just.
1: De Sant Just d'Esvern.
0: Sí, que hi havia la Montserrat i la Núria. Sí.
1: I com que havia de continuar amb lo del batxillerat i allà no ho feien, llavors és quan vaig anar a l'Acadèmia Texas.
0: A Sant Just també.
1: A Sant Just, que portava el senyor Bas.
0: Sí, la recordo també.
1: També la recordes, sí, no? Que era el marit de la directora de les escoles aquestes. I, bueno, allà també hi havia alguns professors que eren molt inquiets de cara a l'art i això també em va motivar. A més, a les meves classes coincidíem amb dos companys més que també han fet una mica la carrera dintre del món aquest artístic, diríem, amb el Ferran Renyer, actor, i amb el Ferran Mascarell. O sigui, aquests eren companys meus a classe.
0: Doncs aquestes classes van ser molt fructíferes, eh? Perquè heu sigut tots unes menys privilegiades en els vostres àmbits.
1: Bueno, una miqueta.
0: Una miquetona, eh?
1: Bueno,
0: oi que sí?
1: Potser ells més que no pas jo.
0: Bueno, això depèn de qui parlis, Mercè.
1: Clar.
0: Perquè hi ha persones d'aquí d'Esplugues que em diuen, no, la Mercè és un pou de ciència, sí, que té un currículum impressionant, eh? Una vegada estàs fent la teva carrera i fas aquesta tesi, diguem-ne que se t'obre un món d'oportunitats al treball que vas fer sobre,
1: bueno,
0: Folch i Torres.
1: Sobre Joaquim Folch i Torres,
0: sí,
1: que era el que va ser, el que va posar, va fer el muntatge i la descoberta de moltes de les peces que estan en el MNAC, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I clar, era una figura que havia estat proscrita pel règim franquista i que va quedar, podríem dir, en l'anonimat, tot i que tenia un gran prestigi a nivell internacional. Llavors, quan jo em vaig posar a estudiar aquest personatge, clar, vaig anar veient totes els lligams que tenia amb d'altres vessants culturals del moment. I això va permetre, doncs, esclar, posar en relleu la vàlua d'aquest personatge. Que, i d'aquí va venir, doncs, altres treballs sobre arquitectes també del moment, com els germans Puiggairal. Després també va venir un altre vessant, que aquesta és la que, última que m'interessa molt, que és el que es diu l'art del jardí. Perquè resulta que en el moment del noucentisme, com que tenen una gran voluntat cívica, valoren molt que la ciutat estigui, podríem dir, molt a prop del ciutadà. I el treball aquest de la natura domesticada, amb jardins i parcs, doncs facilita formar l'individu.
0: Estem parlant del noucentisme?
1: Del noucentisme amb l'art del jardí.
0: Però és la mentalitat que estem aplicant ara, que els jardins, els parcs, estiguin al servei del ciutadà amb uns dissenys molt determinats.
1: Clar.
0: La natura, els símbols de la natura amb les persones.
1: Sí, sí. No, és que era un moment molt avançat. I, bueno, la llàstima és que després, amb el franquisme, tot això es va tallar. I, clar, ara hi ha hagut una certa recuperació del tema aquest del paisatgisme i de la preservació dels entorns.
0: El noucentisme és una època molt important per Catalunya, a nivell polític, social, a nivell literari, cultural, és un esclat.
1: És que és el moment en el qual es creen unes escoles, que en diríem de modernes, amb unes pedagogies molt avançades, la Montessori, la de Crolí, que facilita que el nen, en lloc de fer l'ensenyament memorístic, doncs estigui motivat i faci també recerca. A cada classe hi havia una biblioteca on el nen anava a buscar els llibres per poder respondre aquelles qüestions o aquelles preguntes que s'havien plantejat a la classe. Clar, això és una manera activa d'estudiar, no la passiva d'anar repetint. Uno por uno és dos, no?
0: El cantoreig que ens feien,
1: exacte.
0: Ens feien cantar.
1: O la llista dels reis, gots. No, aquí hi ha aquesta voluntat de recerca. I també, en aquest sentit, l'escola té una part que hi ha un hortet, que hi ha un jardí, que es veu com floreixen les plantes o com creixen els vegetals. També al mateix temps hi ha també l'ensenyament de la música, o sigui, l'ensenyament rítmic a través de llongueres. Per això, a mi, aquesta música que abans t'he parlat, no?
0: Abans d'entrar a l'estudi.
1: Abans d'entrar aquí, sí. Al locutori, Les vistes al mar, de l'Eduard Toldrà, em recorda molt aquesta música al país, perquè té una tonada que recorda, doncs això, un poble de mar, a la vora de la mar, no? De fet, està molt en relació amb en Josep Carner, el poeta Josep Carner, a l'Eduard Toldrà.
0: Tot va enllaçat.
1: Clar.
0: Anem a parlar una mica dels teus anys de docència a la universitat.
1: Home, jo vaig entrar... Primer vaig fer magisteri i compaginava magisteri donant classes amb l'ensenyament o l'estudi a la universitat en el Departament d'Història de l'Art, que de fet era un departament dels que formaven part de la universitat de creació molt jove. I el que va ser el director al cap es deia Santiago Alcolea, i aquest va aconseguir portar en el seu departament, que llavors es va crear a principis dels anys 70, doncs un diríem un grup de professors que tots provenien de l'època de la universitat abans del franquisme. Per exemple, l'Oriol Martorell, el Miquel Porter, el Frederic Pau Guerrier, al Cirici, a l'Alexandre Cirici. Clar, per tant, nosaltres, com a alumnes, vam rebre uns ensenyaments que eren, venien d'unes persones que estaven educades a la manera de la universitat anterior, més democràtica.
0: Però també vas viure uns moments a la universitat que eren ben bé a la finalització del franquisme, que van ser molt durs.
1: Home, sí, vam haver de córrer molt davant dels grisos. Me'n recordo que, doncs, això, venien, es presentaven, venien a les aules, estàvem nosaltres organitzats amb comitès, que es deia, però sempre hi havia un de la secreta que estava allà a les últimes files de les classes, que era el que estava atent a veure qui eren els més revolucionaris. I llavors, quan hi havia alguna protesta i sortíem al carrer, ens perseguien la policia, els grisos, que es deien, perquè anaven vestit de gris. I, a més, portaven un camió que tenia les reixes aquelles protegides dels vidres, que en deien la tocinera. Nosaltres en dèiem la tocinera. I clar, havíem hagut de córrer bastant al davant.
0: El maig és un mes molt significatiu per tu, perquè és el dia del teu aniversari, és el mes del teu aniversari. El maig del 68 tu tens just 18 anys.
1: Exacte.
0: Quins records tens d'aquella època de universitaris? Perquè hi ha gent d'aquí que se'n va anar cap a França a donar suport als companys de a París, alguns.
1: Home, d'aquell any 68 jo encara no...
0: Eres molt jove, no?
1: Sí, no estava molt implicada amb lluites polítiques o així. Ho vaig viure molt light.
0: Però sí que després va tenir una repercussió a les nostres universitats.
1: Sí, això
0: anys,
1: sí.
0: A partir de l'any 72...
1: Bueno, per exemple, el que sí que és evident és que cap als 70, jo que et dic que vaig estudiar magisteri, en allà vàrem organitzar amb uns altres professors la primera vaga a magisteri, que encara era molt anquilosat, magisteri, perquè fins i tot hi havia una divisió en l'edifici que estava al carrer Maestro Nicolau d'una paret que separava la secció de noies de la secció de nois, i en aquell moment es va trencar aquella paret, saps, com el mur de Berlín, igual, doncs es va trencar per poder fer que l'ambient fos distès i no depenia dels sexes, del gènere.
0: Ara, si et sembla, parlem una mica més de l'etapa com a professora a la universitat.
1: Home,
0: fem un salt important, eh?
1: Sí, a veure, de fet, amb molts professors encara actuals, bueno, ara molts ja estan també jubilats com jo, però han anat mantenint l'amistat. I com et deia, aquest departament d'Història de l'Art va tenir el privilegi de que era un departament de creació jove i amb un esperit democràtic, perquè els membres que la constituïen

0: diversos projectes
1: a través dels congressos.
0: Exacte.
1: Que hem fet, doncs, hem tingut relació, clar, amb Brighton o amb algun departament del Japó, fins i tot.
0: Has estat crítica d'art?
1: Sí, també. Això va ser l'any 72, quan encara estava estudiant a la facultat.
0: I quin tipus de d'art feies la crítica?
1: A veure, professor Alexandre Cirici, que portava la tribuna de la revista Serra d'Or, doncs em va, podríem dir, dir si m'interessava poder fer el comentari sobre les exposicions que hi haguessin en aquells moments. I amb una altra companya meva, també d'estudiant llavors, l'Alicia Suárez, vam emprendre la crítica d'art a Serra d'Or. Que a més, com que era l'època que dominava la semiologia, doncs ens vam inventar un quadre molt sintètic, un quadre grafiat que va aparèixer a la revista, molt sintètic, que posàvem, analitzàvem aquella exposició, donàvem dades molt objectives i també posàvem el preu de les obres. I clar, me'n recordo que alguna gent es va com molestar perquè poséssim el preu a les obres, com si, que de fet una galeria d'art el que té és en exposició quadres i que estan a la venda, no? Però clar, semblava que el món de l'art fos un món espiritual i que no hi hagués res de mercaderia al darrere. I això va frapar molt, però nosaltres ho vam anar mantenint, aquesta ubicació dels preus en aquest quadre que fèiem, on es podia analitzar, doncs, tot el repertori d'exposicions que hi havia en aquell moment.
0: L'art és tan elitista com es vol fer pensar?
1: A veure, sí i no. Sí i no. Perquè, clar, si tu facilites informació a les persones de cara a aquells objectes que estan exposats i intentes que ho entenguin, que ho copsin, doncs ho facilites molt. I per tant deixa de ser tan elitista i es fa una mica més social. I per altra banda, també me'n recordo que a nivell de teatre era l'època quan jo estava estudiant que el Ricard Salvat, que era un dels professors del departament, feia, o sigui, presentava al Romea algunes obres i acudíem en aquesta representació que ens convidava ell i havíem fet alguna mena de happening que es havien pipat molt perquè li destrossàvem l'obra o la presentació de l'obra. Per exemple, els insults al públic de Peter Hahn, me'n recordo, que es va presentar, i clar, aquests insults al públic de Peter Hahn, a nivell alemany la gent no és com el mediterrà, que li surt la comunicació i l'espontaneïtat ràpidament, sinó que són gent, doncs, molt més parada i molt més sèria. I això, clar, me'n recordo que el van pipar moltíssim en el Salvat, perquè el públic va increpar també els actors, ja que els actors, com que es deia insults al públic, els actors també en el seu diàleg increpaven el públic, doncs nosaltres també vam correspondre increpant en els actors, fins al punt que em sembla recordar que el Salvat va cridar la policia perquè es havia fet un aldarull allà en el Teatre Romea increïble.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va ser una mena de happening, sí, molt divertit.
0: Déu-n'hi-do. Una altra de les coses que tenim a la ment és que quan parlem d'art ens ve també a la ment que hi ha falsificacions d'obres d'art. T'ha trucat alguna vegada o assessorar algú o t'han trucat per dir-te, Mercè,
1: no,
0: ens pots venir a assessorar amb
1: no,
0: aquesta obra d'art?
1: Una vegada me'n recordo que em sembla que era la policia que em va posar en una llista per fer unes valoracions d'obres, però jo això no ho he fet mai, ni tampoc assegurar si aquella obra era autèntica o falsa. Aquesta vessant no, perquè hi ha gent que es dedica, que llavors fa un certificat conforme té validesa. Clar, per això cobra. Però jo no ho he fet mai. Una feina que ens ha portat molt de temps d'elaborar és que hem creat, arrel de que

0: uns quants ens hem interessat pel món del noucentisme, que seria el període que ve després del modernisme, doncs és crear una web que es pot consultar, que es diu arquitectura, mapa, arquitectura, noucentisme.org, i apareix en allà tot unes fitxes d'exemples d'arquitectura i de paisatge urbà on hi entrarien els jardins o les fonts noucentistes, i això es pot consultar gratuïtament. Per exemple, d'Esplugues en surten unes quantes, perquè al carrer mateix de mossèn Cinto encara se'n conserven, de Sant Feliu també, i de Sant Just Desvern. O sigui que tots aquests pobles apareixen en aquest mapa.
1: Anem a parlar de Sant Feliu i després tornarem a Esplugues. Tu vas participar, has col·laborat en crear tota aquesta ruta de Sant Feliu de Llobregat, que és la ruta del modernisme.
0: Bé, això va ser gràcies a la regidora que hi havia en aquell moment, a la Lourdes, que ella tenia l'interès de que es creés. Jo el que vaig fer va ser estudiar llavors aquells exemples que provenien del modernisme i que encaixaven amb el que es pogués fer com a ruta, i fins i tot també, bueno, una mica el desenvolupament urbanístic de Sant Feliu de Llobregat, perquè hi havia elements que eren molt significatius, com per exemple el pas d'alguns d'aquests arquitectes d'anomenada el Seirac mateix, que tenien allà la residència, i bueno, es havia construït una torre i també un jardí en el moment en què el Gaudí estava fent el Parc Güell. Era el 1910. Hi ha una certa influència, però tot això ha desaparegut, perquè també va haver-hi l'especulació que es va produir i que, clar, van enderrocar la torre i els jardins. I avui en dia del Seirac no existeix tot això.
1: És una llàstima.
0: Sí.
1: Mercè, ara sí que anem cap a Esplugues. Es produeix el moment en què es vol fer el Museu d'Esplugues, tant el de Can Tintorer com el de la Rajoleta. I aquí tu també fas el teu assessorament, més enllà d'aquests la veïna, que gairebé estàs paret en paret amb aquests edificis.
0: Bé, perquè primer es va crear el grup d'estudis, que ja va ser un moment en el qual vam intentar una mica valoritzar aspectes d'Esplugues que eren d'interès. I després d'aquest pas pel grup d'estudis, llavors va ser quan la Roser Vilardell, que és la que portava, bueno, assessorava tot l'aspecte aquest també cultural en l'Ajuntament, ens va venir a trobar per veure si podíem muntar alguna associació en pro del museu. I llavors va ser quan vam crear els Amics del Museu, a l'Àmpel, en els quals també hi participava el doctor Setoaín, que era, podríem dir, com un filàntrop molt entusiasta del món de la ceràmica.
1: I que tu vas estar presidenta fins fa 3 anys, poder?
0: Bueno, o 4, sí. Ja vaig estar al llarg de potser 10 anys, 11, de presidenta dels Amics del Museu, i vam organitzar xerrades, sortides també, però que tenien una particularitat. No era com els que surten així de la tercera edat, sinó intentant sempre contactar amb alguna persona que hi entenia d'aquell tema i que, per tant, podia fer unes explicacions molt més significatives, que això li donava una particularitat diferent a Àmpel, del que pot haver-hi, doncs, una sortida també cultural, però sense pensar en aquesta persona específica, saps? O especialista.
1: Des del teu punt de vista, jo penso...
0: També, perdona, espera't, sí. I també des d'Àmpel hem impulsat publicacions. I ara últimament a l'Àmpel el que ha fet ha sigut encarregar a 2 especialistes de València, del País Valencià, en ceràmica, l'estudi dels forns de Pujol i Baucis, que a més té la particularitat que en un espai molt reduït es donen moltes variants d'aquests forns.
1: Des del punt de vista arquitectònic, hi ha moltes coses que sempre es poden millorar. i sempre s'intenta fer les coses el millor possible, però segur que aquí Esplugues, a banda de tot això i a més de tot això, hem perdut molt de patrimoni pel camí a,
0: home,
1: a molts nivells.
0: Sí que n'hem perdut, sí que n'hem perdut, i és una llàstima, perquè és clar, quan comences a conèixer una cosa és quan d'alguna manera la valores i l'estimes, però si no la, la coneixes pots passar pel davant i et fa 30-10 que allò existeixi o es quedi o desaparegui.
1: Mercè, també has estat membre del jurat de Premis Internacionals de Dibuix Joan Miró, entre d'altres coses, també has tingut diversos reconeixements, Premi Llorenç Preses i Puig a la Recerca dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Has estat, com hem dit abans, presidenta d'aquí dels Museus d'Esplugues, i també has estat també vocal del patronat de la Fundació Folch i Torres.
0: Sí, això, bueno, la fundació aquesta Folch i Torres està a Palau Solità i Plegamans i agrupa tots els cinc germans Folch i Torres, que tots ells es van destacar per alguna cosa, ja sigui en el nivell literari el Josep Maria, al nivell de museus el Joaquim, a nivell de pedagogia de cara a l'infant desvalgut el Lluís, i també hi havia el que estava interessat pel món de la música, de l'Orfeó i tot això. Llavors es va crear a Palau Solità i Plegamans, bueno, el castell de Plegamans, una seu que reuneix tot el material que ha quedat d'aquests germans, i en allà també s'organitzen, doncs, xerrades, s'organitzen visites i també es promou l'estudi de cadascun d'aquests en els germans en cadascuna de les branques.
1: La teva vida ha estat dedicada a l'estudi, a la recerca i a seguir estudiant,
0: a fer
1: llibres,
0: també a viatjar.
1: I també has fet llibres de viatges, oi que sí,
0: no,
1: que has fet algun
0: llibre? Viatge, no.
1: No?
0: El que passa que m'ha agradat viatjar, això és una altra cosa.
1: Quins viatges has fet?
0: Ui, bastants. Per exemple, aprofitant les vacances de Setmana Santa o bé de Nadal, doncs allò que aprofitaves i te n'anaves al sud de França o te n'anaves a Alemanya. Sempre motivat moltes vegades per exposicions que hi podien haver-hi.
1: O per conferències que has fet, com a, per exemple, a Brighton, a l'Havana, Istanbul, París, Osaka i
0: sí,
1: d'altres.
0: Sí, bueno, perquè això van ser congressos.
1: Sí.
0: Que des de la branca del disseny, que es havia creat també un grup d'historiadors del disseny, doncs l'Anna Calvera, que era una mica la que organitzava això, doncs va promoure aquesta mena de entitat que agrupava també professors d'universitat i també d'altres que estaven al marge estudiant el món del disseny. I clar, això agrupava a gent que venia de Finlàndia o del Japó mateix, i a vegades els congressos es feien en un lloc, a l'altre, a Istanbul, a Brighton, a la Universitat d'Osaka. I clar, tot això, a part de que donava coneixença de persones, també era dels indrets.
1: De tots aquests viatges que has fet, digue'm una olor que t'hagi quedat impregnada, que t'agradi, un record que tinguis d'una olor, sigui d'un jardí o d'una olor d'un menjar o d'un camí, perquè tot té la seva olor.
0: Sí, home, no recordo ben bé així amb exactitud. Potser hauria de tornar a la meva infantesa, com que el meu pare era de Sant Feliu de Llobregat i jo estiuejava llavors a Sant Feliu de Llobregat. Els estius me'ls passava a casa dels meus avis, i clar, Sant Feliu, la majoria de gent eren pagesos i tenien camps de pomes, de pomers, i llavors molts tenien amb caixes allà encapsats pomes. Quan tu obries una porta et venia aquella flaire de les pomes, no? Que hi havia molta gent que inclús els posava com a les calaixeres, a dintre els calaixos, perquè fessin bona olor la roba. Doncs aquesta és l'olor que jo recordo més, la de petita, obrint moltes portes que no estaven tancades del carrer de baix de Sant Feliu de Llobregat, amb aquesta olor de pomes que em venia. O també una altra olor que recordo, no era quan anàvem a Barcelona i a lo millor en uns d'aquests pisos d'aquí a prop de Francesc Macià o així, quan entraves i travessaves la porteria, et venia dels pisos també una olor, me'n recordo, de canelons. Saps? Una cosa molt curiosa, perquè no sé si feien canelons o no en feien, però recordo aquella olor dels canelons.
1: I una música, abans m'has parlat de les vistes al mar d'en Toldrà.
0: D'Eduard Toldrà, sí.
1: Alguna altra música?
0: Home, a part de lo de l'Albinoni, que també t'he dit, la de Jo d'Albinoni, també m'agrada molt el Jean-Pierre Rampal, quan toca la flauta travessera, que com a solista, o per exemple, clar, és que jo, quan estic treballant a casa meva, normalment tinc posada Catalunya Música, i llavors aquesta música m'acompanya. També et diria, una mica podríem dir, més tipus bossa nova, els tanguets, el Guets i el Gilbert.
1: I normalment també hi ha, i anem finalitzant aquesta trobada que hem tingut, Mercè, una persona d'aquí d'Esplugues que creguis tu que queda per la mella i que m'ha d'explicar coses.
0: Home, jo crec que la Mari Carme Caselles podria ser.
1: D'aquí del carrer de l'Avenç.
0: Exacte.
1: D'aquí de la de l'Arbolari, de la botiga. Sí. Et sembla interessant?
0: Jo crec que sí, perquè a més ella ha participat també en molts cursets que fan tipus així, com d'entrevistes o de comunicació, no?, entre gent del seu ram. Jo crec que aquesta té moltes vivències.
1: Doncs, Mercè, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
0: Re, home, un plaer. Jo l'únic és que convidaria alguns oients a que, si es volen clicar en aquesta web, mirant, posant mapaarquitecturanoucentisme.org, perquè hi ha una feina en allà brutal de recopilar de tot Catalunya mostres d'aquest noucentisme.
1: I si voleu saber més de la Mercè a través d'internet, també, només que poseu Mercè Vidal Llançà, teniu molta informació d'ella. I hem estat parlant dels museus d'Esplugues de la Rajoleta. També podeu entrar a museus.esplugues.cat i també trobareu tot el patrimoni cultural que tenim aquí a Esplugues i també tota la feina que fa l'Àmpel.
0: L'Àmpel. Sí, tu dius Àmpel,
1: sí.
0: I és Àmpel.
1: Àmpel. D'Esplugues, sí. Amics dels museus.
0: I del patrimoni d'Esplugues.
1: D'Esplugues, sí. Doncs,
0: molt bé.
1: Gràcies, bona tarda, una abraçada molt gran.
0: Igualment, Isabel, i moltes gràcies a tu.
1: Abans li hem dit a la Mercè en l'entrevista que li miraria què significa el número 5. Doncs mireu, vol dir el número del canvi, el del moviment, el de la mutació. És el número que permet arribar a la maestria gràcies a la pròpia experimentació. I en el cas de la Mercè seria arribar a la seva maestria gràcies als seus coneixements i al seu esforç. És el número que desenvolupa la capacitat, la intel·ligència i l'anhelació de la llibertat i de la imaginació. Amb aquest número veurem que aquesta persona, amb el seu aprenentatge, el que li interessa més és viatjar, fer coses noves, experimentar canvis i fer coses poc usuals. El número 5 diu que són persones amables, que els agrada complaure a la resta de persones, que els agrada guanyar-se l'estima, són sensibles, intuïtives, sensuals, flexibles, amb una ànima nòmada i són amants dels canvis i dels reptes. Mercè, espero que et sentis identificada amb aquesta descripció que hem trobat del número 5. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus racons.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Moure, soroll.
5: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
4: Moure, soroll.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Quan s'enfonsa tot,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització, que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir.

0: fi, i aprofundim la nostra amistat.
1: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
0: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
1: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
0: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix un entrenament, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
1: Explica això, què és el de repartir, i en què consisteix.
0: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
1: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
0: El cap de colla.
1: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
0: I no s'ha de distreure.
1: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
0: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
1: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quan s'enfonsa tot...

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
2: sí,
1: són teves.
2: També són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar. O sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món. I així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
1: sí.
2: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco perquè no es veiés el truco. I bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional pues, ha estat pràcticament al Departament de Formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos. I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors. La veritat era que era una vida molt excitant. També era
1: intensa?
2: Molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
2: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu de Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I, bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que això, que es moguin d'un planeta... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troben moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues, molt entretingut i li sorprèn pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ, o sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat, i sembla que queda aquest buit, però que el de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
2: Jo vinc intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar amb bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
2: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
1: De
2: jo,
1: manera
2: jo,
1: creativa.
2: Jo a la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell dels últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer... vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina i, ostres, no... I al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
2: Sí,
1: sí?
2: Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses, però m'agrada molt escriure.
1: En el llibre dius: dedicat als meus quatre nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
2: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen ells. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure, i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
2: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
2: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses, a vegades si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
2: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. Mm-hmm. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint

0: Crònica de la vida d'Esplugues, volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
1: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues, de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
1: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
1: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
2: Sí, ve baixa.
0: Sí, ve baixa, de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
1: Sí, la seu censal... La seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
1: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes, no sé sí. si encara la seu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
1: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
1: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
2: És molt entretingut. I, però mira, s'ha de fer cada crònica, ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
2: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de, sí. de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, uh-huh. ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
2: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina i això és el que és important, sí. i a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, uh-huh. que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria sí. saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
1: Hi ha una certa competició per participar.
2: Sí.
1: Sí, hi ha una certa competició.
2: A la persona que ens envia les respostes, uh-huh. estiguin bé o estiguin malament, nosaltres uh-huh. sempre els responem donant-li les solucions.
0: Molt bé. Perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa, podeu enviar el llistat de les solucions a infocronicavidesplugues@gmail.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret,
1: sí.
0: o és sempre lliure?
2: És sempre lliure. El tema és lliure i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de uh-huh. coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
2: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior sí. i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
1: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33.
0: Ah.
1: El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
1: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la...

0: Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
1: És la persona que ens suggereix això,
0: sí.
1: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
1: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt. Actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva, i segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí, eh?
0: Sí que ho fan.
1: Va respondre, sí, molt
0: Mira,
1: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista, i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
1: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la Crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
1: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats,
0: sí.
1: Però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior,
0: és
1: les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
1: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne, aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
1: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
2: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
1: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
1: Nosaltres vàrem fer dues vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
2: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
2: Tema, el primer tema, el primer fulletó el vam fer nosaltres sols, i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista Interior i Exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
1: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
1: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
1: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
2: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
1: patinadors,
2: de tot tipus,
1: patinadors,
2: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista,
2: sí, que
0: recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
2: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
1: I els arbres d'Esplugues.
2: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
1: que viu a Gràcia, que ens va obrir-se a casa seva,
2: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs a la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
1: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
2: Per celebrar el 70 aniversari.
1: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
1: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid,
1: però,
0: o
2: així. Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
1: Que la nostra, que érem nosaltres, sí. Clar. Va venir gent molt interessant, sí.
2: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, i de la premsa local d'Arenys,
1: i
2: del pont d'Esplugues,
1: el regidor, senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
1: A l'equip central motor som 10, no?
2: Sí, som 10 persones. Que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa
1: el
2: treball d'impremta.
1: Tenim el Consell.
2: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret d'emmaquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
1: També tenim uns col·laboradors fidels.
2: També tenim uns col·laboradors.
1: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
2: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
2: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006 que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una, porta un cercador també,
0: sí,
2: qualsevol tema es pot buscar, i dins d'aquest des del 1950 fins al 2006 pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la Crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
2: Sí, sí.
1: Els últims anys no.
2: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
2: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
2: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més
1: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
2: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
2: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Plugues, o que pensem que passaran als Plugues.
1: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys, i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
2: És un arxiu, sí, de les coses que passen als Plugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona, i això ho tinc a casa amb un prestatge, i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa.
2: Sí, sí.
0: Oi?
2: Sí, perfectament, no, perfectament.
0: Això, és així. Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
1: No és creació poètica.
0: No.
1: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
1: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues, i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
2: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció,
0: sí.
2: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quan va la quota anual?
1: 20 euros.
0: 20 euros
2: 20 euros són 5 números en tot l'any.
1: I el
2: calendari.
0: No sé si em deixo alguna cosa que volguéssiu
2: afegir. Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres, o pugui ell expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses, que estem oberts a fer-ho.
1: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
1: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
1: Exacte, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Odina. Fins la propera. Bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: per vindre a alliberar.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Xiomara Pancho, que es defineix com a mestissa afrocatalana i és filla de pare guineà i mare espanyola. Hola, Xiomara, benvinguda, com estàs?
2: Hola, Santa, bona nit, estic molt bé, gràcies.
1: Tu mateixa et defineixes com a mestissa. Recordes quan vas ser conscient que ho eres o com es va despertar en tu aquesta consciència?
2: Bueno, jo crec que la història que vaig a explicar ara és ja un fet comú, no? Que quan ho descobreixes a l'escola, no? A l'hàbitat on més temps passem durant la infància, no? Doncs a l'escola és on nosaltres ens adonem compte de que som diferents.
1: Ja. Tu vas néixer això a Barcelona i devies fer l'escolaritat aquí. Hi havia altres nens i nenes racialitzats?
2: No, a la meva escola no hi havia cap altre nen racialitzat. Jo vaig ser la primera i vaig ser l'única fins que va arribar el meu germà 2 anys després. Uh-huh. Després sí que recordo que als 3 anys va venir ja també més persones racialitzades, bueno, en aquest cas un noi africà, però ja era adoptat.
1: Ah, ja.
2: Mm-hmm. Saps que hi ha molts casos també d'adopció.
1: Sí. A quin barri vivíeu?
2: Jo vivia al Masnou, al Maresme. Ah, és on he crescut, entre el Masnou i Aleia.
1: Doncs allà hi ha bastanta població, no?, de descendència africana.
2: Ara sí, però durant molts anys havíem sigut els únics nosaltres.
1: Ja. I et vas sentir discriminada a l'escola o mirada diferent? O...
2: Ja et dic, a l'escola, però jo vaig començar a l'escola Bressol i a l'escola Bressol no passava això, no?
1: Clar.
2: Va ser arribar a l'escola, arribar a P3, no? Que és, era quan ja altres nens ja més grans venien i no? Et preguntaven d'on eres.
1: Sí.
2: I clar, a mi em sobtava que em preguntessin d'on era quan jo parlo català, saps? No sé, vinc de família catalana i no ho entenc, saps? No ho entenia perquè em preguntaven això a mi i només a mi.
1: O sigui, encara costa, vull dir, que la gent s'imagini que pot ser catalana tinguent trets asiàtics o africans o...
2: Sí, encara li sobta. Avui en dia encara hi ha gent i molt, molt jove que encara li sobta o directament, no?, et canvien la llengua, tot i que t'inicies amb el català, cosa que a la meva infància era el contrari. Si tu anaves i parlaves castellà, semblava que molestava parlar castellà i t'insistien amb el català, saps? No canvien la llengua. I ara, des de que van arribar, imagino, el turisme, no?, que va internacionalitzar el que és el territori català, s'accepta parlar l'anglès abans que el castellà, per exemple, i bueno, i encara patim això de que ens canvien la llengua i tot i que jo em faig, bueno, sempre els recordo que els afrocatalans existim, també.
1: Clar.
2: Estem aquí.
1: I tu de petita com ho vivies això? Ho vivies amb ràbia o amb orgull o...
2: Em feia sentir inferior.
1: Sí.
2: Clar, em feia sentir inferior perquè els meus referents, tot i que estaven en el més alt, eren referents molt llunyans, no? Com referents a la música, referents a l'esport, però era tot com... Venia tot com d'Amèrica, no? I quedava com molt lluny, no?, de tu. No hi havia referents catalans o afrocatalans, saps? I mira que ja teníem professors, és a dir, hi havia professors d'universitat negres, ja sé, però no eren com invisibles, no?
1: Encara ho són ara,
2: saps? Sí. Però tot i que ja ho són, sí. Uh-huh.
1: I quina trajectòria acadèmica has seguit?
2: Doncs, bueno, vaig fer l'escola al Masnou, després els meus pares, bueno, es van mudar a l'Ella i llavors vaig començar l'institut allà. Aquest canvi ja em va costar bastant, una mica, no?, perquè tenia com un grup d'amics molt arraigats i clar, els meus millors amics, amb alguns ens separava i era com, no sé, era difícil, una edat, o sigui, lo de l'ESO va ser un fracàs absolut, no?, tot, em sembla que molta gent estaria d'acord amb això. I bueno, i clar, m'havia de canviar d'alcohol l'institut, no? On hi havia encara nens més grans i jo ja patia perquè, saps, ja havia d'aparentar ser una noia dura, molt dura, per no rebre les burles, les crítiques, saps? O sigui, ja sabia lo que m'esperava a mi.
1: Sí.
2: Saps? M'estava com preparant per la batalla, no? A l'institut. I bueno, no sé, doncs.
1: I et vas sentir també discriminada allà?
2: Sí, em vaig sentir discriminada, sí, vaig tenir com un episodi de bullying, no només a mi, sinó al meu grup d'amigues, saps? Per part de noies més grans, no sé, ens tenien com ràbia poder, perquè teníem un cercle de nois així molt, bueno, que es feien notar, diguem,
1: sí.
2: Per no dir que eren uns gamberros, no? I anàvem sempre amb un cercle de nois que bastant problemàtics i poder que es feien veure, no? I tot i que eren més petits, pues, poder als grans no els agradava que els hi fessin ombra, no? I jo pues, estava per allà i clar, sempre l'insult fàcil, no? Pues, el tema racial, no?
1: I després de l'ESO vas seguir estudiant?
2: Sí, després de l'ESO vaig seguir estudiant, vaig fer batxillerat, però no em va anar gaire bé, llavors vaig decidir fer un grau superior. Bueno, primer vaig començar amb un grau mitjà, que vaig fer auxiliar d'infermeria. Després tenia auxiliar d'infermeria, sí que em vaig treure el batxillerat i vaig decidir fer el grau superior, i que vaig fer tècnica en indústries alimentàries. I bueno, no em dedico a res del que he estudiat, tot i que he treballat bastant d'auxiliar d'infermeria i tècnica en indústries alimentàries també, he estat a grans empreses i tal, però no, com no em representen és que no van amb els meus valors de la filosofia de vida, i també soc mare monoparental, llavors és bastant complicat compatibilitzar
1: horaris
2: a nivell industrial que estan fets per homes, no? I no per mares amb una filla.
1: Sí. I ara amb què treballes?
2: Ara mateix pues, estic en tres projectes associatius. En un estic de voluntària, però he fet les pràctiques de directora i coordinadora en lleure a través de la Pere Tarrés i el SOC. Llavors vaig fer el certificat, tot i que ja havia treballat de monitoratge. Jo també a la infància havia anat al CAU, a EFOC 9, que encara segueixen, saps?
1: Sí.
2: Al Masnou, i bueno, aquesta filosofia m'agradava molt, no? Era com un aprenentatge diferent, un aprenentatge que a mi sí que em despertava la curiositat, no?
1: Clar.
2: Tant que anar a classe per mi era bastant avorrit, no?
1: Sí.
2: No sé, l'aprenentatge a través del joc em sembla molt més factible en el que és l'edat d'infància, no? Els primers anys de vida.
1: I tant.
2: I bueno, i ara estic embarcada pues, en un projecte que de CAU també, que és els caps de setmana per la tarda a Ciutat Meridiana. Des d'aquí saludo els meus nens i a tot el meu meravellós equip que tinc, saps? I en el qual estic aprenent moltíssimes coses, perquè és així, no? Tu aprens, igual que ells aprenen de tu, tu aprens d'ells, i és supermaco, no? És un projecte, es diu, bueno, és de l'associació Ubuntu, la gestió porta l'associació Ubuntu, igual que altres molts, us convido a conèixer-el, perquè fan una tasca que ningú més fa, i més en aquella zona. I bueno, després estic ara mateix col·laborant també en un projecte que es diu Revive Social Art, que està al Raval. El Raval per mi és també com el territori comanche, que es diu Revive Social Art, també es encarreguen de promocionar artistes i l'art bueno, des de la diversitat, no? I des de la cultura, ancestralitat, no sé, tenen un projecte molt original i molt potent. I bueno, m'he trobat allà amb un grup meravellós de dones i un home també, i la veritat que és que no sé, la filosofia, no? La vibració que tenim és màgica. Jo sempre dic que estic superagraïda. I bueno, també dic que aquest dissabte hi ha un esdeveniment en connexió amb aquest Revive Social Art i altres associacions del Raval, que es farà al carrer de la Riereta, vale? Que es tanca al carrer de la Riereta.
1: Sí.
2: Vale, per aquí tinc, ja et deixaré uns flyers també, perquè, he portat ja, he vingut preparada amb el flyer.
1: Molt bé.
2: Vale, tancarem el carrer de la Riereta amb Santa Helena, vale?
1: Ah,
2: i farem una activitat artística comunitària i un taller de pintura creativa. També hi haurà algú de vermuteo, saps? No sé, algú de menjar i
1: bueno. Que és l'última hora del matí.
2: No, això comença a les 12 fins a les 3, però durant tot el dia, o sigui, tot l'esdeveniment és des de les 12 fins a les 11 de la nit, i a peu de carrer. sigui, ah, esteu bé, tots convidats bé. També a conèixer aquests projectes, que es diu Entresuelo, i et dic, és una unificació de diferents associacions del Raval i que treballen també promocionant l'art i, bueno, els medis audiovisuals, comunicatius, també tenen coses molt originals i molt interessants. Jo encara estic recent descobrint coses, clar, per això et dic que no puc donar molt més detalls, però sí que us convido a veure, perquè jo cada cop que he participat he al·lucinat.
1: Que bé que hi hagi iniciatives d'aquest tipus, eh?
2: Sí, jo crec que són molt necessàries. I, bueno, per últim també volia comentar, pues, el meu propi projecte, no?, que és algo que porto molts anys, pues, planejant d'alguna manera i formant-me per aquest, i ara és quan he aconseguit consolidar amb un col·lectiu també superdivers i meravellós, amb uns perfils potentíssims, i, bueno, l'hem anomenat Associació Gastronòmica Cultural i Gastronòmica Black Culture Barcelona, i la idea d'aquesta associació, ens hem ajuntat com a associació per treballar de manera col·lectiva, i, bueno, d'aquesta manera volem crear una cooperativa. Ara donaré més detalls de, saps, de lo que, de lo, les línies de treball del projecte, vale? Està encara molt verd lo que és el tema corporatiu, però hi ha molt escrit, molt parlat i molt treballat, a part de que tenim un meravellós recolzament a Nou Barris, d'un cercle de cooperatives que també ens recolzen, que ara anomenaré, i Barcelona Activa, a més de la Fundació per a Manel, que és qui ens ha obert les portes per poder acompanyar-nos, saps? I, bueno, i alhora gaudir creant aquest projecte.
1: Clar, clar. Això és lo maco, no?, que puguis treballar amb projectes que realment t'interessin, sí, no?, i que ja que dediquem tantes hores a la feina, no?, que la veritat... passis bé treballant, i a més que la plusvàlua de la teva feina sigui per la gent, no? No per un gran empresari o per...
2: No he escollit jo, la feina és un tra, la veritat, m'ha escollit a mi, jo sempre ho dic, perquè, no sé, sempre a mi, poder, la meva família m'ha empenyat més a fer carrera, no?, a estudiar, i jo, pues, no tirava per allà, mai, en veritat, m'ha agradat, res em crida l'atenció, però sí que m'ha cridat l'atenció ajudar els altres, em crida l'atenció al medi ambient, als animals, no sé, eren altres temes que em cridaven l'atenció, no? I són els temes actuals d'avui en dia, com que per mi els més importants, abans i ara, no?
1: Jo, a mi és pel que em sembla que hauria d'ajudar l'escola, no? Que qualsevol persona que estudia té punts forts, diguéssim, no? I que el que és important és trobar l'essència de cadascú, ajudar cadascú a trobar la seva essència i el que realment connecta amb la seva alegria, amb el que li agrada, no?
2: A nivell educatiu encara hi ha moltes carències, hi ha molta feina que fer, perquè a part de que ens falten referents, també ens sentim jutjats. Ens sentim jutjats per la nostra tonalitat, pel nostre color de pell, ja identificant com que no és possible que nosaltres arribem a certes metes, saps? I no hi ha forma que ens motivin. O també, pues, per ser a vegades persones com més mogudes, més actives, no? I pues, també ens jutgen per això, saps? No sé, potser tenim una altra forma d'aprendre a nivell cultural i haver arraigat, o no sabria dir-t'ho, però...
1: Però no, jo crec que això són prejudicis, vull dir que ja està,
2: però és el que et fan
1: pensar. Està demostrat que no. Bueno, depèn de com ho vius, no? Perquè jo havia tingut a classe, me'n recordo, un nen negre i deia... que deia amb orgull, jo quan sigui, ara, perquè encara sóc petit, però quan sigui gran correré més que no sé qui. Bueno, clar, el seu referent era algú negre, doncs, que corria molt o això, no? Però que sí, que suposo que també es pot viure amb orgull, que és del que es tracta, no? Perquè...
2: Sí.
1: Vull dir que... Sí, això, però... són prejudicis, el fet de que les persones racialitzades són inferiors. Però... I, bueno, i també va molt lligat a la pobresa, perquè si tu ets un jeque àrab, ningú pensa que siguis inferior, diguéssim, saps?
2: Sí, ningú pensa, però, bueno, que també pateixen el racisme, saps? I d'això, no sé, d'una altra religió o cultura, no? Estàs en el focus del racisme en si.
1: Sí, que sembla que lo de cadascú ha de ser el millor, no? I no.
2: Sí, exactament.
1: Tu vas estar mig any a la presó de dones de Batràs. Com és que hi vas entrar?
2: Bueno, sí, vaig tenir una entrebancada amb la llei. No tindria que haver entrat realment, però em van voler ficar una mesura cautelar. Jo sempre dic per negre perquè per els negres no som d'aquí, no? Perquè no em van reconèixer com una negra catalana i van dir que no tenia ni arraig i que tenia un risc de fuga, saps? Tot i que, bueno, no va ser el cas dels meus companys, de la gent amb la que estava embolicada en el fet. I bueno, patit el prejudici, no era el primer i no va ser l'últim tampoc, eh?
1: Ja, quants anys tenies quan et va passar això?
2: 23 anys.
1: Molt jove.
2: Sí, 23 anys, va ser la meva gran patacada de la meva vida.
1: Clar.
2: Però bueno, ja sabia jo que d'aquesta hauria d'aprendre i treure algo positiu.
1: I de què t'acusaven?
2: Pues de pertinença a banda organitzada, pertinent del narcotràfic i entre altres càrrecs. Em demanaven 11 anys.
1: Ufa.
2: Sí, em donaven uns anys quan no tenia res el meu historial.
1: Ja, i que és que et van trobar alguna substància a sobre? O...
2: Sí, sí, justament anava amb un amic a fer una entrega i bueno, era... bueno, algo que no tindria que haver fet. Jo vaig sentir que no tindria que estar allà en aquell moment. El meu amic va insistir i bueno, al final pues, era una trampa.
1: Ja. Oh. I com va ser aquest mig any allà dins?
2: Pues productiu.
1: Ja. Home, segur que com a experiència és molt bèstia, però...
2: És bèstia perquè estàs privat de llibertat, però no sé, jo crec que la llibertat està en el pensament i en el pensament, saps, ningú et pot privar d'això, no? Llavors jo és el que em vaig aferrar i la veritat és que vaig treballar molt amb la meva persona, amb mi mateixa, i tot vaig aprofitar a fer moltes coses allà que no podia fer en la vida quotidiana perquè l'exigència de la feina, tot, pues, no t'ho deixa fer. Llavors vaig fer, no sé, vaig fer teatre, vaig fer ràdio, vaig fer ioga, vaig córrer maratons, vaig jugar a... Bueno, vaig entrar a voleibol i també vaig jugar amb les jugadores, vaig jugar contra les jugadores del Barça d'aquí, de l'equip de femení. No ens van venir a visitar també un dia, o sigui que vaig veure coses que poder fora no hagués viscut mai, però m'emporto molt bon record, a part de que també ajudava les persones que no sabien ni llegir ni escriure, pues, a l'escola, saps? No sé, em vaig ficar moltes coses, treballava a la bugaderia, tenia el meu salari i estava estudiant per accedir a la universitat i bueno, em volia treure dues carreres en aquell moment, saps?
1: Yeah.
2: Vaig dir, si em volen donar aquests 11 anys, doncs tindré que aprofitar-los i clar, sortiré ben formada, no?
1: Segur que et vas enfortir molt, però al final de 11 anys que et demanaven va quedar en mig any.
2: No, el mig any només era preventiva, va quedar en res.
1: Yeah, en res.
2: Va quedar en res. Jo vaig pagar més del que hauria pagar.
1: I et van indemnitzar o no?
2: No, m'han indemnitzat, per favor. Una negra, indemnitzar una negra, no crec que passi.
1: Ja. Mira, que ara posarem la música que has triat i molt després bé. Seguim parlant.
2: Gràcies.

0: Ets mare monoparental i tens una filla de 6 anys. Creus que l'escola ha canviat en relació al racisme des de que tu hi anaves?
1: Doncs molt poc.
0: Yeah.
1: Crec que sí que hi ha més diversitat dins de les aules, però no dins del professorat i el que és la institució.
0: Yeah.
1: Segueixen faltant referents. Jo, per exemple, fico el meu exemple personal, no? La meva filla va a una escola artística, l'única pública que hi ha aquí a Catalunya, m'atreveixo a dir, i no hi ha professors negres.
0: Yeah.
1: No hi ha, i mira, hi ha...
0: Això que hi ha molts negres músics, perquè
1: per això...
0: l'Oriol Martorell, que és de música, no?
1: Però és el mateix que el blackface, no? Que, no? Es pinten la cara perquè no hi ha negres que vulguin fer de rei mag, no? Un dia tan especial pels nens.
0: Sí.
1: Clar, sempre hi ha excuses, no? Llavors estem una mica la negritud, saps? Els afrocatalans, afrodescendents, estem una mica farts, no? de que no ens deixin el nostre lloc, no? Dins de la institució, no? Perquè no ens donen validesa en res.
0: Mm-hmm.
1: Llavors crec jo que hi ha molta feina per fer. Res, mira, ahir va ser, no sé si ahir o abans d'ahir, vaig parlar amb la professora de la meva filla, amb la tutora, referentment a això, perquè la meva filla pues, pateix insults, o bueno, patia, ja puc dir, han passat, no? Insults per part d'un company, no? Pel tema racial, i bueno, jo volia pues, parlar amb la tutora per saber com s'actuava, saps? I la primera que hem de detectar-ho soc jo, perquè jo treballo la confiança en la meva filla, m'ho explica tots, no? I bueno, és aquesta la feina que un pare ha de fer, jo crec. I, però clar, ja, poder no m'explica, saps? O podem, saps? M'ho explica després de no el primer dia que passa, sinó uns quants dies o un mes després. Llavors, no sé, jo crec que tindria que ja estar instaurat a l'ensenyança aquests valors, no? D'alguna manera impartir aquests valors, no? D'igualtat, de respecte, no sé, la diversitat, no? És que Catalunya és un territori molt divers, no?
0: I tant, sí.
1: Podem
0: sí,
1: presumir sí, d'això, crec
0: i
1: jo.
0: I tant.
1: Llavors, per què no...
0: És un valor, sí.
1: Clar, perquè hem de sentir-nos orgullosos, no? Pues demostrem-ho, que estem orgullosos.
0: I què et sembla que s'hauria de fer perquè les persones racialitzades tinguéssiu més presència a l'espai públic, tant a l'educació com a la sanitat, com als mitjans de comunicació?
1: el primer que se m'ha passat pel cap és tombar el sistema judicial sencer, per exemple, saps? Que és el més racista de tots,
0: sí.
1: No? Seria una bona forma de començar.
0: Yeah.
1: I poder d'acabar, però bueno, també aquests polítics no ens representen, ja sabem que no ens representen, és molt parlar, però les paraules se'n porta el vent, no hi ha fets, no? I després pues, el fet de que la societat estigui organitzada, cohesionada i tots a una, crec jo que també implicaria un gran canvi.
0: Segur.
1: Segurament.
0: I quins projectes tens entre mans ara? L'associació aquesta que col·labores, Ubuntu, què significa el nom?
1: Ubuntu és un proverbi africà que significa "yo soy porque todos somos", ho dic en castellà perquè és més fàcil, no? Perquè és
0: sí.
1: Com m'he après la frase.
0: Sí.
1: I bueno, significa que si jo estic a lo més alt, vosaltres esteu amb mi, saps? O sigui, que jo estic allà perquè vosaltres m'heu acompanyat, o sigui, som tots.
0: Uh-huh.
1: A l'èxit, al canvi, som tots.
0: Mm-hmm.
1: És això, mira, se'm pica la pell de gallina.
0: Sí, doncs mira, amb aquesta dita tan maca, bueno, amb aquest significat de la teva associació, acomiadem el programa, que diu l'Oleguer que ja hem exhaurit el temps. Però passant molt de pressa ens han quedat coses al tinter, vull dir que igual quedem un altre dia per
1: bueno,
0: seguir xerrant.
1: Jo només dic que estic connectat a les redes socials, vale? Associació Gastronòmica Cultural Black Culture Barcelona, estarem a la vostra disposició promocionant l'art africà, afrodescendent, la diversitat cultural, i està obert a tothom.
0: Molt bé, doncs ja miraré què aneu fent, i els nostres oients espero que també. Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat.
1: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenge...

0: Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fàtima Agdi, que va néixer al nord del Marroc, a Tànger. Hola Fàtima, com estàs?
1: Hola Assumpta, bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Quins records en tens tu de Tànger?
1: Molts.
0: Ja m'imagino.
1: Sí, vaig vindre aquí amb 30 anys, o sigui, no de nena.
0: Ja, que vas viure molt de temps allà, no?
1: Sí, molts records tinc aquí. Tinc allà encara les pares, llavors, clar, tots els records de la infància, de tot.
0: De la joventut.
1: De la joventut, dels estudis, d'estudiar allà, dels amics d'estudiar, de tot. De moltes coses.
0: Ja. Tànger és una ciutat molt cosmopolita, on hi han viscut amb harmonia musulmans, jueus i cristians. A tu això t'ha influït d'alguna manera?
1: No, en principi, no. Això no em vaig donar de la, diguem-ne, d'altres religions, no. Sí que és veritat que de la ciutat hi ha, per exemple, hi ha encara esglésies d'altres religions i encara funcionant i tal, vull dir, però cadascú practica el que vol i ja està, o sigui, allà sí que existeix encara altres religions que tenen els seus espais.
0: Mm-hmm. Però us relacioneu més cadascú amb persones de la seva mateixa religió?
1: Et refereixes aquí?
0: No, allà a Tànger.
1: No, la veritat, jo no he tingut allà, quan estava allà no he tingut amics o amigues d'altres religions.
0: Mm-hmm. També Tànger ha tingut molta presència diplomàtica, no? Amb representants de països molt diversos. Això s'hi nota?
1: Sí, Tànger ha sigut en una època multinacional, això també influeix. Sí, és una ciutat diversa.
0: Uh-huh. I a nivell geogràfic i això, quines imatges en tens?
1: És una ciutat molt maca, té dos mars, uh-huh. El clima és molt maco, sembla molt a Barcelona, en el clima.
0: El clima, sí.
1: Sí, el clima sembla molt a Barcelona, només que fa més vent, i aquí, per exemple, a l'estiu fa més xafogor i això. Però, o sigui, a mi em va agradar molt Barcelona perquè em recorda també Tànger.
0: Uh-huh. I què va motivar que vinguessis?
1: Aquí em va motivar, bueno, si vols que et digui la veritat, la meva professió.

0: Jo volia venir aquí per estudiar la professió que estic fent ara, perquè ahir al Marroc no tenim. Vale? Llavors jo vaig acabar la meva carrera i no vaig treballar, no vaig, bueno, vaig estar un any sense treballar, o sigui, no era massa tampoc. Però em va acut d'això de tenir una amiga que tenia dues nenes sordes. I sí, llavors no teníem nosaltres el que és audiologia. I això em va fer pensar de que, mira, ja que he tingut l'oportunitat de tenir el germà aquí, el meu germà que va vindre en 99, llavors vaig dir, em va proposar la idea i vaig dir, vale, doncs mira, vinc cap aquí. I la idea ha sigut aquesta, venir aquí i en un moment donat, quan ja aprengués l'idioma i tal, estudiaria això d'audiologia.
1: I et van
0: I
1: convalidar els estudis que havies fet al Marroc?
0: després de bastant de temps, vaig arribar aquí al 2003 i vaig convalidar el meu títol fins al 2008.
1: Ui, s'hi vas trigar.
0: Sí,
1: I
0: sí.
1: però podies fer audiologia directament?
0: Audiologia ja és un grau superior que ho vaig estudiar aquí, llavors em demanaven només el batxillerat, vaig convalidar el batxillerat del Marroc. Vale? Llavors això, quan vaig entrar a estudiar audiologia, sí que em van demanar com requisit aquest de convalidar el meu batxillerat i és el que vaig fer i vaig entrar a estudiar audiologia. Però jo ja venia de la llicenciatura, jo tenia la llicenciatura al Marroc.
1: Clar. Què havies estudiat allà?
0: Geologia,
1: Ah,
0: sóc
1: sí.
0: geòloga.
1: Que bé, però és un títol superior, sí, però en canvi has acabat treballant d'audiòloga, no?
0: Exacte, és el que m'agradava,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: és aquesta feina.
1: I les teves expectatives en relació a poder ajudar persones que no hi senten o que no hi senten bé, s'han acomplert?
0: Sí, molt, molt, molt perquè és una feina que et dona satisfacció i això m'agrada molt, m'encanta. La meva feina m'agrada fer-la, jo treballo relaxada, o sigui, no treballo amb estrès ni res. Jo, per exemple, a la gent li agafo carinyo, faig amistat amb els meus clients, o sigui, no són clients o pacients, els converteixo en amics.
1: Quina sort. És
0: Sí.
1: un gran què saber el que et mou, el que t'interessa, no? El que desitges fer. I ja si ho pots acomplir i després veus que ho has encertat, és un gran què, no? Perquè dediquem moltes hores a treballar, no? I si pots treballar en una cosa que realment et satisfà, no?
0: Sí, la veritat que sí. El temps a mi em passa volant. El dia no me n'adono i passa el dia ràpid per mi.
1: Sí. Deus parlar àrab, tu.
0: Sí, el meu idioma maternal és àrab.
1: Ja,
0: Parlo a casa amb els fills.
1: ja. I quines altres llengües parles?
0: Jo parlo cinc.
1: Ja ho pensava.
0: Sí, he vingut del Marroc parlant àrab i francès, perquè estudiem tota la vida en francès, bilingüe,
1: Sí.
0: i estudiem anglès quan arribem al batxillerat, estudiem
1: Sí,
0: 3 anys d'anglès,
1: sí.
0: diguem-ne, vale? Llavors, un cop aquí, he vingut jo amb 3 idiomes, i aquí vaig afegir el català i el castellà.
1: Ja. Ja el sabies, el castellà, al venir aquí o no?
0: No, molt poc, molt poc. Vaig estudiar un mes i mig abans de vindre.
1: I ho sabies quan vas venir que es parlava català aquí?
0: No sabia, però després ho vaig descobrir. Vaig descobrir amb les cartes. Sí, m'arribaven cartes a casa i ho llegia i no entenia. Trobava algunes paraules en francès que semblaven, perquè el català s'assembla molt en francès,
1: Sí.
0: però no entenia jo les cartes Llavors això és un gran motiu que em va donar l'empenta
1: Sí.
0: d'estudiar el català. Sí.
1: I quina trajectòria laboral has seguit? Sempre has treballat ja com a audiòloga però no,
0: no, que va,
1: no.
0: clar, perquè clar, un cop aquí, arribes aquí i no, jo no vaig arribar i vaig començar a estudiar audiologia, ha sigut això a partir del 2006, jo et vaig dir que vaig arribar al 2002, i llavors des del 2002 fins al 2006 que vaig començar a estudiar, que eren 2 anys i un tercer de pràctiques perquè treballava i no podia acabar el títol en 2 anys, llavors això implica que vaig treballar d'altres feines i ha sigut de tot. Vaig començar al principi a donar classes de francès amb un nen, o sigui, poca cosa. I
1: Sí.
0: després no tenia més remei de treballar el que sigui, fer cangur, netejar, vaig treballar de netejar també i vaig treballar de cuidar gent gran. Vale, tot això en els primers 5 anys, no, 5, 6 anys, vale? I després, quan vaig ja aprendre el català i el castellà, és quan vaig començar a buscar, diguem-ne, feines que s'encaixin més amb la meva preparació.
1: Sí.
0: Llavors vaig aconseguir una feina d'educadora social amb els nens menors que venen no acompanyats, els aquests que estan titulats per la DGAIA.
1: Sí.
0: I això ha sigut 2 anys, des del 2008 fins al 2010. Tot així, i ja amb el títol fet d'audiologia. Vale? Em quedava l'últim any d'audiologia i entrava a treballar això d'educadora.
1: Molt bé.
0: I després, un cop ja ha tingut el títol i aquella feina d'educadora al centre va tancar, un centre de menors va tancar, em va trobar a l'atur. Em va trobar a l'atur i vaig estar a l'atur 3 mesos i mig i jo tenia el títol però no buscava feina d'audiologia en aquell moment perquè ja estava... M'agradava l'altra feina que vaig aconseguir d'educadora, eren nens marroquins, la majoria, i jo em trobava a gust amb ells, vale? Em feien una mica de pena i tal, em consideraven com la seva mare, perquè
1: Clar.
0: eren de l'edat dels meus fills. Llavors, la veritat que fins que no em vaig trobar a l'atur, no vaig començar a buscar de practicar audiologia. Llavors, a partir d'allà sí que vaig aconseguir treballar d'audiologia en una empresa, en una cadena d'òptiques, i des del 2010 fins al 2021, 2021,
1: Sí.
0: fins l'any passat a l'abril, al març,
1: I
0: podem
1: ara
0: dir,
1: tens la
0: sí.
1: teva pròpia empresa, diguéssim, no?
0: Sí, ara vaig muntar un centre auditiu propi
1: Sí.
0: i la veritat estic contenta.
1: Ai, que bé. Tu ets una gran defensora de poder portar el jihad en tots els espais.
0: El hijab es diu.
1: Jihad. Ai, ho dic malament.
0: L'inverteixes una lletra. El hijab.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: I què representa per tu?
0: fa part de la nostra religió. És una cosa que tenim obligació de portar-la i la portem a gust. O sigui, ningú ens obliga, però és com, aviam, jo el comparo a vegades amb les monges d'aquí. Les monges ningú les obliga a portar el que porten de vestimenta, vale? Però ho porten, jo crec, còmodes. I això és el que a nosaltres representa el hijab. És una cosa, no és una prenda de roba, no. És una cosa que fa part de la nostra religió. O sigui, si jo has de complir amb la meva religió, has de portar el hijab per fer-lo bé. Vale? I això no es compleix aquí amb segon quina feina. I això és una llàstima, és una pena. Perquè no té res a veure el que tu portes amb el que estàs fent. Tu pots fer una feina ben feta portant el que vulguis. M'entens?
1: Però, bueno, també sembla que la religió no és una qüestió com íntima, no? Que tu pots practicar en els teus espais, però que l'espai públic no es veu tan clar que això, que hi hagi d'haver com manifestacions religioses. No sé.
0: No sé què dir-te, però una cosa no, no sé, no justifica l'altre. El fet de portar el hijab no, crec que no treu a un treballador ninguna força, ni li treu temps, ni li treu capacitat. M'entens què vull dir? Tu
1: sí, vas, sí, sí, no, això segur.
0: Molt,
1: això segur.
0: Vas molt ben vestida i ben presentada si tu pot portar un bon hijab.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I no afectes la teva feina, ni dones mala imatge. Penso jo.
1: Sí, sí. Mira, ara...
0: Pots fer la teva feina igualment, o sigui...
1: Clar, no, vale? Això és evident, segur, seguríssim, perquè, bé, mira, ara posem la música que has triat i en seguim parlant.
0: Vale.

0: Fàtima, tu t'has trobat amb problemes per tal de DolgiHub?
1: Sí, en alguns moments sí, això és evident. Sí, passa molt sovint, sí. De tant en tant trobes algun comentari per lloc, o sigui, anant per centre comercial, et diuen algun comentari, treus aquella, et diuen que per què portes aquesta sàbana, algun et diuen, és que hi ha gent de tot, però bueno, hem d'entendre també
0: Sí.
1: i deixar córrer.
0: Sí. I a la cadena d'òptiques on treballaves abans, en duies?
1: No em vaig atrevir perquè, clar, el que vaig explicar, jo quan vaig dir aquí venia o sigui, jo tenia la responsabilitat de portar o sigui, de portar els meus tres fills, vale, endavant i de tirar-los endavant.
0: Sí.
1: I llavors, jo no em vaig atrevir a proposar-lo a la meva feina. A les feines de neteja i de jo sí que ho
0: Sí.
1: portava, i d'educadora social també, però un cop vaig treballar, entrar a l'òptica, era de cara al públic, i clar, a l'òptica ja et marcaven un uniforme que t'has de portar igual que els companys, una bata i que sé, et deien fins i tot que no pot portar un texà, que no sé què, bueno, coses així que tenen un uniforme, no? Llavors, l'últim any m'ho vaig proposar al meu jefe, al meu cap, i em va dir que no. Em va dir que no, que la meva feina és de cara al públic i jo podré tenir un fatge davant i no sé què, i em va dir uns quants arguments. I que la meva feina baixarà, que les meves vendes baixaran, que la gent gran no m'acceptarà i tot això. I llavors d'aquí d'alguna manera va començar a no de rumiar, muntar-me
0: Clar, i ara el portes i tens clients, no?
1: Sí, tinc clients igualment, estic molt igual d'amable com abans. Fins i tot els meus clients d'abans, alguns ja m'han trobat aquí i segueixen venint, veient-me amb el mocador, o sigui, no hi ha cap problema, perquè el mocador que porto jo és un mocador que porta el cirurgià, és un mocador que porta el dentista, és un mocador que porta molta gent, o sigui, jo em vaig tapar el cabell i poca cosa més, i
0: Clar,
1: això
0: clar,
1: no,
0: clar.
1: no afecta.
0: I a part del mocador, què et comporta ser musulmana?
1: Jo practico la meva religió com Déu manar.
0: Què vol dir que vas a la mesquita?
1: Vaig a la mesquita divendres, el meu horari de feina em permet, perquè jo faig partit i plego al migdia, vaig a la mesquita a resar al migdia. Aquí rezo també els cops que toca resar, perquè clar, jo a la meva feina és amb visites concretades.
0: Clar.
1: Si tinc una visita i toca l'hora de resar, quan acabi la visita vaig a fer la meva oració i no hi ha cap problema. I tot l'altre, Ramadà, tot l'altre.
0: Clar.
1: Sí, que practicants, nosaltres som practicants,
0: Sí, la
1: alhamdulillah.
0: mesquita on tu vas es diu Centre Cultural Islàmic Català, que hi
1: Correcte.
0: és al barri del Clot, i es diu
1: Sí.
0: cultural perquè feu activitats culturals, a més.
1: També, sí, fan activitat cultural als nens, a les dones, a la gent musulmana conversa, o sigui, als espanyols, la gent d'aquí que es converteix a l'islam, fan activitat també d'ensenyar-los coses i donen classes d'àrab als nens d'àrabs que nascuts aquí i que els pares li volen ensenyar l'àrab.
0: I et relaciones amb altres marroquins aquí?
1: Sí, tinc moltes amigues i ens comuniquem i sí, em relaciono.
0: A través de la mesquita també us deveu fer feina de suport entre uns i altres, no? Us deveu donar suport.
1: Sí, entre nosaltres ens ajudem molt.
0: Sobretot la gent que acaba d'arribar i així, que segur que...
1: Que troba problemes, troba dificultats, sí, ens ajudem entre nosaltres, orientació... sí, és aquestes coses, la dificultat que passa un, dos, estic als altres i intentem ajudar.
0: Els teus fills han seguit també la teva trajectòria a nivell religiós? Practiquen la religió també? Sí.
1: Sí, sí, els meus fills segueixen la religió i són practicants també. Jo tinc tres fills, dos que han vingut del Marroc, diguem-ne, 6 i 7 anys. Aquest podem dir que ja, bueno, ja portam una mica la base, no?
0: Sí.
1: Però el petit que va néixer aquí, aquest sí que és un, la veritat que estic molt orgullosa.
0: Ai,
1: perquè
0: que
1: aquest parla, aquest parla l'àrab millor que els altres germans.
0: Fixa't, i l'ha pres aquí, no?
1: I l'ha pres aquí, sí, sí, tot s'aprèn, o sigui, i més quan són nens, tu li pots ficar el que vulguis.
0: I tant, i tant, doncs quina sort, això sí que ha de ser un orgull, perquè tirar tres fills endavant i poder-ne estar orgullosa no és fàcil.
1: Això.
0: Mira, ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés, que és molt interessant el que pots explicar, perquè és una realitat que és poc coneguda. I no sé, et vols acomiadar en àrab?
1: Bueno, puc acomiadar i també no sé si em permeteu
0: sí,
1: aprofitar aquest espai
0: i dir
1: que el meu centre auditiu està a Virrei Amat, a plaça Virrei Amat, aviam.
0: Molt bé, sí,
1: si
0: tant.
1: Si algú necessita el meu servei, jo encantada d'ajuda que sigui.
0: Sí.
1: I per acomiadar ma mare, doncs dic assalamu alaikum, barakallahu fikum, shukran jaziran.
0: Doncs molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Fàtima, que ha sigut un plaer, i fins una altra. Segur que tenim ocasió de tornar-nos a trobar.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: De la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pilar Cajaraville, que va néixer a Melilla, al Marroc espanyol. Hola Pilar, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Bona tarda, jo encantada d'estar amb vosaltres i de poder explicar-vos alguna coseta.
0: Ai, que bé. Tu vas néixer a Melilla, però d'una forma ocasional, suposo, perquè hi vas viure molt poc. Què n'has sentit explicar a la teva família dels teus orígens?
1: Cert, de fet, clar, jo torno cap a la península amb un any i mig, un any i vuit mesos, per tant, pocs records tinc. Jo vaig néixer a Melilla perquè els besavis estaven dintre de lo que era el protectorat espanyol. Dintre d'aquest protectorat, l'avi era un treballador de Renfe i estaven fent allà feines i, vull dir, i els pares estaven allà. Bueno, de fet, la història és una mica més llarga, perquè la mare, que també és veritat que la família estava allà també en el protectorat, ella per amor es casa amb un navarrès, vull dir que se'n va cap a Saragossa. Uh-huh. La desgràcia una mica és que ella mor molt jove i l'avi i la mare pues, tornen a la família materna, que estaven cap allà, ja que el seu germà, l'únic germà que tenia, també estava fent el servei militar allà al Marroc. Uh-huh. I allà es coneix el pare i la mare. I d'allà del protectorat, que van néixer dos germans, ells neixen a Vilanador, quan tanquen, van cap a Melilla i és on neixo jo. I al cap d'un any i poc ja tornen, perquè el pare ja troba una altra feina aquí a la península. Uh-huh. Així ni tot, estem 6 anys més a Màlaga, sí. Per la companyia del pare, i és la mateixa companyia del pare, que aleshores, bueno, abans era Dragados i Construcciones, clar, aquestes companyies s'emportaven els treballadors allà on tenien l'obra, yeah. I venint cap a Catalunya, en concret a Barberà del Vallès.
0: Mira.
1: I aquí és on m'he quedat.
0: Sí, la guerra del Marroc els va afectar a la teva família?
1: Sí, molt, perquè clar, tots els seus guanys, les seves cases, tot això van perdre, van perdre tot.
0: Ja. Uh-huh. I quins records? Bueno, de Màlaga sí que en deus tenir més records, no?
1: Tinc petits records, clar, la primera escola, per exemple, clar que, bueno, era tota il·lusió. I a més, en aquells moments encara no estava el que ara diem l'educació infantil, però en aquells moments es posava com una prova pilot i en 4 anys... la mare ja em va portar a l'escola, i aleshores sí, recordo l'escola de les Flores de Màlaga, també recordo els Sant Joans, que allà també se celebra molt, es fan les fogueres, i d'aquí ja sí que tinc records, petits records, però en tinc.
0: No hi devia haver tanta densitat urbanística en aquella època, no? Encara no era tan turístic Màlaga.
1: Segurament, vull dir, bueno, ja començaven a haver, però no en aquest, sí que començaven a haver els primers, no? Inclús els primers estrangers que ja venien, perquè estem parlant dels anys ja, pues, 65, 66, però vull dir, no era la Màlaga actual, no? Ni molt menys.
0: I de la teva arribada a Barberà, quins records en tens?
1: Mira, el primer, un pis molt gran, bueno, perquè clar, aquestes companyies és això, ens portaven els treballadors, ens donaven habitatge, pagaven les escoles dels nens, vol dir que ho feien, era com, m'imagino, jo a vegades he pensat que eren com les colònies tèxtils d'aquí de Catalunya, doncs aquestes companyies eren igual, no?
0: Sí.
1: I clar, arribem, bueno, Barberà era un poble molt agrícola encara, vull dir, encara hi havia molts camps de vinya, i bueno, havíem fet els primers edificis, no? I clar, aleshores un pis molt gran, l'escola també molt bonica, només hi havia una escola que l'acabaven d'obrir, l'Elisabadia, i aleshores, és clar, a més se feia molta vida de carrer, encara hi havia molts carrers sense asfaltar, vol dir que tot era com molt poble encara Barberà del Vallès era un poble. I recordo això, no? Un lloc doncs, molt agradable, molt bonic de veure, i sentir una altra llengua, no? Que jo no l'havia sentit mai. perquè clar, el meu català ja sabeu que és un català de carrer. Vaig aprendre el català al carrer. I aleshores, doncs, molt bé. La veritat és que tinc molts bons records.
0: Ja, jo tenia la idea que aquests pobles del Vallès, bueno, propers a Ciutat Badia, que es deia llavors, i això, que hi havia molta migració. Així hi havia gent autòctona també, no?, catalana.
1: Sí, encara no s'havia fet el que és Ciutat Badia. I sí, tenia un casc antic amb població encara molt autòctona de la terra. També és veritat que en aquests anys, que ja eren els principis dels 70, va venir molta gent. Vull dir que a l'escola és veritat que la majoria, van començar a ser majoria d'alumnes castellanoparlants, vull dir, catalanoparlants eren molt poquets, vull dir, dintre del que és el context, eh? Però encara al ser un poble petit, encara aquest equilibri, el català encara se sentia, bueno, als carrers, a les botigues, i clar, vull dir, va ser, bueno, per mi va ser interessant de sentir aquesta llengua, i de seguida em va agradar molt, em va agradar moltíssim.
0: Que bé. De tota manera, tu vas fer l'escolaritat en castellà.
1: Sí, el meu primer contacte escolar amb el català és a la universitat, que aleshores també era un projecte pilot, se feia magisteri en català. I era també, encara no estava, no, encara no havia ni tota aquesta normalització de la U, el B1, no hi havia res, Nosaltres acabàvem el magisteri, vull dir, els que vam voler entrar en aquesta promoció, i ens donaven un certificat conforme podíem exercir la carrera en català, Era un certificat que tenia conforme havíem fet tota la carrera en català i estàvem, bueno, llestos per poder exercir en català.
0: Bueno, són anys del boom de la urbanització, no?, del creixement urbanístic, que tu devies viure de prop arran de la feina del teu pare, el naixement de l'ara Badia del Vallès, no?, que abans es deia
1: Sí, Badia. Tant.
0: Sí, i com...
1: Clar, va créixer moltíssim, va venir molta gent. Bueno, Ciutat Badia o Badia del Vallès, que actualment es diu Badia del Vallès, és clar, allò, no sé si hi havia com 9 o 10 escoles de primària, imagineu-se la quantitat de gent que va arribar de cop i volta a aquest petit municipi. Ara és un municipi. Fins aleshores eren terrenys de Barberà i de Cerdanyola, i 2 anys ho regia l'alcalde de Barberà i 2 anys l'alcalde de Cerdanyola. Aleshores va venir moltíssima gent. De fet, faig les pràctiques, un dels anys de pràctiques ho faig en una escola de Badia del Vallès, l'escola Cervantes, que ja està tancada. I sí, vull dir, clar, era, bueno, una arribada de gent, clar. Sí que és veritat que també va haver, bueno, força convivència, Vull dir, així com la gent diu, oh, el problema del català i tal, no, vull dir, la gent també, hi havia molta gent que s'adaptava, gent com, bueno, com jo, que li agradava i que apreníem el català, que veiem que era una forma més d'ampliar els nostres coneixements, no? I vull dir que la veritat és, sí que és veritat, que també sortia aquest grup de gent que deia... A mi hablem en castellano o en espanyol, i això també hi era. Sí. Però en realitat jo no ho recordo, que hagi hagut conflictes en la llengua.
0: No, i a casa teva, que sou 5 germans, no hi va haver dins de la família, diguéssim, hostilitat cap al català o les persones catalanes, no?
1: No, en realitat tots, tots parlem des d'un punt de vista, bueno, uns més tard, uns altres més d'hora, tots parlem, els pares són els únics que sí que els hi va costar molt, sempre, però ells estaven contents que els seus fills parlessin el català, vull dir, sempre ho parlaven amb orgull amb això, i això vull dir que no havia sigut un problema, ells sí que no ho van parlar mai. Però sí que és veritat, vull dir, bueno, quan la mare anava a la perruqueria, que clar, havia la perruqueria, doncs ella, clar, se volia assabentar també de moltes coses, a vegades
0: clar.
1: Preguntava i això, però ells hi contents, eh? També de que els seus fills s'haguessin integrat i parlessin el català. Bueno, bé.
0: Tu
1: no va bé.
0: Vas fer magisteri, t'hi vas trobar d'alguna manera o va ser una carrera que vas triar o que vas sentir la vocació d'alguna manera?
1: Bé, van haver diferents etapes, eh? En principi volia fer INEF, però no era, aleshores no era universitària, i la mare em deia, oh, mare, ja que has estudiat el batxillerat i tot, bueno, el BUP en aquell moment, sí. Has de fer aquesta carrera que no és universitària. Bueno, també és veritat que les proves eren, bueno, una companya meva sí que es va presentar, pobreta, després va suspendre la natació, però en principi volia anar cap aquí. I després em vaig trobar i vaig pensar, bé, bueno, com que magisteri també en aquell moment hi havia moltes sortides, perquè estava pues, la branca de ciències, de lletres, i també es podries entrar dins de l'especialitat d'educació física, bueno, em va animar una miqueta més a fer-ho, uh-huh. Anar cap allà.
0: Mira que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: d'esquena i amb un bastó.
1: Has triat la cançó de matinada per algun motiu?
2: Bé, us haig de dir que clar, en aquell moment, que el meu català era un català de carrer, sentir el Serrat, també el Lluís Llach, ens va ajudar molt, bueno, a mi personalment, sobretot el Serrat, ens va ajudar molt a entendre més aquesta llengua tan bonica. I clar, per mi va ser un cantant, no? Així com hi ha gent que té els Beatles per aprendre l'anglès, per mi va ser un cantant que es va despuntar amb la meva llengua.
1: Està bé. Aquesta cançó també connecta amb el passat agrícola, no? De Barberà i de Badia.
2: I de l'època, en aquell moment.
1: Sí.
2: I també és una cançó que, clar, s'aprenen moltíssimes paraules, no? Copsivada, el pap... hi ha moltes paraules que, és clar, vull dir que si ens posem una mica a analitzar-la, ens surt, no? Mm-hmm. I després, pues, clar, també hi ha algun moment, no?, que si ho mires, no?, quan parla de les fulles, que les tallaran, però que fins que les tallin, pues, han de tenir el cap ben alt, no?, i que hi haurà temps per caure a terra, no?, i és una cançó que anima, no?, a mi m'aixeca l'ànim.
1: Sí, és veritat. I bueno, després d'estudiar magisteri, tu creus que vas sortir formada com per fer de mestra?
2: Bé, sempre és una pregunta que ens fem tots els estudiants quan acabem, sí, la carrera. La veritat és que vaig tenir molts bons mestres i en aquell moment sempre demanem més, eh? I en aquell moment també demanaven que la carrera fos de 5 anys i no de 3, eh? Ara actualment ja és un grau de 4, igual que les altres. Però jo crec que sí, eh? Que en aquell moment, a més l'escola de magisteri que venia de Sant Cugat i s'instal·lava en aquells moments a la universitat, era molt nova, vull dir, gairebé no havia ni parada d'autobús, estava també tot per asfaltar i tal, i tot el professorat que en aquell moment hi havia, la veritat és que vam fer molt bona feina, eh? Mm-hmm. Jo crec que sí.
1: I després trobes que la vas encertar, t'ha agradat fer de mestra?
2: Sí, la veritat és que és una professió que sempre diem, no?, que res molt també, eh?, a canvi de la teva feina, no? Estar en persones, veure com creixen, veure com ells poquet a poquet estan aprenent, s'estan formant. La veritat és que és... Jo sempre dic que és una professió meravellosa, eh?
1: Sí.
2: No diré que hauríem de pagar per fer-la,
1: no.
2: Però sí que és veritat que és una professió molt, molt agraïda.
1: Sí.
2: Després veus, no sé, l'altre dia t'explicava l'anècdota, no?, de veure com ara, no?, aquesta migració que ve de Sud-amèrica, i se van integrant també en la llengua, no?, o altres cultures. Però també veus, jo per exemple, en aquests últims anys també vaig tenir una noia de Venezuela que va venir, tenia 8 anys també, més o menys 7 o 8 anys, i de seguida es va enganxar al català, no?, d'escoltar-lo a la classe, també li va agradar molt, i en pocs mesos ja la noia la feia molt bé, perquè bé, també li va agradar, no?, m'imagino també, hi ha altres que els hi costa més, eh? Per això és tan important sentir el català al carrer, sentir el català a l'escola, que la gent que ve de fora pues, vegi que la nostra llengua curricular és del català. I això és molt important per seguir endavant,
1: i
2: sobretot.
1: I tant, i perquè la llengua hi segueixi, no? Tu sempre has treballat a escoles del Vallès?
2: Sí, del Vallès Occidental, sí. Poquetes, eh? Vull dir, no tampoc en tinc molt, vull dir, de seguida... M'he quedat amb la meva definitiva, que era l'escola Serra Parera,
1: sí.
2: I vull dir, bueno, vaig fer a Can Llobet i em vaig iniciar en l'escola d'adults de Can Rull.
1: Està molt bé. Bueno, per poder fer equip i compartir un projecte, no?, el fet de mantenir-se en una mateixa escola.
2: Sí, això és un plus que hem de tenir en compte, mantenir a la plantilla, de que no hi hagi molta mobilitat, sinó no es poden fer grans projectes.
1: Clar. Mm-hmm. I ara, bueno, tu segueixes demostrant la teva estima per la llengua, no?, que fas de parella lingüística.
2: Sí, ho vaig trobar, bueno, ara això fa 5 o 6 anys, que vaig trobar que, bueno, aquí a Barberà del Vallès la normalització lingüística havia posat alguns rètols de que necessitaven parelles lingüístiques per ajudar a la gent benvinguda, i vaig pensar que seria bo, no?, entrar dintre d'aquest món. I la veritat és que estic molt contenta, a part de que, bueno, també és veritat que també m'omple, perquè també coneixes a molta gent i veus, bueno, les seves casuístiques que tenen i el per què han vingut i també com volen integrar-se i ajudar-los una mica. I com te comentava abans, és molt important sentir el català al carrer.
1: I tant.
2: Així, les parelles lingüístiques és una forma de sortir. En realitat, pues, què fem? Doncs fem això, ens trobem una estoneta, jo a vegades les presento, bueno, una mica el recorregut pel poble, a vegades anem a fer un cafè, a vegades anem al mercat a veure també com és el vocabulari del mercat. Vol dir que d'alguna manera també és veritat que és molt bonic poder col·laborar i ajudar d'aquesta manera, que,
1: sí, sí,
2: que aquesta gent que vol parlar el català, sí, i que moltes vegades no troben el lloc o el moment, perquè molta gent li canvien el castellà, jo a l'escola d'adults ja m'havia trobat a vegades, de gent, aquests venien de fora i em deia, és que Pilar, avui me'n recordo que era un auxiliar de clínica, em deia, és que jo parlo català i de seguida que senten el meu accent canvien el castellà. I jo sempre els deia el mateix, vosaltres no canvieu, no canvieu, encara que us canviïn, no canvieu. Sí. Però, clar, els estudiants també se troben amb aquest problema, no? Sí, i ser parella lingüística, doncs, està molt bé, perquè veus a la gent, inclús a vegades te trobes amb altres parelles, pel carrer, i està molt bé que la gent senti el català.
1: I tant. Has tingut parelles d'orígens molt diferents?
2: Sobretot ara i últimament sud-americans, he tingut algun àrab també, però la gran majoria sud-americana.
1: I quina motivació trobes que tenen per aprendre a parlar en català?
2: Mira, m'he trobat una mica de tot, he trobat des de noies més joves que, clar, necessiten entrar a la universitat o necessiten fer algun estudi i per tant les demanaven el català, a mares que volen aprendre el català perquè a les escoles dels seus fills hi parlen en català, o els informes d'avaluació venen en català, o les notificacions de les escoles venen en català. I aleshores m'he trobat això, diferents motius, no? Vull dir, que necessiten o que volen parlar el català.
1: Sí, sí. Tu també col·labores amb la Fundació Cívica Oreneta del Vallès. Què hi fas?
2: En aquests moments estem fent un taller de lectoescriptura per les persones, bueno, per les persones adultes estem fent. És una fundació que té diferents tallers i en principi em vaig oferir voluntària a la lectoescriptura.
1: Els alumnes que tens deuen ser migrants, no? Perquè ara no hi ha analfabetisme aquí.
2: Són persones grans també, grans, i persones que potser han anat poquet a l'escola i ara volen tornar a enganxar-se, molt bé.
1: Sí.
2: I sí, són persones amb aquesta inquietud de dir, he anat poquet a l'escola, però ara doneu l'oportunitat de continuar una miqueta més els meus estudis o de recordar-los. De recordar-los, i està molt bé, vull dir, que s'animin
1: i
2: facin aquestes cosetes.
1: Això ho fas en català també?
2: Hi ha de tot, hi ha un grup que és en català i un altre grup en castellà.
1: Està bé.
2: Sí.
1: Mira, així dius que fa 2 mesos que t'has jubilat, però és una manera com de continuar amb la professió, oi?
2: Sí, és veritat. Ara fa un parell de mesos que em vaig jubilar i en principi, bé, clar, és una nova etapa. Estic, com dic jo, renovant-me i intentar millorar. I des del voluntariat de Barberà del Vallès hi havia aquesta fundació, he col·laborat amb algun altre puntualment, com els espaiapupes, per campanyes... amb algunes altres organitzacions també, i ara en aquesta és una mica més estable,
1: de fer. Està bé, està bé. I
2: haig de tornar a retrobar-me, haig de tornar a retrobar-me. Clar. Et torno a preguntar què vull ser de gran.
1: Clar, clar, clar. També participes en un club de lectura. T'agrada llegir, suposo, no?
2: Més que llegir, devorar. Ja. M'agrada devorar.
1: Sí, doncs ens pots recomanar algun llibre, sí, dels que hagis devorat? A veure.
2: La veritat és que la lectura sempre ha estat, i a vegades inclús ho necessito a vegades per desconnectar-me, no? Inclús de la meva, bueno, abans de la meva feina, i això perquè sóc d'aquelles persones que quan comença un llibre entra dintre, eh? No faig molta analítica del llibre, ja, però sí que entro i sóc capaç, igual que me passa amb el cinema, de sí, deixar-me emportar.
1: Yeah.
2: Mira, l'últim llibre que he llegit ara eren Les noies de Sants, de la Tània Justen.
1: Ai, mira, l'estic acabant, sí, perquè més com que,
2: doncs,
1: bueno, jo sóc de Sants,
2: no,
1: i això, i sí, ara estic a l'època molt dura de la postguerra, diguéssim, bueno, perquè ja l'estic acabant, sí, sí.
2: Sí, i el paper de les dones, no? Sí, aquestes sí, dones que els marits o els homes se'n van a la guerra i elles queden aquí,
1: sí,
2: i han de viure cada dia, no? El dia a dia. Mm-hmm. Aleshores, vull dir, bueno, aquest és un dels últims. També, bueno, pues, no sé si, clar, m'imagino que hi ha molta gent, els llibres de l'Elena Ferrante, en aquella trilogia,
1: sí, de l'amiga ideal, sí. Sí, sí, sí,
2: està,
1: sí,
2: està molt bé. També, bueno, també, per exemple, el d'Argelagues, de la Gemma Ruiz de Palà,
1: sí,
2: també molt de Sabadell, que parla i que ens va recordar tant. Dintre de la novel·la negra,
1: el llenguatge de les mares, bueno, sí, no?
2: Sí, tant.
1: Està bé.
2: I dintre de la novel·la negra, pues, em va encantar molt aquesta, bueno, vaig començar per el de La noia del tren, que ara estic acabant L'hora blava, que també està molt bé, i també us ho recomano.
1: Moltes gràcies per les recomanacions. Mira, que diu el Roger, el tècnic, que se'ns acaba el temps del programa.
2: Oh.
1: Espero que la jubilació et provi molt, que també em vas, també em vas dir que feies senderisme, i que suposo que la teva vocació per les activitats esportives igual ara també les pots retrobar. I moltíssimes...
2: Continuo ja,
1: sí, doncs, i moltíssimes gràcies també per tot aquest voluntariat que fas, i per aportar el que aportes al manteniment de la nostra llengua. I doncs fins una altra.
2: Moltes gràcies a vosaltres, fins una altra.
0: Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui tenim amb nosaltres la Jessica Neukelman.
1: Hola, bona tarda.
0: Ho he dit bé, no?
1: Molt bé, molt bé. Neukelman, si vulguis, però està perfecta.
0: Què tal? Bueno, d'on vens tu? De quin país és el teu país d'origen?
1: Doncs encara que el meu cognom soni flamenc, que ho és, jo sóc de França, de les terres del nord de França, gairebé Bèlgica. Sempre dono com a referència la pel·lícula Bienvenidos al Norte, no sé si us sona.
0: Sí.
1: Doncs jo sóc d'allà, o sigui, els meus pares venen d'un poble que viu a 10 minuts, o sigui, és molt amunt, la punta del nord.
0: És gairebé
1: és que, Dinamarca. És que ja tenim el mar, ja no podem anar més enllà.
0: Ja no podem anar més enllà.
1: Sí.
0: I com és que vas venir aquí, com has caigut aquí a Catalunya?
1: Doncs va ser un Erasmus. Jo crec que és un dels Erasmus més llargs de la història, com sempre dic, ja porto 15 anys aquí, i vaig arribar per acabar la carrera de Filologia Hispànica. Jo volia ensenyar espanyol, i en aquell moment, després de 2 mesos aquí a Barcelona, em vaig enamorar d'un noi de Sabadell, en aquell moment, i vaig decidir quedar-me, i aquí estic encara.
0: L'amor.

0: i que tu vas a Barcelona i eren 6 mesos d'Erasmus i em va dir, si tu no, imagina't, Concepció, la idea d'aquell moment, em va dir, si tu no parles català la gent no et respondrà, i clar, jo vaig arribar aquí i vaig, amb una idea de dir, a veure aquesta llengua, què passa, o què, com es parla i tal, i mai m'he trobat cap problema, i a més em vaig enamorar literalment d'aquella llengua, o sigui, jo podia tenir el partit de no aprendre-la perquè jo hi era per aquí per 6 mesos només, i després d'un mes de viure aquí jo vaig voler, com a món de les llengües, doncs vaig voler apropar-me a la gent d'aquí, descobrir aquesta llengua que és un, que és un patrimoni, i aquí va començar amb algun curs, i després doncs quan vaig decidir quedar-me aquí amb el Centre de Normalització Lingüística vaig fer doncs el diploma, i clar, amb la meva experiència en aquell moment, amb els seus amics, clar, ells es volien adaptar i m'ajudaven, però clar, jo volia aprendre la llengua, i va ser així un descobriment constant.
1: Sí, no te va costar gaire, doncs.
0: Bueno, no ho sé, al nivell de... Clar, és que jo tinc molta curiositat i jo ja tenia o sigui, dominava l'espanyol en aquell moment, i era com, m'agrada molt aquesta llengua perquè m'era com familiar alhora, però la pronúncia era molt diferent, i no sé, és que, bueno, com l'amor, és que no ho expliques, ho sents i ja està. I amb el català va ser així, sí, realment sóc una enamorada de la llengua.
1: Quants idiomes parles així per curiositat?
0: A veure, parla francès, per sort faig el que puc. A vegades vulguis o no, quan vius en un altre país, de tant en tant, quan no practiques cada dia la teva llengua, sembla mentida, però sí, no la vas perdent, però sí que és curiós, no? Però que francès, espanyol, català, anglès, italià. Aquestes són les llengües. Sí, bueno, és una base, tant de bo pogués parlar-ne molt més.
1: Està molt bé, i els practiques tots els idiomes així com voldries? Supos que no?
0: Més o menys, sempre he anat trobant doncs feines que compaginava les llengües, sempre he dit que m'agrada molt el contacte amb la gent i les llengües, llavors sempre he anat treballant en departaments comercials, fent traduccions, fent projectes, com ara els que estic fent, i sempre intento aprendre, no? I practicar, si puc.
1: Trobes molta diferència entre Catalunya, per exemple, i la terra d'on ets tu originàriament?
0: En quin sentit? Tens un sentit particular o no?
1: Sí, en general. El primer, diríem, temes de, diríem, temes geogràfics, i després en temes de persones.
0: Home, al nivell de geografia, clar, jo vinc d'un país molt pla. Pla, pla, pla, i clar, aquí a Catalunya, què passa? Que aquest país, que per mi és un país, no?, que té de tot, vull dir, a mitja hora vaig a les muntanyes, vas al mar, tens uns camps preciosos, clar, és que hi ha una varietat en aquest territori que, per exemple, jo no la tenia, llavors va ser com un descobriment brutal de dir, però en aquesta terra tenim de tot, realment, o sigui, i el temps, sisplau. I quan vaig arribar aquí, una de les primeres coses que vaig pensar, perquè al nord hi ha pluja, hi ha el cel blanc, el cel gris, quan vaig arribar aquí i portava com 2 o 3 dies amb un cel blau, jo vaig quedar-me de dir, però el cel pot ser blau contínuament durant uns dies, i això encara ho tinc, que quan plou aquí, que la gent es deprimeix una miqueta, penso, tranquils, que en 2 o 3 dies o una setmana com a molt ja ho teniu, que al nord de França quan comença ja a fer aquest temps és com, uf, quan sortirà el sol? Sí, és diferent.
1: Sí. I la gent?
0: La gent, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt la gent, m'agrada, no sé, m'hi sento molt... Aquí he trobat una família, això que parlàvem abans dels amics, no?, de la gent del teu cor. Jo he trobat una comunitat acollidora. O sigui, jo mai m'he sentit... Sempre m'he sentit com a casa. També jo, amb els meus esforços d'integració, de voler parlar la llengua, i aquí la gent també ho agraeix moltíssim. O sigui, com tota la vida, si tu t'apropes a la gent amb un somriure i amb unes ganes de conversa o d'apropar-te a una altra cultura, en principi la gent no et rebutja, i aquí m'agrada molt. Per mi és una gent de pau també, que he anat descobrint durant tot aquest temps, una forma de voler expressar també el que volen, el que volem, però d'una forma molt pacífica fins l'extrem, no?, d'estar aquí units, i això també ho he admirat molt de la gent d'aquí. No, ja et dic, soc...
1: Sí. És a dir, que no té res a veure amb allò que et van dir, de que si et parlaves en castellà no te contesta...
0: No, que va, jo sóc molt defensora d'això, vull dir, a part del projecte que tinc de fa molts anys, quan també sóc molt crítica amb la meva comunitat de francesos, per dir, o gent de fora, que a vegades, clar, hi ha, bueno, com tot, quan arribes en un lloc hi poden haver prejudicis.

0: però a veure tu com pots trencar aquests prejudicis per la teva experiència. Jo el que puc fer és compartir la meva experiència, de dir, jo porto molts anys i no m'ha passat això, o m'ha passat això, i sempre d'un cantó molt positiu, no? I això ajuda també a donar visibilitat, no? A aquesta terra i la seva gent, la seva llengua, que la cultura.
1: I tu a què et dediques professionalment?
0: Doncs jo he passat per moltes coses, i jo soc filòloga de formació, després ja complicat.
1: Després ja es fa el que es pot fer, no?
0: Ah, exacte. I, bueno, per fer un resum així breu, vaig treballar en una empresa tèxtil de Sabadell durant molts anys, doncs això, organitzava fires, atenia clients també de països diversos. Després vaig treballar també en contacte amb clients francesos en una altra empresa de productes sense gluten, res a veure, després d'ulleres, bueno, vaig anar com canviant, però sempre dins d'un entorn més o menys internacional. I ara treballo a Barcelona en una multinacional americana. Vull dir, ara conec la bèstia, no? La gran empresa, no? El món de
1: el gran animal.
0: Ah, exacte, sí. Aquí al World Trade Center. Però sempre compaginant amb coses que m'apassionen, que és això que necessito.
1: Perquè quant anys fa que ets a Catalunya, tu?
0: 15, ja.
1: 15.
0: 15. És que clar, encara no la meitat de la vida. Ah, sí? No, tinc 37, encara no, però ens estem apropant.
1: Gairebé
0: ens aproparem a passar el límit de...
1: Sí. I tu em vas dir que ets fundadora, així, entre cometes, que estic fent així, em vols dir,
0: sí,
1: d'una cosa que es diu Llengua Ferits.
0: Ai, Llengua Ferits, sí.
1: Explica'ns què és.
0: Ai, amb il·lusió t'ho explico.
1: Sí.
0: Que a mi sempre m'ha agradat les llengües, i a vegades fins i tot pensen sóc una miqueta friqui, no? De dir, m'agrada això, m'agrada estar hores parlant sobre una paraula, dels orígens o tot el que sigui, i Catalunya en general, que tinc fins i tot un mapa carreter amb tots els pobles marcats. Jo sóc com la forastera, agafo el cotxe i me'n vaig, vull dir, sola inclús, a descobrir el territori. I què va passar? Llengua Ferits és la història d'una trobada amb el David Vilarrós, que és un escriptor dinamitzador lingüístic de Sabadell. I què va passar? Que ens coneixíem de Facebook, però així de res, i em va dir un dia, mira, vaig al Penedès a fer una xerrada, perquè fa moltes xerrades per sensibilitzar sobre el català i el manteniment i la lluita per continuar amb el català. I res, un dia de novembre vaig anar allà a Cunit, perquè jo visc al Penedès, i ens vam conèixer, i clar, vam tenir una connexió molt, molt, molt forta, i ens vam descobrir que sentíem la mateixa passió per les llengües i el mateix punt de bogeria, no? I d'amor per la bellesa i per les llengües en general. I va ser ell que el dia després em va dir, és que hem de fer una cosa junts, què et sembla si, no sé, pensem, donem-nos unes idees, i clar, ens vam engrescar. Què va passar? Que vam crear un programa, que era un programa de ràdio, figura't, i que s'havia de dir, doncs, Llengua Ferits, que l'havíem creat nosaltres. Llavors la idea eren unes càpsules per parlar d'això, curiositats lingüístiques del món en general i del català en concret. I què va passar? Que ens van acceptar el projecte al març, que just abans del confinament. Llavors, pam, el projecte no el vam poder fer, i clar, cadascú a casa nostra era, però com li podem donar una volta, què podem fer, perquè clar, estàvem molt motivats i teníem temps, perquè amb tot això del confinament,
1: sí.
0: I al final va sortir crear, doncs, això, un canal d'Instagram que es diu també Llengua Ferits, i on és això, com encara podíem fer alguna ruta, alguna... La idea és parlar del català i de les llengües en general, però sempre d'una forma positiva, amb molta bogeria, molt d'humor, perquè som així nosaltres. Bé, clar, sempre tens el discurs del català, com el veus, com el got mig ple o mig buit. Ja sabem que la situació és molt complicada i gairebé perillosa, de dir, bueno, està en extinció, pot ser en extinció fins i tot el català. Llavors, com poder sensibilitzar la gent a parlar la llengua? Ell, des del seu cantó, d'un noi català, molt amant de les paraules, que ha escrit i que en sap molt, digués, i de part meva, que sóc una noia de fora, que s'ha decidit a aprendre aquesta llengua i a veure què en podem fer. I és això, fem rutes, anem per tot el territori, anem a conèixer gent, doncs, del panorama cultural català, que poden ser lingüistes, poden ser cantants, poden ser, no sé, molt... gent que sentia la mateixa passió que nosaltres. I llavors és això, cada dijous posem un post, pengem un post amb una paraula del món, i llavors que és una forma també de parlar d'una llengua que potser és pot pensar que és una llengua perduda d'Àfrica, doncs mira, aquesta llengua existeix i aquesta paraula ben maca vol dir això. És una forma també d'aprendre i és això. Llengua Ferits era això. De ràdio hem passat al canal Instagram i YouTube. Ara també, arrel d'això, ens van sortir propostes. Llavors ara també fem un recital de poesia i de contes a dos veus, que es diu Perspectives. Hem tret un llibre junts, que és un conte del David, perquè el David escriu contes per adults, traduït a 18 llengües, o sigui, fins i tot és un projecte on, és això, vam congregar doncs, molta gent, i això és molt bonic, amb unes il·lustracions de la Sílvia Morilla de Sabadell també. També fem, demà fem un taller a escoles, o sigui, anem, parlem de les llengües, preguntem als alumnes d'ESO, en aquest cas, quantes llengües hi ha al món, el català com el veieu, sempre barrejant, o sigui, les llengües en general, perquè, clar, soc francesa i parlem, doncs, això del francès o d'altres llengües, i també focalitzar molt en el català, no?, donar aquestes ganes de voler aprendre idiomes i com la diversitat lingüística és molt important, perquè són formes diferents de veure el món i és una riquesa, i per això que hem de mantenir la llengua.

0: Bueno, hem escoltat Tendresa del Lluís Llach.
1: Sí.
0: És inconfusible la seva veu, no?
1: Sí.
0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Home, perquè hi ha el títol, la tendresa. És perquè jo sento una tendresa extrema per aquest país, per la gent, per la llengua. També sóc una persona molt sensible, que sempre desitjo el millor per tothom, i també amb el temps que estem passant i que vam passar, doncs jo crec que necessitem tendresa, amor, sentiments bonics.
0: A sacs.
1: Sí, sí, doncs sí.
0: Jo volia preguntar si com a experta en llengües...
1: Oh, experta, bueno, fem el que puguem.
0: Més que jo, sí. Les variants dialectals del català,
1: sí,
0: que semblen... Jo vull dir un comentari, és que jo som de Mallorca, no? I vaig venir aquí,
1: sí,
0: i al principi, fa 10 anys que estic aquí a Catalunya, però al principi tenia que fer un esforç de parlar català, diríem, de Catalunya, perquè no m'entenien.
1: Imagina't.
0: I jo deia, és curiós, no? Per què creus que... Què et sembla a tu aquestes variants?
1: Jo crec que és una curiositat, però també és una riquesa. Clar, el problema és quan no hi ha forma de comunicar-se, però jo crec que precisament com a persona de Mallorca tu pots aportar, doncs, moltes expressions genuïnes, i que la gent d'aquí, o sigui, la gent d'aquí del Principat o d'aquí de Barcelona, diguem, poden aprendre, no? I aquí resideix la riquesa d'una mateixa llengua, que és el català. El català no és el mateix, evidentment, fins i tot a nivell d'accent. Quan vas a Vic, quan vas a Sabadell, hi ha moltes paraules pròpies. Jo visc al Penedès, també hi ha unes expressions. Clar, imagina't ja en una mateixa àrea, no m'imagino a les Illes, vas a l'Alguer, vas a fins i tot Catalunya Nord. Jo quan vaig anar a Concepció a Catalunya Nord a fer un vídeo de Llengua Ferits, clar, jo sentia català, i era un català que jo no coneixia tant, i llavors l'entenia, però també hi havia unes paraules que eren com, ostres, no entenc, però és que és bonic, això és la...
0: Sí, a més a més, que els de Lleida, per exemple, no parlen igual que els de la Garrotxa,
1: ni
0: molt
1: mateix.
0: Menys, o sigui, no sembla...
1: Això mateix.
0: Bueno, sí que és el mateix idioma, però sí que hi ha unes variants molt, molt marcades,
1: molt
0: un accent molt marcat.
1: Sí, i jo això ho trobo preciós, a mi m'agrada precisament el fet de no entendre, perquè és de dir, vull aprendre. Aquí està el tema, és quan la gent no es volen entendre entre ells, que aquí està... Però clar, si tothom poguéssim mantenir aquesta diversitat, és que és magnífic, tant amb el català com les llengües en general, perquè a França, per exemple, sóc molt crítica, perquè va haver com un, ho sento molt, un genocidi de les llengües, o sigui,
0: sí?
1: El bretó, el de Còrsega, totes les variants, l'occità, clar, és que allà no es parla gaire bé, o en un nucli molt petit, perquè a França, amb el poder centralitzat de fa molt de segles, van xafar totes les llengües, i això és una pena a nivell lingüístic, eh? Deixem fora tot el cantó polític i això, però només al nivell lingüístic és que és molt, jo ho trobo molt trist com a filòloga i amant de les llengües.
0: Sí, i parlant de coses tristes o alegres, no sé, tu ja me diràs el que consideris tu, no? Quina és la salut de la llengua catalana?
1: Home, jo sóc una persona molt positiva, però s'ha de dir que és complicat. És complicat, encara que segons on visquis no tens la sensació de que el català s'estigui perdent, per exemple, perquè tu el parles, o si vas en un poble o al Penedès mateix, per exemple, jo hi vaig, sento català cada dia, no? Però hi ha un problema aquí, i això ho explica molt bé la Carme Junyent, l'experta en lingüística, que, clar, hi ha un problema sobretot de transmissió generacional. El problema és quan les noves generacions no el practiquin tant, o a lo millor el parlen a casa, però per exemple el que vam també observar molt amb Llengua Ferits, vam fer un programa sobre generacions d'abans i les d'ara, no? Que quan obren per exemple un canal de YouTube o d'Instagram, és molt curiós perquè comuniquen en espanyol. No es tracta, sempre dic, d'estar en contra d'una llengua, eh? No parlo de l'espanyol ni l'identifico, no és això, eh? Només parlem de llengües, però clar, ells utilitzen una llengua que segons ell, doncs, arriben a més públic, però clar, què passa? Que deixen de fer una visibilització a la seva materna, que és el català. Llavors aquí està el perill, que a poc a poc hi ha uns estudis que estan ensenyant que el català a poc a poc va reculant, i aquí està l'alerta, que no ho veiem ara, però clar, en uns 10 anys o 20 anys, doncs, complicat. M'incurs, perdó, vaig parlar molt.
0: No, no, no, perfecte.
1: O sigui, hem de fer-ho tot.
0: Així em treus feina, m'hi vull
1: dir. Veus? Però hem de seguir positius, això sí, perquè no ens ajudem. Sent negatius no ens ajudem.
0: Quins projectes teniu ara a Llengua Ferits?
1: Doncs volem sortir, bàsicament, com estem en èpoques de confinament, llavors seguim amb els nostres vídeos cada setmana, amb tota la nostra activitat, fem xerrades, fem conferències també a entitats sobre les llengües, i clar, el que volem ara és tornar a sortir al carrer i tornar a recórrer el país. També tenim un projecte molt bonic a les Illes, llavors ja te'n parlarem, dels confins del català, clar, fora d'aquí de la península, si es pot dir així. Clar, és això, volem sortir i volem fer més vídeos.
0: Sí, ja crec que volem sortir tots.
1: Tots, estem tots. Sí,
0: estem
1: sí.
0: Tots.
1: Això ho desitgem.
0: Però si alguna cosa concreta així per dates molt properes teniu?
1: Sí, doncs demà tenim al tallar una escola, tenim una conferència aquest dissabte i tenim més actes de tenim el recital que també està previst. Quan les biblioteques estiguin obertes ja tenim l'agenda. Farem també recitals, que és molt interessant, així a dues veus de contes.
0: Interessant. Val, doncs jo crec que hem acabat. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: Seguirem Llengua Ferits.
1: Moltes gràcies.
0: I la setmana vinent seguirem xerrant d'arreu.
1: Home, i tant, que siguem molt més persones. Gràcies. Una abraçada.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Nobody here will ever find me. I'll always be around, just like the songs I leave behind me. I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. And when this whole world has blown us under and all the stars fall from the sky, just remember someone really loves you. We'll live together forever, both you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna live forever now.
1: De ben segur que viurà per sempre. Avui comencem el Club del Country com un homenatge a la figura d'en Robert Duvall, que va morir, aquesta llegenda de Hollywood, guanyador de premis de l'Acadèmia, als 95 anys d'edat. Un personatge destacat en moltíssimes pel·lícules i també en algunes cançons. Aquí l'hem escoltat, amb aquesta peça que pertanyia a la banda sonora d'una pel·lícula on cantava aquest Live Forever, el Crazy Heart, la banda sonora de la pel·lícula del 2010. Però n'hi ha més que voldríem repassar en el dia d'avui, almenys una de molt interessant. Robert Duvall, aquest artista nascut a Califòrnia el 1931, que va debutar al cinema el 62 amb la pel·lícula de... la versió que van fer en pel·lícula de la novel·la Harper Lee, aquell To Kill a Mockingbird, on va interpretar amb en Bo Radley. I després n'hi ha hagut moltes altres, com aquella de The Godfather, o la segona part també de The Godfather, aquell Apocalypse Now, que ens va acompanyar. I en el món de la música, amb les seves participacions en pel·lícules amb temàtica western, podien dir-ho, també n'hi ha hagut. Aquí tenim un duet amb Emmylou Harris, I Love to Tell the Story.

I love to tell the story, que la història no es perdi. Així nosaltres hem volgut acomiadar-nos d'en Robert Duvall. El seguirem veient en multitud de pel·lícules al llarg dels anys i sempre formava part també del nostre espai. Aquí l'hem escoltat a través del Club del Country amb aquest programa del dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem el nostre programa 2018 del Club del Country. Variem les formes amb aquesta nova temporada que encetem i escoltarem números 1, i tant que ho farem, però amb els propers minuts. De moment, us presento en Hudson Westbrook, que és un d'aquests joves i molt interessants artistes que està tornant, i és exactament el que els fans de la música country tradicional han estat també esperant. Té 21 anys d'edat i acaba de publicar el seu darrer EP, que ha vist el nom amb el, que ha vist el món amb el nom d'Exclusive. George Strait, Tom Punk Providors, Parker McCollum, Cole Wetzel, Tracy Lawrence són artistes amb els quals ell defineix com les seves influències. Take It Slow i Two Way Drive són dos de les seves cançons més conegudes. Escoltem la primera, Take It Slow.

Jackson Westbrook, en va néixer a Stephenville, una ciutat de Texas. Estava treballant en una botiga i anava cap a la universitat, a la Texas Tech, quan el seu èxit, aquesta cançó Take It Slow, es va convertir en un èxit viral massiu el 2024, juntament després amb la cançó Two-Way Drive, que també va triomfar a les millors hores de ràdio de Texas. Va firmar per Red River House Artists amb Warner Music com a distribuïdora de Nashville i va realitzar el seu àlbum de debut, aquell Texas Forever, al maig del 2025, i després ho ha seguit amb aquest EP exclusiu al gener del 2026. Són cançons famoses, però sens dubte el seu més gran èxit fins al moment és el seu debut per les ràdios en general arreu dels Estats Units i internacionalment. La cançó és House Again, que va arribar al número 1 a les llistes de Media Base, convertint-se en l'artista més jove en aconseguir un número 1 en aquesta llista.

0: Una aposta de futur, sens dubte, la de Hudson Brown Westbrook, com he dit, molt jove, va néixer el 21 de maig del 2004 i la seva música ens ha acompanyat durant aquests darrers temps, cada vegada guanyant més importància. Abans he dit que la seva primera cançó, el Take It Slow, va esdevenir viral. De fet, va ser també un altre dels personatges que ha sortit d'aquesta xarxa social anomenada TikTok, on es va donar a conèixer. Del seu darrer EP, aquest exclusiu, us proposem el senzill que ja va aparèixer a finals de 2025 anomenat If He Wanted To.
1: Yeah, last time I checked, it ain't hard to open a door. And last time I checked,

If he wanted to, Hudson Westbrook. D'aquesta manera us hem presentat aquest jove valor per la música country més tradicional. Us heu preguntat mai quina és la cançó country que més va sonar l'any que vareu néixer? Doncs bé, podríem començar-ho a pensar any rere any. Si voleu, m'ho dieu i ho averiguem. Però, per exemple, del 1966, any molt llunyà en el que vaig néixer jo, aquesta va ser la més escoltada durant tot l'any. David Houston, Almost Persuaded.

Hem dedicat molts programes escoltant números 1 de la història de la música country d'ençà que el Club del Country va ser inaugurat, diríem, vam debutar a les zones el 1987. Ho havíem deixat el 13 d'octubre de l'any 2012. Allà hi ha un trencament a les llistes de Billboard i es divideixen en dos. Ja us ho vàrem explicar amb el darrer programa. Neixen el Hot Country Songs, que continua, però continua també, i és la primera vegada que hi és, el Country Airplay, una basada més en descàrregues digitals, reproduccions, etc, etc, i el Country Airplay, òbviament, com el seu nom indica, amb l'Airplay, la reedició a les emissores de country. Ens centrem en aquesta darrera. Havíem escoltat a Jason Aldean amb el Take a Little Ride, que va estar-se dues setmanes a la General i després una més amb aquesta llista, i la va substituir la Carrie Underwood amb Blown Away en dues setmanes, aquesta cançó que acabem d'escoltar amb el nostre espai. Una peça que arribava des del seu quart àlbum d'estudi, del mateix nom, va ser el segon senzill, amb una cançó composta per Chris Tompkins i Josh Keir. Va substituir-la al Hard to Love, una cançó de Lee Brice, també esplèndida, que escoltem i recordem ara mateix, escrita per Billy Montana, John Osier i Van Glover, i que va ser realitzada com a segon senzill del seu àlbum Hard to

Era la cançó Hard to Love de Lee Rice, substituïda també al número 1 i també durant un parell de setmanes, encetant el desembre, per el Kiss Tomorrow Goodbye, una cançó coescrita per Luke Bryan. Va ser el quart i darrer senzill del seu àlbum Tailgates and Tan Lines. Luke Bryan va escriure la cançó al costat de Jeff Stevens i Shane

Aquest Country Airplay de Billboard per a les darreres setmanes de 2012, com aquest tema que hem escoltat, Kiss Some More Good Bye de Luke Bryan. The One That Got Away és una cançó de Jake Owen. Una setmana al número 1 es va estar-se aquesta cançó, coescrita per ell mateix amb Jimmy Ritchie i Dallas Davidson. Aquesta cançó, el 9è senzill de la seva carrera, va ser el 3er senzill del seu àlbum Barefoot Boogie Night, una excel·lent cançó.

The One That Got Away, aquesta és la cançó que acabem d'escoltar a càrrec d'en Jake Owen. I aquí fem una aturada perquè la següent cançó va donar molt que parlar, sigui en la versió original o després amb un remix que van portar en Nelly. Tancava la llista del Country Airplay del 2012, encetava la del 2013, arribava també el número 1 al Hot Country Songs i amb una segona vida al mes d'abril del 2013 s'estava doncs un munt de setmanes a la primera posició del Hot Country Songs, i quan diem un munt en volem dir un munt. Jo crec recordar que van ser més de 20 setmanes el número 1 consecutius per aquesta cançó debut de Florida Georgia Line, una cançó composta per als membres del grup Brian Kelly, Tyler Hubbard, amb Joe Moy, Chase Rice i Jess Rice, tot i que es diuen igual, no tenen cap relació, inclòs amb el seu primer àlbum Here's to the Good Times i també amb el seu EP It's Just What We Do. Va ser realitzada per iTunes a l'abril del 2012 i a la ràdio el 6 d'agost del 2012. Després de 19 setmanes arribava el número 1 de les llistes de música country. Va aconseguir doncs un èxit impressionant que encara es conserva avui en dia. Escoltem aquesta cançó amb la versió original, no amb la versió amb Nelly, sinó la versió original de Florida Georgia Line. Es tracta de Cruise.

0: es manté com la cançó amb més vendes de manera digital de tots els temps als Estats Units des de gener del 2014. És considerada com l'exemple a seguir del subgènere de la música country que es va anomenar bro country. No m'expliqueu què és perquè encara no ho he entès mai. És una mica diferent, sens dubte. Cançons, doncs, de Florida Georgia Line i més històries al Club del Country.
1: El Club del Country, amb Rafael Corbí.
0: Fa exactament 7 anys que no sabem en res amb música nova d'en Ryan Bingham. Doncs bé, serem afortunats perquè el mes de maig tindrem una nova música per part d'ella perquè ens porta el seu àlbum They Call Us The Lucky Ones, Ryan Bingham and the Texas Gentleman, amb Ryan Ike, Daniel Creamer, Paul Grass, Scott Lee. També amb algunes cançons, el violí i la mandolina d'en Richard Bowden o la guitarra elèctrica d'en Cody Hawkins, si deixa sentir també la seva pedra a l'estil. De moment ens ha avançat alguna de les cançons, aquest àlbum que sortirà el 15 de maig de 2026 distribuït per 30 Tigers. És el primer àlbum en 7 anys d'estudi des d'aquell American Love Song d'en Ryan Bingham. Ens presenta aquest Ballad of the Texas Gentleman com a senzill d'avançament.

Diuen Ryan Bingham que possiblement ha estat l'àlbum més divertit de fer d'ençà que enregistra música i que s'hi troba doncs, de meravella enregistrant cançons com aquestes. Tot distribuït, tot produït, tot escrit per al mateix Ryan Bingham, un àlbum que ens aporta alguns tocs de western amb les seves cançons, tot i que ara els especialistes ho volen posar tot amb aquest cabàs que li diuen Americana Music. The Lucky Ones, una altra cançó que ens va presentar ara fa uns dies.

0: Recorden tant nombrat a Paisley ara mateix, perquè avui ens ha vingut a la memòria quan el van introduir com a membre del gran Ole Opry. Molts artistes, de fet, han d'esperar anys i anys, si mai són cridats, per formar part del gran Ole Opry. Ell va entrar-hi el febrer del 2001, només amb 28 anys d'edat i havent realitzat només un àlbum. Bill Anderson, James Seely i Little Jimmy Dickens el van sorprendre amb una invitació per esdevenir membre del gran Ole Opry el 16 de desembre de l'any 2000, només un any i mig després d'haver realitzat el seu àlbum de debut Who Needs Pictures, que tenia cançons com aquell He Didn't Have to Be All We Dance. El seu debut el va fer el maig del 1999 i per al moment que el van convidar a participar-hi ja havia tocat allà 36 vegades. L'Steve Wariner va llegir una carta de George Jones, compto amb tu per portar endavant la tradició i fer que els amics se sentin i escoltin el que realment ha de sonar com a música country. Això és el que li va dir George Jones en la veu de Steve Wariner. Va interpretar aquesta cançó que escoltarem ara mateix, donant la benvinguda a tothom, el seu senzill Two People Fell in Love.
1: The baby's born in the middle of the night in the local delivery room. They grab his feet, smack him till he cries. He goes home the next afternoon. Before you know it, he's off to school, and then he graduates in May.

música de Brad Paisley entre nosaltres. No ens queda temps, però sí que volem recordar una vegada més un artista que ens va deixar després de suïcidar-se el 17 de febrer del 2013, després d'anys de lluitar contra les depressions. La Mindy McCready va realitzar el seu àlbum de debut, un àlbum magnífic. Només tenia 18 anys quan va arribar a Nashville. 10,000 Angels, dos anys després va veure la llum el 1996 i va tenir aquell èxit que avui recordarem, I Do It All The Time. Tot i això, la pressió no la va poder suportar, va continuar editant música, però no va aguantar molt aquell If I Don't Stay The Night del 97, per exemple, també un àlbum magnífic. Avui a la memòria, la magnífica i encantadora, perquè la vaig conèixer personalment, Mindy McCready. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

I a les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: alaikum.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Ara que fa uns dies que no hi ets,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges

0: Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

portat a un restaurant de Ciutat Vella. S'empolainat el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Avui estem amb la Hermínia Villena Collado, murciana. Vas néixer l'any 1951. Benvinguda, Hermínia.
1: Gràcies. I gràcies per llamar-me, trucar-me.
0: El fet de que tu estiguis avui aquí és la teva relació amb Esplugues, perquè has estat durant molts anys la pediatra del CAP de Can Vidalet, però a mi m'agradaria començar una mica, doncs, quan tu vas néixer, l'any 1951, neixes a Múrcia, passes tota la teva infantesa a Múrcia amb la teva família. Vull que m'expliquis una miqueta i que comencem per aquests records infantils i familiars que tu tens.
1: En primer lloc, dir que sóc de Cartagena, que això és molt important.
0: Hi ha diferències,
1: de Cartagena, hi ha diferències, Fins als 13 anys vaig estar a Cartagena i després dels 13 anys el meu pare es va traslladar a Múrcia i es van anar a Múrcia i aleshores vaig estar justament uns altres 13 anys a Múrcia. I bueno, a Cartagena vaig tornar després per fer el MIR de pediatria i ahir vas conèixer el que avui és el meu marit i vaig vindre cap aquí.
0: Després parlarem també del jardí.
1: Sí, ja ho sé.
0: Explica'm una mica els teus records que tens, les olors de quan tu eres petita, la teva vida infantil a Cartagena.
1: El meu pare era militar. Aleshores, jo vaig fer vida... els primers records que tinc són d'un... li diríem la Xapa, que era un campament militar i teníem les vivendes dels suboficials i dels soldats estaven en un los cuartelillos, que es deia, no? I estaven sempre... ha sigut el poble que jo he tingut de petita. Estaven tota l'estona al carrer i, bueno, pues feien de tot i, no sé, que s'ho passaven molt bé amb nens que havia allí també petits allà. Això va ser una infantesa de poble molt bonica. Allò de que feies el camí perquè vinguessin els reis i feies feies el camí per la muntanya amb rajoles trencades perquè brillessin a la nit per guiar els reis o sortíem, havia una dona que tenia el cabell molt, molt desperufat i molt, tenia cara, li deien que era la bruixa, no era cap bruixa, clar, i aleshores sortíem amb els gals d'indi a pasturar el gals d'indi i nosaltres posàvem darrere de les pedres i espantaven els gals i aleshores ella agafava i corria amb el callat i va perseguint-nos. Bueno, eren coses d'aquesta. He tingut una infantesa de poble d'aquestes bonica de passar-t'ho bé, aquesta, o d'agafar les llangardaixos i tallar-li la cua o, bueno, coses d'aquestes boniques.
0: El que pertocava i sí, el que era, sí, no? Perquè sí. Tot i que Múrcia és una zona molt rural, però clar, si has estat a Cartagena i a Múrcia capital, per tant, tu has viscut una vida urbana, diguem-ne.
1: Sí, després també he viscut, quan vaig anar a l'escola, vaig viure la vida urbana de Cartagena. De fet, una de les olors que m'has dit que recordava era quan arribava de los cuartelillos i anaven a Barcelona... a Cartagena a comprar o després a l'escola el dilluns que anava a l'escola i tal, jo recordava l'olor dels carrers recent regats del matí, i anàvem amb una camioneta d'aquestes militars de l'any de la Pera, i ja em venia l'olor dels carrers mullats de Cartagena. Aquesta olor se m'ha quedat gravada i moltes vegades quan arriba a una ciutat té la mateixa olor de Cartagena, per exemple, i m'agrada, sí. És un record, sí, bonics de...
0: Tens un germà i una germana, oi? Bueno, éreu quatre.
1: Érem quatre. Es va morir un... Era esquizofrènic, va morir de càncer de pulmó, i després tinc un germà, el gran, el més gran és minusvàlid, bueno, ara com és
0: capacitat
1: diverses intel·lectuals, perquè va tindre una meningitis, va haver una epidèmia de meningitis a Cartagena i va haver-hi molta gent que es va quedar com ell. Bueno, pues val per si mateix, però està al cuidat de la meva germana allà a Cartagena, i a Múrcia, ara viuen a Múrcia, clar, ells viuen a Múrcia,
0: El teu germà té una semblança molt increïble amb el Miquel Martí i Pol.
1: Sí, fins és tot igual.
0: Fins i tot us han parat pel carrer.
1: És igual. Sí? Sí, és curiós. Sí, a més a ell li agrada que s'ho diguin perquè se sembla una persona, un personatge famós, i ell, com que és molt curiós i mira tota la, se coneix tota la política i tot el personatge de la política, se sap tot. Quan va vindre aquí a Esplugues una vegada, que, bueno, després ja parlarem d'això, però va ser acollida regidora d'Esquerra Republicana, va vindre i li vas presentar a tots els regidors,
0: sí.
1: van ser molt amables, molt carinyosos amb ell, i ell estava molt satisfet i molt orgullós. I jo estic molt, bueno, és el mimat de la família, és el de la meva germana i meva, sí.
0: I recordo que l'Elisabet Millà, que en aquell moment era regidora, sí, es va quedar molt sobtada a dir: ostres, sembla Miquel Martín Pol.
1: Sí, sí, i bueno, i es van portar molt bé, va ser molt gràcies, perquè tots els regidors els van saludar i tal, i me'n recordo que com es deia la regidora del PP, li va donar una abraçada.
0: La Mercè Aro
1: va donar una abraçada molt carinyosa, i després el Marcos també el va saludar i tal, i el José decía: del PP,
0: veia.
1: Va ser divertit, sí.
0: Val, doncs ara ja passarem una miqueta més a com arribes tu a fer una carrera de medicina.
1: Sí.
0: Hi ha tradició a la teva família?
1: Sí, no hi ha cap metge a la meva família. El problema és que jo tenia aquest germà, el Josico, que jo des de petita el defensava, perquè clar, aleshores aquesta gent no estaven com ara, i la gent es reia i es burlaven d'ells, i no era normal, entre cometes, i aleshores jo moltes vegades feia ràbia i diria: quan sigui gran seré mèdico i te curaré. I jo, la meva obsessió era ser metge per curar el meu germà. Ja veus. I aleshores va ser una cosa vocacional, totalment. Jo volia ser metge. I aleshores, a Múrcia vas començar la carrera. Em va suspendre el preu dos cops, no sé per què, perquè per nervis, perquè, bueno, jo era d'estudiar molt perquè tenia poca memòria, però intel·ligent com per aprovar, però mira, vas aprendre. Aleshores vas aprofitar per acabar magisteri d'aquella època, i que vas trobar premis extraordinaris. És que, bueno, són coses, són anècdotes que sorgeixen. Jo vaig tindre una professora que per primer cop em va ensenyar la història, la professora de magisteri de literatura, em va ensenyar la història per èpoques. I aleshores ella em va explicar totes les èpoques de la història i explicava els moviments que havia... les batalles, els pactes entre els països, els descobriments, la civilització, tot el conjunt, i l'explicava per etapes, no? Aleshores vaig arribar a magisteri, a la revàlida aquella, i em van preguntar la poesia medieval, i jo vaig fer un foli per davant i per darrere d'un esquema, i després vaig començar a desenvolupar el tema, i me'n van posar 9.5, 10 amb interrogant, 9.5 amb interrogant, un 10, i bueno, vaig treure premi extraordinari. és allò de que, bueno, són tonteries, però... I aleshores, després, ja vaig tindre temps de començar medicina a Múrcia, perquè m'havia d'anar fora i els meus pares no em podien costejar que me n'anés a fora. I aleshores aquell any, que va ser el 69, va començar la Facultat de Medicina a Múrcia. I aleshores vas poder fer medicina.
0: Fas medicina, fas pediatria?
1: Sí, sí, pediatria després. Quan vaig acabar medicina, vaig examinar el primer examen MIR. També vaig agafar el primer examen MIR de tipus test. Però s'havien preparat per a fer aquest tipus d'examen, perquè era una facultat recent i moderna, i aleshores, sí, va treure el MIR on volia, que era a Cartagena. Per circumstàncies diverses, m'interessava posar una mica de distància en la família, i em vaig anar a Cartagena un altre cop.
0: I també fas neurologia infantil.
1: Això és una altra cosa. Quan vaig conèixer el meu home, vas pensar que aquest era l'home de la meva vida. Havia conegut un munt, havia tingut nòvios, mai havia estat una cosa... era l'amor lliure i mai m'havia plantejat aquest serà, doncs pues mira, quan vas conèixer el Jordi, doncs pues aquest serà, aquest serà l'home de la meva vida. I bueno, aleshores havia una oportunitat de provar i era demanar una comissió de serveis a algun hospital per a ampliar la formació. I aleshores jo vaig adonar que un dels adjunts que tenia allà de pediatria al Santa Maria del Rosell, que era la residència on estudiava, va parlar de Sant Joan de Déu i de neuropediatria, que ja aleshores era ja punter al món, la neuropediatria de Sant Joan de Déu. I aleshores vas demanar una comissió de serveis de 3 mesos més el mes de les vacances, i et vaig vindre cap aquí. Ja van consultar, ja van parlar, perquè el Juli s'havia vingut un any abans a fer el MIR aquí de Medicina de Família. Ja van parlar si podia vindre, si d'alguna manera ell ja volia, perquè havien deixat un marge de temps de separació per veure si estaven disposats o no. I aleshores em va dir que sí, que tranquil·la, i vaig vindre cap aquí. Vaig fer 4 mesos de comissió de serveis, vaig tornar a Cartagena, em van donar el títol, vaig demanar l'atur i em vaig vindre cap a Barcelona.
0: I això quin any estem parlant ara?
1: Que estem parlant del l'1 de setembre del 80. I l'1 de desembre del 80 van estrenar un pis a Pubilla Casas, a Severo Ochoa.
0: I arribes aquí al 80 i vas a viure a Pubilla Casas. Explica'm què et trobes, quin tipus de barri et trobes quan arribes aquí a Pubilla Casas.
1: Bueno, era un barri de migrants. Era el barri de Pubilla Casas, era Pubilla Casas, Canvi d'Alet, el barri de Canvi d'Alet era parte de Pubilla Casas, o sea, pertanyia a Hospitalet i parte pertanyia a Esplugues. Vas viure una part uns anys a Pubilla Casas i uns anys a la parte de Canvi d'Alet, però de Hospitalet, al carrer Molí, i després ja al 90 vaig vindre a Esplugues. Però al principi em vaig trobar un barri que era molt d'emigrants. Es parlava castellà gairebé tothom. Un cosí meu, que era tapissador, que venia a comprar el gènere a la botiga de tapisseria que hi ha a la Rambla, de la Rambla de Catalunya, que ja no està, em sembla que ja no és, però és una botiga que havia selecta de tal, i venien allà. I quan va vindre a casa meva diria: he oído hablar en català, com una cosa rara, perquè la gent, tothom parlava. Va fer gràcia el tipus de gent, era gent molt alegre, molt maca. La gent catalana que vaig conèixer era super bien educada. Era una cosa que em cridava l'atenció a mi. Era molt educada, molt educada. Jo els veia molt educats. Els cambrers eren molt educats. Això em va cridar l'atenció, i va cridar l'atenció també al meu germà, que va vindre, el que és mort, va vindre també a passar una temporada amb nosaltres per ajudar una mica i tal, i també li cridava l'atenció. I la meva mare, que era molt senyora d'aquestes senyores, me'n recordo que una vegada, com que tenia Parkinson, es va perdre, i jo buscant-la per tot arreu, ja fa temps, ja, vull dir que ja feia temps que vivia a Esplugues, no? I me la trobo en un bar, i diu: què fas aquí? Però què haces aquí, mamà? I dice: vengo a que me sirvan. Perquè eren tan sol·licitos, tan educados, era una cosa. I això en Murcia és diferent, l'estil de servir pues és diferent. I això va ser una de les coses que em va cridar l'atenció de quan vaig vindre aquí al barri. Primer, que no se parlava català, però la gent que era catalana i que tenien comerços i tal eren molt educades, molt educades. Em va cridar l'atenció l'educació que tenien, no sé per què, no sé, és una...
0: T'has quedat amb aquest record, no? D'aquesta...
1: Sí, és un record, és un bon record. És un bon record.
0: Sí, i tant. I quina evolució has vist tu en el barri? Perquè ara que estàs parlant de llengua, jo recordo de molt joveneta que jo a Can Vidalet no sentia parlar en català, en canvi anava passant els anys.
1: Sí.
0: No és que et sentis, però sí que de tant en tant sense algú
1: que parla. Ara hi ha més gent que parla català, eh? I hi ha més gent més... Sí. A part de que descobreixen molta més gent que parli català, perquè clar, quan t'hi dediques a la gent, aleshores ja coneixes a molta més gent que parla català, clar, perquè tu arribes allà i com que a més els catalans tenen el costum de canviar
0: al castellà,
1: era un barri que era catalanitzat del tot, però després ja vas al mercat i vas a d'altres llocs i ja sents parlar i sents que la gent jove sap parlar català i s'entén, i els comerciants parlen català amb la gent que li parla català, vull dir que sé. I sí que parla, bueno, això sí que s'ha, i això que diuen de la immersió, que ha estat un fracàs, el que és molt difícil ara perquè ha vingut 1 milió d'emigrants en 20 anys, i clar, això s'ha de notar en les estadístiques, s'ha de notar en tot, right? però la gent parla català, vull dir, ho entén, el que passa que no és la seva llengua, hi ha molta gent, la seva llengua familiar, però parla català, hi ha molta, i saben, i jo vaig al mercat i vaig i parlo en català. Vull dir que saben parlar català, que no és tan... Jo penso que ha hagut una evolució i que ha estat bona, eh? Però la gent, vull dir, té la seva llengua materna. Jo parlo castellà i parlo castellà amb el meu home. I anem al poble i parlem català perquè tothom parla català. En el poble parla tothom català, tothom, els immigrants i tot, tothom parla català, però clar, aquí no.
0: Tu bàsicament com has après a parlar en català? Anant al poble a Cubells, a Lleida... O també, bueno, suposo que també has hagut de fer aquests cursos.
1: Bueno, he fet cursos de català, he fet el nivell B, he fet el nivell C1 amb la Montse Buixeda, que era la profe d'un munt de gent d'aquí de Flores, de català. Sí, i he fet cursets també, i he llegit, i sí, he fet diversos cursos. Després he llegit moltíssim en català des de l'inici. Des de que vaig... jo, quan aquí no tenia plaça de pediatria, fisca... havia d'anar a tot, m'he recorregut tot el Baix Llobregat, he anat a la mina, he anat a un munt de llocs, no? Utilitzava sempre el transport públic perquè he tingut carnet però mai he conduït. Aleshores llegia, me'n recordo que la biblioteca de Pau Picasso, que estava al carrer Molí, on jo vivia en l'intermig abans de viure a Esplugues, vaig agafar de llibres, Déu meu, un munt de llibres en català, tant si eren mallorquins com si eren de València, com si eren de Lleida, com si eren... He llegit molt en català i això m'ha servit molt. I després que al poble pues, parlava tothom en català i això també t'ajuda. Aleshores parlo català, me digo si soc valenciana perquè parlo un català en accent murcià, però de Lleida. Sembla que soc valenciana.
0: De Goells, sí. La teva relació en general amb les famílies del barri, perquè clar, tu com a pediatra deus conèixer, no m'atreviré mai a dir el 100% perquè això és impossible, però deus conèixer la majoria de població infantil, perquè més de 30 anys de pediatra a Can Vidalet.
1: Sí, em coneixen. No han estat 30 del tot, és del 89, perquè em vaig jubilar al 16, vull dir que el 2007. Aleshores, però conec a molta gent, conec a pràcticament tothom. Tingues en compte que encara que hi havia 3-4 pediatres al principi, després 3, les urgències, a la tarda la gent venia, jo treballava a la tarda, aleshores venia molta gent d'urgències i conec a gairebé tothom. A més és que coneixia la família, perquè estàs al barri. Al principi la gent deia, és que treballar al barri sent metge no es pot ser... No, al principi li dius que tu t'agrada el barri, que vols viure allà i que vinguin a la consulta, que jo no m'importa atendre'ls d'urgència, el que sigo que... I la gent es va portar molt bé, van respectar molt, a les cues de tot, que mai em preguntaven res, mai tal, però sin embargo sí que parlaven de pájaros y flores, ¿no? Como digo. Y después a la consulta me preocupaba, y yo conocía al abuelo, conocía a la abuela, conocía al hombre, las donas me explicaban las cosas. Conoces a tu Tom y conoces además a la familia, porque además las nens, cuando portes el nen, coneixes a la família i has de conèixer la família.
0: A les àvies,
1: sí, sí.
0: Evidentment a les mares, pares...
1: Sí.
0: Anem a parlar d'això. Algun pare et portava el nen a la consulta?
1: Sí, sí, hi havia, sí, hi havia varios, sí, havia, sí, havia gent, perquè la dona, segons el treball que tenien les dones, pues el pare... recuerdo tres o quatre funcionaris, que no sé, hi havia algun mosso, havia algun policia, que portaven el nen perquè tenien la jornada reduïda de mes i aleshores aprofitaven per portar-me el nen. Venien moltes parelles, venien els pares i venien... Havia pares que no aconseguit conèixer, aquesta és la veritat, i venien àvies i avis, vull dir que venia de tot, i per això els coneixies. A mi m'agradava molt el que he fet, sí, m'agradava molt, i a més te preocupaves i parlaves per telèfon i sí.
0: Més enllà de la teva relació professional amb els veïns del barri, hi ha una relació social en la que en el teu marit hi participa.
1: Sí, bueno, hi ha diverses,
0: heu fet feina més enllà del tracte, perquè el teu marit també és metge del cap de Can Vidalet,
1: però de Pubilla Casa, sí, d'Hospitalet. Sí, bueno, ell, teníem dos vessants de fora de... No, és que no és de fora, és que forma part de lo que és l'atenció comunitària dintre de la medicina. La veritat és que és una de les coses que s'havien de fer i bueno, per inquietuds o per fer alguna cosa. El Jordi feia treball a la parròquia, quan se'n van ocupar, a l'època en què van vindre tants emigrants, va haver-hi una secció que s'ocupava d'ensenyar tenir cura de les gent
0: cures,
1: gran.
0: Les cures, sí.
1: Les cures de la gent gran. Aleshores, eren gent que o que no tenien papers, o que si tenien papers no tenien estudis, o no podien fer aquells cursos de la Generalitat, de les 200 hores per donar-te el títol de cuidador, no?, familiar, però allà feien moltes hores, i aleshores... El meu home ha fet curset, ha fet, juntament amb d'altres, infermeres i d'altres treballadors socials i tal, i l'ensenyava pues, de tot una mica, a gent immigrant, a donar classes, pues, havia en la classe, m'ensenyava algunes fotos i eren aquello era l'univers, no?, de gent. I homes i dones, i ha tret, i aleshores van fer además algun treball d'investigació, de veure com de lo que havia estat amb ell, amb la gent aquesta, si havien tingut treball, si no havien tingut treball, si els havia servit i tal. Aquesta va ser una cosa molt bonica. La parròquia hem tingut relació perquè havia la treballadora social i el pàrroc de Santa Gemma, Sant Antoni, que eren, i sempre han estat molt treballadors en la societat en la que viuen, sobretot és que viuen en la societat, que no són cures i monges de...
0: Sí, amb el Xavier Alegre.
1: El Xavier Alegre, i després la assistente social, que fa molt de temps que la van traslladar a la pobre, la comunitat, en un altre lloc a Sud-amèrica, i es va acabar, ja no va estar aquí, però van fer molt bona feina i segueixen fent, en la parròquia. I després, jo... com que havia tant nens vulnerables, i els nens vulnerables se'ls ha d'agafar abans de que sigui tard, o almenys se'ls ha de recolzar la família. Aleshores teníem relació amb la treballadora social del CAP, la treballadora social de l'EAP, de l'equip d'atenció psicopedagògica de les escoles, la Susana, i després amb el servei social de l'Ajuntament, juntament amb el centre d'estimulació precoç i en el centre de salut mental i juvenil. Aleshores teníem un dia a la setmana, primera dijous i després va ser dimarts, em sembla, que es reunien per comentar casos problemàtics. Nens que havien tingut a l'escola o a nosaltres i que havien parlat més de dos cops de les circumstàncies en les que es movien, i això fa moltíssims anys, moltíssims anys que es fa. Jo no sé si farà, jo vaig estar fent-ho més de 10 anys, que jo ja coneixia tot l'ambient i totes les treballadores de l'Ajuntament, per això, vull dir, des de fa molts anys que es feia, perquè era una cosa que era complementària a lo que a la pediatria, sí.
0: Al principi parlàvem dels records que tens de Cartagena, de Múrcia, de la teva infantesa. Quan arribes aquí a Can Vidalet, un dels records que tens molt forts és aquesta amabilitat de la gent en general, però m'agradaria que ara em diguessis una olor que et recordi quan vas arribar aquí a Pubillacases, poder aquests carrers regats com a Múrcia, aquesta olor del carrer mullat. Et ve ara a la ment algun record així llampant?
1: Els arbres. No és un olor, són les arbres.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè és que va haver un moviment, sobretot a Pubillacases, i aquí després en Canvi de Letes, que hi havia molts arbres també. No sé en quins anys van començar a posar arbres, perquè eren ciutats als anys 60, en 50, 60, 70, en la immigració de la resta d'Espanya, sobretot, va haver una construcció totalment irregular, totalment massiva a aquests barris, tant de Can Vidalet com de Pubillacases, i no havia parcs, no havia jardins, no havia, sobretot, a Pubillacases. I a Can Vidalet tampoc hi havia. Eren barrancos i coves.
0: El que coneixem ara com el parc de Pubillacases, que tothom el coneix com el Parc de los Patos,
1: sí,
0: allò estava totalment tancat, no era accessible.
1: No, però aquest era l'únic parc que havia a Can Vidalet, perquè aquest parc el van obrir als anys 60-70.
0: Als 70,
1: sí,
0: ja.
1: Sí. Aleshores, però la gent estava apinyada als carrers, i aleshores van posar arbres a tot arreu, i em va cridar l'atenció perquè jo vivia al centre de Múrcia, al centre, al costat del Corte Inglés, com si visqués aquí a la plaça Catalunya, no sé, i hi havia molts arbres, no havia tants arbres a la vorera, no, això va ser, això em va cridar l'atenció, i olor així, no olia, és que no sé, era obert, era, no és, no, jo vivia a Severo Ochoa i no va sentir una olor especial. Quan regaven me recordava, però no era, és curiós, no tinc una olor de així com quan vas al poble ja faig sento l'olor de la llenya cremada del foc a terra, i sento l'olor del timó i del romer i tal. Aquí no, ni tampoc feia olor de escombraries, tampoc, no, la veritat és que no crida l'atenció.
0: I un menjar, quan vas arribar aquí a Pubillacases, un menjar que tinguis així a la ment.
1: És que era
0: alguna cosa que et fes la teva sogra que t'agradés.
1: Ja, això és una altra cosa, sí, perquè això és una, lo que jo vaig viure aquí de quan arribé aquí, vaig arribar aquí, eren les tapes, vull dir, i que eren com a Múrcia. Clar, aleshores no, l'ambient era de tapeo. Però sí que la meva sogra em va fer les faves a la catalana i vas aprendre a moltes coses, a fer les orellanes, a fer els panellets, el Jordi ha après a fer les orellanes, perquè clar, ara ja la meva sogra no pot, i aleshores hem après coses catalanes d'aquí, a fer coses catalanes, sobretot, sí, o la cosa de Setmana Santa, o la, sí, hi ha coses que he après de la meva sogra, clar, de fer, perquè allà a Múrcia, bueno, cuinava la meva mare i després jo, però, sí.
0: Ara quina edat té la teva sogra?
1: 97 i mig.
0: 97 i mig. I tu ara tens dos nets.
1: Sí.
0: I en la teva vida professional amb aquests anys, com has conciliat la vida familiar i laboral? Perquè els ser tots dos metges, com us ho combinàveu?
1: Molt malament, filla. Jo em sento culpable del tot de per no... Jo al meu fill li deixava a les 8 del matí i el recollia a les 9 de la nit, i quan era petit, perquè jo havia d'agafar substitucions a tot arreu i te les donaven a la tarda perquè les del matí estaven totes ocupades, i aleshores ara després van fer una reforma de tal manera de que tothom havia de fer horaris lliscants per estar matí i tarda, per conciliar una mica la vida laboral en la família. Però jo, la veritat és que el meu nen, jo sempre diria que era un animal de guarderia, perquè als 4 mesos ja anava a la guarderia i el recollia moltes vegades a les 9 de la nit. això va ser molt duro per mi, i aleshores jo ara trato d'ajudar per als nens, seguro, vamos.
0: I ara amb 70 anys et toca fer de cangur dels teus nets.
1: Sí, això és una cosa, és una cosa. De tota manera, mira, jo he conegut tantes dones, perquè jo estic jubilada ja, el que passa que el seu gran i costa molt de portar el nen, això, aquesta és la veritat, però tantes dones que han cuidat dels pares, han cuidat de, i dels nets al mateix temps, i treballaven en la feina de l'hogar, vull dir que de la llar. Això hi ha moltes, moltes, i jo li deia, és que, i el diumenge és que vienen a comer los hijos, però bueno, ¿con qué vienen a comer los hijos? Però si tú ya, bueno, es que pobres tienen que descansar, digo, que tienen, pero claro, como que treballen, y tú no treballas, i amb aquesta, jo això, això l'he viscut malament, l'he viscut molt malament, perquè la dona està, i segueix estant, esclavitzada amb les cures de, amb les cures familiars. És que és, i jo patia tant quan veia aquella dona que deia, però si és que tens anèmia, no et veus? T'has mirat? Sí, sí, tinc anèmia, doctora, sí, sí. I treballant, treballant, i cuidant dels pares i cuidant dels nets. Vull dir, això és una cosa, a mi m'indigna això, i jo també l'he viscut perquè, bueno, malauradament sí que el Jordi al principi m'ajudava, entre cometes, ara compartim, perquè com que estem tots dos jubilats, compartim, i ja però és veritat, és una frustració que et dona, i després quan te jubiles t'agradaria tindre una bellesa plàcida que no tindré gaires coses a fer, i només que fer el que tu vulguis. I és difícil, és difícil, perquè a més jo sóc la primera que vull ajudar els meus fills, al meu fill i a la meva jove, sí. Que per als nens que no estiguin tota l'estona
0: a la
1: i si ara comencen a treballar i tenen treball també per la tarda, pues què faràs? Pues tindré que ajudar-les. És que això és un, no sé, i bueno, sí, es costa molt.
0: A nivell laboral, sí. Tot i que el teu sector sanitari és molt feminitzat, hi ha algun tipus de discriminacions, o tu has patit algun tipus de discriminació?

0: Això no, és, són la facilitat, que no hi ha facilitat per a la maternitat. Volen que neixin nens, però si tenen 16 setmanes de baixa maternal, és molt poc. Vull dir que s'ha de protegir la maternitat, perquè encara que jo soc partidària de que la dona sigui treballadora, però que s'acceptin les seves qualitats específiques com a dona i com a mare. És que això és surdo, o sigui, vull dir que tu no pots pretendre ser exactament igual que l'home i tindre les mateixes condicions si has de parir i has de tenir cura d'un nen, perquè fins ara els homes no, ni s'han quedat embarassats ni han parit. Aleshores, això s'ha d'acceptar. Tens unes característiques com a dona i que s'han de facilitar. Aleshores, les has de donar facilitats a la dona i als empresaris. Vull dir, hauria d'estar protegida la maternitat tant per a les dones com per als empresaris. Els empresaris no volen contractar dones perquè saben el problema que tenen després. Pues protegeix, el mateix que protegeix és a l'empresari quan per contractar persones amb alguna minusvalia o contractar persones de més gran de 55 anys, pues protegeix també el que tinc a la dona jove per donar-li, no sé, són idees, però
1: 7 setmanes és molt poc.
0: Sí, és molt poc.
1: Quin podria ser el model, per exemple, jo ara dic, per posar una miqueta de cronologia, fins als 2 anys hauria d'estar la mare a casa, fins als 4, fins als 5, quan podrem considerar? Perquè fer-ho paulatí, evidentment,
0: Jo no mira, almenys una baixa, lo mínimo que ha de ser és de 5 mesos, perquè si diem que és lactància materna exclusiva, fins als 5 mesos, pues hauria de ser fins als 5 mesos, seguro. I després donar facilitats perquè la gent que tingui, pues, jornada, que la fan, ahí tenen, o sigui, tenim jornada reduïda, la donaven, la concedien la jornada reduïda i la excedència, a l'ICS. On jo treballava, sí, aquestes facilitats es donaven. L'inconvenient que tens és després que, com no cotitzes en aquest temps, després resulta que tens una pensió més baixa. Això és una altra cosa que s'havia de solucionar. Vull dir que són aspectes teta. Aleshores, la gent, se li ha de donar a la dona la possibilitat d'escollir el temps que vol estar amb el nen. D'acord? Des del punt de vista pediàtric, sempre consideren que fins als 2 anys hauríem de tindre més a prop a la mare, però no passa res perquè hagi, perquè vagi a la guarderia o que vagi a l'educació infantil, no passa res. L'únic que passa és que la mare ha de tindre aquesta possibilitat d'escollir. Jo penso que sí. Després dels 2 anys, no sé, els nens també s'independitzen des del punt de vista pediàtric de lactància. Jo soc partidari de la lactància materna, que donin el pit fins als 2 anys. Jo, després dels 2 anys, és una mica fastidiós, però bueno, jo tinc l'experiència del meu net i veig que no la meva jove l'ha fet bé i encara que li donen el pit per dormir una xupadeta o tal, però no és un nen dependent de la mare, però jo he vist, això s'ha de mirar bé, perquè vist dependent de la mare, però bueno, això és un altre problema. Penso que la cosa ha de ser que la dona tingui la possibilitat d'escollir si vol estar quant de temps, i obligatori, per suposat, 6 setmanes, perquè és que si no, i després que la baixa del pare sigui obligatòria, perquè molts pares no fan la baixa aquesta paternal, vull dir que si l'empresa no el dona facilitats, el posen pegues i tal, pues no, per por de que els que acomiadin no fan la baixa i s'ha de fer obligatòria, i 5 mesos seria obligatori. I després, hombre, sobre el castellà, els països nòrdics, sí, hi ha possibilitats aquestes fins als 2 anys, hi ha molta facilitat, sí. Però aquí els funcionaris tenen facilitat per la jornada reduïda fins a que són grans els nens, no sé quina edat és, però alta, vull dir, sí que és veritat, però clar, això és en detriment després de la jubilació, clar, de les cotitzacions de la mare.
1: Això no hauria de ser així, sí. L'estat hauria de cobrir tot.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, si els estats rescaten els bancs, han de rescatar les persones en l'àmbit que sigui.
0: Sí. Sí, sí.
1: I si volen, poden. I és tot qüestió de voluntat.
0: A mi em sembla que també, sí. Sí.
1: Aquí estem d'acord. Hermini, al principi, quan hem començat, ens has dit que el teu pare era

0: militar.
1: Era militar, sí.
0: Has tingut una educació molt estricta en aquest sentit?
1: La meva mare era filla d'un roig, va ser governador i tot, de Cuenca. Era un mestre, era roig. Bueno, jo sempre dic roig perquè, bueno, el meu pare era militar de franquista, El que passa que la meva mare va tindre un caràcter que era molt autoritari, molt castrant, diguem. I el meu pare no. El meu pare, és curiós, va educar en la llibertat. Em va educar en la llibertat, de pensament. Va haver una època que jo no la vaig agafar perquè jo estava allà fora de casa, que es va fer de Força Nova juntament amb la meva mare. Y me imagino que eso va a ser una mica. Sí, sí, sí.
0: Y me estás hablando de sí, palabras
1: sí,
0: mayores.
1: Sí, sí, sí. Pero abans él a mí, bueno, yo en fe quan li havia de dir alguna cosa a la meva mare, jo se la deia tranquil·lament, ja sabia que me tiraria alguna cosa al cap o jo què sé, però amb el meu pare és que em feia una nosa demanar-li alguna cosa perquè sabia que em diria: "No m'agrada, però fes el que creguis convenient." Aquesta era l'educació que em va donar el meu pare.
0: I aquesta vessant que tu tens de dona d'esquerres,
1: sí,
0: dona't bé, perquè de la mare segur que no.
1: No, va ser... És que jo he tingut una història personal.
0: Però tampoc cal que filem tan prim, eh? Vull dir...
1: La història d'esquerra... Jo sempre he tingut moltes inquietuds. Sempre. I jo vaig tindre una formació catòlica, cristiana. Jo vaig estar a l'Opus Dei 4 anys.
0: També?
1: Sí, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, em van pescar, vull dir, i jo no me'n penedeixo, vull dir que va ser una decisió que vaig prendre per responsabilitat, com sempre, i vaig estar formant-me i tal, i van dir que no servia, que me n'anés, perquè no fallaven moltes coses, sinó, mira, afortunadament van ser en aquest... van dir que no. I aleshores, quan vaig arribar a la facultat de nou, pues, bueno, entre un novio anarquista que vaig tindre i després que vaig fer amistat amb gent del PC, d'aleshores del PC i tal...
0: Del Partit Comunista.
1: Sí, del Partit Comunista. Me'n van obrir una mica els ulls entre tots de lo que passava, de lo que era la universitat, de lo que era la brigada social, que jo... És que no tenia ni puta idea.
0: Ai, que esto lo tendré que cortar.
1: Perdón.
0: És que l'Armínia, per qui no la conegui, és així. Però ella, amb un somriure que no l'estem veient, ho arregla tot.
1: Bueno, és que és veritat, és que no tenia ni idea. Aleshores, jo vaig... Bueno, fixa't sí, que en 3 anys em van demanar, l'últim any de la carrera, em van demanar lo del PC, que si volia ser del PC. I jo vaig dir que ni hablar, que ja amb una experiència d'afiliació ja tenia prou. I no, mai de fet, mai he estat afiliada a cap partit ni a cap...
0: No.
1: No, mai.
0: Però tu, la teva ideologia sempre ha sigut...
1: Sí, d'esquerra, després.
0: D'esquerres,
1: sí.
0: D'esquerra,
1: sí.
0: Sí. De, bueno, pues...
1: Bueno, després vas estar amb el meu home, era marxista-leninista. Però jo era d'esquerres, aleshores, quan el vaig conèixer. Sí.
0: I tu fas, diguem-ne, una evolució política.
1: Sí.
0: Ja de més gran.
1: No, als 20 i tants anys, als 30 anys ja era jo d'ideologia tirant de marxista, comunista. Sí.
0: Molt bé. I vas fent aquesta evolució fins que arriba un moment que, t'impliques políticament en un...
1: Lo del comunisme va ser... Vam anar a Rússia a l'època de Perestroika, en el 89. I vas veure el comunisme. Jo sempre explico una anècdota que no sé si te l'he explicat a tu. Vaig arribar a un gran magatzem i va ser el que a mi va... Bueno, a un gran magatzem, com podia ser el Corte Inglés o cosa d'aquestes, i vaig arribar a una secció que era la secció de ropa interior femenina. I tenien com aquesta sala, tota una taula... sí, tendría pues unos 3x3 metros o por ahí, de, o más, una mica més. Era una taula i havia tot de sujetadors, de sostenidors, sí, de sostenidors, de color beige, de color carn, tots iguals, col·locats, apilats per talles, com les, com la huevera vacies, com les huevera de cartró, sí, aquestes, buides, totes posades així, tot per talla, tots exactament iguals.
0: O sigui, formació militar de, sí, sostenidors.
1: Era tal uniformitat,
0: sí,
1: que això... bueno, em vaig marejar, em va donar angúnia, vull dir que va ser una sensació d'uniformitat, de falta de llibertat, encara que fos en una mena de, nada, una misèria de sostenidors, que, i això, i després ve com ja veus com eren, havia gent que veies als capitostes entrar a los restaurantes de luxe que no tenien dret a la resta de les persones, havia la, ja costava la corrupció que hi havia i tal, i ja després vas llegir i vas estar llegint, i clar, me'n recordo que una de les coses que em vaig sentir, perquè de Stalin no se sabia coses, mira, jo em vaig enterar, m'haig adonat de que havia hagut aquest, l'holocaust aquell de la fam d'Ucraïna,
0: sí,
1: l'Holodomor.
0: Sí.
1: Em vaig enterar aquí per l'associació que hi ha d'ucraïnesos.
0: Sí.
1: No sabia que existia això. I després vaig enterar de totes les persecucions que havia tingut, perquè jo havia tingut un cosí que se'n va anar a l'exili a Itàlia, allà se quedó, perquè estava perseguit per la policia i per partits de seu, d'estalinistes. Vaig llegir La Inés i l'Alegria, que és, allí surt la persecució aquesta que van patir molts comunistes per les estalinistes, les fraccions i tal, i després molta lectura sobre la guerra d'aquí, i que surt tota aquesta i aleshores van desenganyar una mica del comunisme.
0: Has dit que vas estar a Moscú?
1: Vaig estar a Moscú, a Leningrado, que és Sant Petersburg d'ara, i a Kiev, un any després de Txernòbil. M'imagino
0: que van agafar Kiev. És com dir Gerona o Girona.
1: Kiev és rus i Kiev és
0: ucraïnès.
1: Sí,
0: específic. Sí, Kiev. Quins altres viatges has fet, Hermínia?
1: Per tota Europa. Tota Europa, perquè no som de viatjar a llocs exòtics, hem viatjat per tota Europa. Ens queda la part de Bulgària i de Romania i Grècia, però tota la resta hem anat, hem fet viatge, per exemple, l'antiga Iugoslàvia, m'han fet fa un pocs anys 15 dies, i recorres tota l'antiga Iugoslàvia i et dono una imatge.
0: I l'últim viatge abans de la Covid que veu fer?
1: A veure, no sé si va ser aquest, van anar també a Madeira, em sembla. A Madeira.
0: París, sí. Heu estat?
1: París 8 o 9 vegades. París. L'altre dia, en la Fluga Viva, quan parlaven d'uno dels relats de l'Àngel Viladot, que parlava de relats quotidians, i parlaven de París i tal, i van dir que nosaltres, quan eren joves i van anar a París, va ser com un descobriment de la llibertat i de la democràcia i resulta que després vaig vindre a Barcelona i París va passar un segon pla, perquè Barcelona m'agrada molt més que París, però bueno, París sempre serà París i sempre quedarà París, com diuen.
0: Sí. Ara que parles de l'Espluga Viva, tu quan arribes a ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues coneixes un altre món d'Esplugues,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: coneixes un altre tipus de gent i descobreixes moltes coses,
1: sí,
0: i descobreixes que la gent, més enllà de canviar l'et, també són amables.
1: Sí, saps què passa? Que, clar, nosaltres, no, jo vivia a Can Vidalet, i Can Vidalet és un gueto cultural. Ara s'està suavitzant, però era un gueto cultural. Aleshores, jo vivia, i resulta que cap de setmana se n'anaven a Lleida, i treballar tota la setmana, clar, i treballes tota l'hora, no tenia temps per a res, perquè passaves, entre que feies cursos, entre que arribaves a casa i t'havies de fer coses, entre que estudiaves, i perquè havies d'estudiar i tal, jo no tenia temps de més. El cap de setmana se n'anaven a Lleida, perquè tenien horts, tenien... Bueno, ahir he treballat jo, mare meva.
0: Encara de tant en tant sento que diu... aquest cap de setmana he d'anar a collir olives.
1: Sí,
0: aquest cap de setmana hem d'anar a collir ametlles.
1: Sí, sí, clar.
0: I alguna vegada has vingut
1: així. I espurgar els ametllers, i espurgar els arbres, i espurgar els olivers, sí, perquè no tenim allò de la... de la torre amb quatre arbres, no, tenim terra. I aleshores sempre hem cuidat la terra dels pares, del Jordi. I
0: aleshores això et limitava a la
1: teva... Em limitava i jo no coneixia. Coneixia perquè sí, que havia molt cap de setmana, nosaltres ens agrada molt passejar. Coneixem totes Plugues i tot el hospital, sí, de Bisu, sempre. Hem anat, inclús quan havia obres, pues el Jordi li agradava, abans de jubilar-se, a impressionar les obres, a veure com anaven. I aleshores això hem fet. I coneixia Esplugues físicament, però no coneixia la resta de la gent que havia, perquè no teníem. I aleshores m'he dedicat, sí. I he conegut tanta gent bona, tanta gent amable. M'ho ha passat molt bé, molt bé, molt bé, molt bé en aquesta etapa. Sí, he conegut moltíssima gent. Ha estat molt interessant, molt, molt interessant, sí, sí. Sí, m'ha vingut humanament. Ara el que passa és que tornem a cuidar els nets dilluns, dimarts i dimecres, i dijous anem al públic, en la qual cosa estic una mica perduda, però bueno, ja.
0: Hermínia, hem d'anar acabant ja, perquè se'ns està fent salat, que
1: jo xerro molt. Sí.
0: M'agradaria que em diguessis els teus records musicals, perquè aquesta entrevista s'ha d'acompanyar a l'inici i al finalitzar amb els teus records musicals.
1: Bueno, tinc molts records. A mi m'agradava molt la música clàssica, la romàntica sobretot, del segle XIX, segle... després m'agradava molt... jo vaig viure la meva adolescència amb el Serrat. Amb el Serrat. I amb Paraules d'amor, quan era allò de l'amor platònic, no? L'amor platònic i tal, Paraules d'amor.
0: Sí.
1: Vas créixer, vas... tal, i aleshores ja se va diversificar molt la música, també m'agrada... El meu germà era Llach, era de Llach, jo era de Serrat, i ell era de Llach, des tota la vida. Tenia tota la discografia del Lluís Llach. I jo era de Serrat. I després tinc una altra cançó que és d'Entre Amigos, de Luis Eduardo Aute, que és un disco preciós, preciós, que fa amb molts cantants el Luis Eduardo Aute, i té una que és Venga, Venga, o Anda, Anda, Anda, i la canta el Silvio Rodríguez, el cubano. Li posa un aquesta ja és quan ja coneixes l'amor ja de no el platònic sinó el real, i és una cançó preciosa, preciosa. I després hi ha un disco que és A Flor de Tiempo, de Paco Ibáñez. Aquest disco és precioso, jo ploro moltes vegades perquè és preciosa en ganes, sí, també. Doncs... Són tres discos que... O sigui, són la cançó de diverses cançons de Joan Manuel Serrat, i aquests dos discos són de los que més m'han agradat de sempre.
0: Busco Silvio Rodríguez, que tinc alguns CDs jo d'en Silvio Rodríguez.
1: Passa que aquesta és una versió d'una cançó de l'Aute, Anda.
0: Ja la buscaré.
1: És preciosa.
0: Hermínia, i en els teus nets els hi cantes cançons?
1: Sí.
0: Què els hi cantes, va?
1: Bueno, per dormir-los hi canta Habaneras.
0: Habaneras?
1: Sí, Habaneras, que me cantava el meu pare. I a part, le canto, bueno, le canto cançons monòtones per dormir-los. Aleshores, per exemple, le canto les cançons del Colors del Mic.
0: Això és molt de pediatra, que sabeu els trucs,
1: Sí,
0: perquè s'adormin, s'han de cantar cançons monòtones que no tinguin molt de ritme.
1: Jo, al meu fill, cantava Santa Bàrbara bendita, la la la la la la.
0: Han de ser, són repetitius.
1: I les habaneres, perquè tenen una cadència també que és molt, molt repetitiva i molt, també, sí. Sí, le canto, sí. I le canto cançons del Mic i la... Però sí, que són...
0: Hermínia, amb aquesta sèrie d'entrevistes, el que volem fer és donar veu a dones d'Esplugues.
1: Uh-huh.
0: I m'agradaria que em diguessis el nom d'una dona que entrevistarem aquí.
1: Jo la primera que te hagués dit seria la Neus, però la Neus...
0: La Neus Oro.
1: No, és la Neus Oro, i no, però no hi és a nosaltres ja.
0: No.
1: Aleshores, bueno, mira, he estat pensant un munt de dones, hi ha un munt de dones, però penso que és una de les que passa més desapercebuda, per exemple, i que deu saber una quantitat de coses d'Esplugues increïble, és la Marta d'Arxius. No sé per què.
0: Doncs buscarem a la Marta, sí, i la convidarem a que vingui, sí, perquè una de les coses que a tu també t'agrada és el patrimoni.
1: Sí, sí.
0: I el patrimoni cultural,
1: sí,
0: sempre.
1: El patrimoni cultural i el patrimoni
0: artístic també,
1: històric i
0: arquitectònic.
1: És una de les coses que he après d'Esplugues. Jo no coneixia totes les tradicions i costums catalans. És un gran mèrit. Te fa de 20-25 anys... 30, que m'imagino, no, 30 no, a mi em sembla que ni arriben, tu. Han recuperat tota la tradició i les han actualitzat, i a més aquesta tradició les han donat com si diguéssim, per exemple, la tradició del ginjolé, per exemple, aquesta nova, aquesta no existia abans, sin embargo, ja s'ha fet tradició d'aquí, no?
0: Sí.
1: Com si fos de tota la vida, això és molt bonic. I la gent s'ha preocupat d'investigar, de fer el cançoner típic, de posar la partitura o cançons d'aquí. Això és molt bonic, eh? M'agrada molt.
0: Han descobert partitures, noves, sí, cançons, i segueixen investigant tot el grup, i estan fluint,
1: sí,
0: noves idees.
1: El recital aquell que van donar va ser preciós,
0: sí,
1: va ser molt bonic, el Joan Tomàs, el cancioner.
0: El recital que es va fer...
1: A l'avenç, sí, van fer, i va ser curiós perquè van utilitzar instruments, i era molt bonic veure tot tipus, sí, d'instruments, inclús un cello, i no sé, és, sí, m'agrada molt. Sí. Aquesta cosa sí que les he valorat molt, perquè és cultura i el patrimoni, bueno, és lo que menos me gusta d'aquí d'Esplugues. Lo que más es todo, los parques y todo pero el poco cuidado que se té del patrimoni per part de les autoritats municipals, la veritat és que és una pena.
0: Hermínia, ho hem de deixar aquí,
1: sí.
0: Suposo que d'aquí uns mesos tornarem a quedar i seguirem,
1: sí,
0: parlant de més coses i de més dones d'Esplugues,
1: uh-huh,
0: però allà sí que donar-te les gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres, i les persones que no l'esteu veient, com sempre, l'Hermínia té el seu somriure, que no decau mai. Ella, quan s'equivoca, sempre fa un somriure i
1: se me perdona.
0: Ja està perdonada.
1: Gràcies, gràcies a tu per trucar-me, per cridar-me. És que...
0: Un petó i una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
0: Ens seguirem veient pels carrers i les places d'Esplugues.
1: Sí, sempre.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Comencem una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que us acompanya cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens visiten als estudis del Prat Ràdio els membres d'una banda que coneixem bé i que han vingut al programa en diverses ocasions a presentar-nos les seves cançons i a fer-nos gaudir del sòlid pop. Aitor, Adrián, benvinguts a casa vostra.
1: Bona tarda.
2: Apa, moltes gràcies, Francesc.
0: Gràcies a vosaltres per estar aquí. Tot un plaer. Bé, us he de dir una cosa. Heu entrat al grup privilegiat de músics o grups que han estat més vegades aquí al programa.
1: Ah, sí?
0: Ja formeu part d'aquest grup selecte.
1: De l'elite.
0: De l'elite, sí.
1: Vale. I ens pots dir, per curiositat, amb qui, con quién nos...
0: A veure, si no recordo malament, Desorden Juanra.
1: Hombre, tinc pendent quedar amb ell perquè em doni el seu últim disc. Sí, sí.
0: I Brace també, si no recordo malament, i algun més. Pocs més, eh? O sigui, sou un grup minoritari però selecte.
1: Pues los galos. Escolta, Francesc, i, bueno, que el Desorden, amb quan vas treure el recopilatori aquell dels 15 anys, no? Mm-hmm. Que ara ja estarem, Moure Soroll,
0: 21 ja complerts.
1: 21. Moltes felicitats.
0: Gràcies.
2: Moltes.
0: I felicitats a vosaltres per el senzill que heu tret ara i per el disc que heu tret l'any passat, que no el vam presentar aquí directament, però sí que vam fer una presentació en directe. Bueno, d'això ja parlarem després. Bé, després de presentar, com deia, l'any passat l'àlbum titulat Rimes Profundes d'Antonio Machado, Aitor Penach torna a publicar noves cançons aparegudes el mes d'abril, però en aquest cas es tracta d'un senzill titulat Viversiones, amb dues versions molt diferents, si més no, si ens fixem en el seu origen o en els seus creadors. Parleu-nos una mica de cadascuna d'elles i dels motius que us van animar a escollir-les.
1: Aviam, el motiu era fer alguna cosa diferent. Nosaltres sí que havíem... Sí que als concerts sempre ens agrada fer alguna versió, però... I sí que és veritat que Aitor Penach tenim algunes versions publicades, per exemple, el recopilatori que vas treure tu de ese... Brillo i Oscuridad de Super Mega Nada, que van fer aquell homenatge, i que el Marco va fer Sorolls d'Aitor Penach. Després sí que amb el recopilatori de Hardcore Hits for Cancer vam gravar Delinqüència, i després també tinc una versió també de Loquillo que li vaig fer a la meva germana pel seu aniversari i també per la seva boda. Però d'alguna manera era plasmar, fer alguna cosa de versions amb el Power Trio, que sempre crec que és sumar i és això, és fer alguna coseta nova, és fer una cosa més, un pas més amb el projecte, no? Que al final la voluntat és això, no ir a tope, perquè no podem ir a tope de cap de les maneres, ni el horno està per a bollos, però d'alguna manera és la frase aquesta de sin prisa però sin pausa, no? I amb això sí que intentem ser molt constants, no? I llavors era dir, hòstia, pues vamos a gravar un doble single con la banda, i vam anar a Will Sound Studio, i Adrián, no sé com lo ves tu, però...
2: Per mi, sobretot, va ser una d'aquestes versions, la que ja havíem tocat unes quantes vegades en directe, que crec que va ser important donar una miqueta, justament, la importància a aquesta cançó, que era una cançó que funcionava molt bé en directe, i, per tant, el fet de gravar-la, de fer l'esforç, de portar-la a l'estudi i tractar de que quedi, no?, registrada en un format digital, en aquest cas, era donar-li justament aquesta importància de, hòstia, aquesta cançó portem molts anys tocant-la,
1: sí.
2: I en directe funcionava tan bé que crec que és, hòstia, tot i que no sigui una cançó original d'Aitor Penach, però donar-li les felicitacions de, hòstia, moltes gràcies pel caliu que genera els concerts, sobretot.
0: Bueno, digueu-nos quines són aquestes versions i qui són els seus creadors.
1: Sí, en el, de la cançó que està parlant l'Adrián és Libertad de Agua Bendita, que és la cara B del single. I era això, el que va començar en una despedida de soltero en un local d'assaig. Van fer la despedida de solter del meu amic Carles Vilardell Casas, d'Ui de Vellut, que va morir fa uns anys, i a la seva despedida de solter vam agafar un local del barri de la Clota i hi havia com unes brases i tal, i tenien un petit local d'assaig allà, i vam fer una jam session i jo empecé a tocar aquesta cançó perquè estava el meu cosí City o el Javi, el meu cosí Javi, que també amb Agua Bendita ens havíem rigut molt, no? I d'allò, que hi ha un vídeo per Instagram, muy alcohólico, por cierto, perquè una despedida de solter. Qué
2: raro.
1: I llavors, pues la vaig portar al local d'assaig i ràpidament el Raül generacionalment le pilló, i Adrián, clar, l'Adrián ve de La Rioja, ho hem dit allà, no se deien escuchar
2: ni idea,
1: però ràpidament li vam agafar un rollito molt noventero, solid pop, no? I va quedar, a part fem un petit homenatge als Guns també, Guns N' Roses, no? Crec que ho vam gravar. La versió està molt xula i el llacet que ha posat el Xose amb el so, pues jo crec que ha quedat molt digne. I com diu l'Adrián, és una cançó que als concerts, pues la gent diu, hòstia, Agua Bendita, no? I ahí ha quedat registrat ja.
0: Us sembla que l'escoltem ja?
1: Sí, sí, sí.
0: Ens posem aquesta cançó i després continuem parlant de l'altra, que també és curiosa. El seu origen. Doncs escoltem Libertad aquí a Moure Soroll.

0: Doncs així sonava aquesta versió Libertà, a càrrec del Aitor Pena, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll. En el vostre bancamp es pot llegir el següent. Amb aquest experiment amb gaseosa volíem seguir mantenint-nos coherents i sòlids amb la línia clara del projecte seguir la nostra a contracorrent, sense caure en convencionalismes, ni modes passatgeres. I afegiu, i així ens va. És aquesta la filosofia musical del Solid Pop?
1: Sí, d'una forma molt, molt bonica, no? Molt ben escrita i descrita, però d'una forma molt ben resumida, diguéssim, anem a passar-lo bé sense pretensions. Ja està, ja està.
2: I el tema ve que quan estàvem gravant, quan anàvem a entrar a estudi, aquestes coses de la vida, no? Bueno, jo intento agafar revistes mensualment, tal, al Mondo Sonoro, i el Joan S. Luna feia un... El director, doncs, hi havia una columna que parlava de los grupos indies que cogen versiones de grupos de pop urbano para... Bueno, y claro, lo nostre es lo contrario, o sigui, és com... En lloc d'aprofitar aquesta... I el que anava a dir, el que acabava dient el Joan S. Luna era que ja olia un poco, no? Que ja estava un poco quemado todo esto, no? I va ser com, hòstia, genial, perquè nosotros es que som dos grups totalment antagònicos a lo que se oye ahora, no? És com una reivindicació de la música dels 90, de dos grups que... un poco odiados o malmetidos tanto por punkis como poperos como por rockeros, y es una miqueta de dir, oye, al que deia l'Adrián, nos lo pasamos bien, estos grupos nos han dado felicidad escuchando sus canciones o esos temas, pues es una manera de dir, pues a celebrarlo y vamos a grabarlo, ¿no? Y sabem que no tindrà gran trascendència més enllà del que és quedar, assajar, gravar. Aquesta vegada no hem tret els dos temes en versió física, que ens agrada, perquè vam consultar una persona que ens va aconsellar que millor no fer-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera hi havia drets d'autor pel mig i tal. Jo crec que ha quedat superdigna, que al final és una mica el que volem, no? Que el poc o el molt que fem que sigui digne, no? I crec que amb aquest doble single Diversiones, que una altra vegada parlem de la diversió i de passar-ho bé, jo crec que l'hem esbordat, i res, el José, la veritat és que sempre treu un so espectacular.
0: Mm-hmm. Anem per la segona versió i parlem una mica d'ella i del seu origen i per què la vau triar també.
2: Perfecte.
0: No, però expliqueu abans d'escoltar-la.
2: Ah, vale.
0: O voleu que la posem primer i la gent...
2: Tu què dices, Adrián?
1: Adri? Mi via... ja que he posat així, millor escoltar-la, perdó, i parlem-ne després. Va, ja doncs. Que he hagut així la cosa. Ja està.
0: Doncs escoltem el tema primer i després ens expliqueu una mica per què la vau triar i tot el més.
1: Legal.
0: Allà va. Escoltem aquesta versió de Diversiones d'Aitor Penac.

0: Doncs aquesta era l'altra versió que ha fet Aitor Penac i ara ens direu de qui és i per què la vau triar.
1: Aquesta és una versió d'Emilio Aragón, Cuidado con Paloma, que m'han dit que és de goma, que l'Emilio Aragón, per la gent de l'ESO que escolta aquest programa, era el Pablo Motos de los 90. Ni hablar, era mucho mejor Emilio.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Disculpeu, claro, de popularidad, amb referia. Showman, músic, actor, etc, etc. I és un personatge que jo en l'època, pues, quan va sortir el seu disc, pues, no em va interpel·lar gens. A mi el que em passa moltes vegades és que quan hi ha un grup hype, pues, no m'acaba d'interessar fins al cap d'un temps, quan passa tota, quan baja el suflé, que digo, hòstia, realment esto era bueno, no? I el que em va passar amb l'Emilio particularment va ser que que un dia estava a classe a COU i un company me empezó a cantar una canción de Emilio Aragón, que no era aquesta, era Te huelen los pies. Y yo, hostia, qué risas tal, que yo recordo de escuchar el Te huelen los pies, porque estaba en tots llocs y el Emilio Aragón surtía a totes hores a Telecinco. Y le digo, hostia, me dice, tengo una cinta con este disco. Y le iba a decir, déjamela. Llavors em va fer molta gràcia perquè era una cinta de caset pirata que posava Emilio Aragón a mi. I això em va fer molta més gràcia. I durant molt de temps amb el meu germà, a l'hora de dormir ens posàvem aquell disc. I era una època que jo personalment tampoc estava molt bollante, no? L'època adolescent. I realment aquell moment d'anar a dormir, echándote unas risas con tu hermano, escuchando a Emilio Aragón, es a yo que dios, es que le debo algo a este personaje y lo he tenido aquí, a mal run run, fins que un día donant un passeig dije, buah, ya lo tengo, ¿no? Al començament em recorda molt a una cançó de Green Day i de sobte em va venir lo de l'enganx este con Rage, i com l'Adrián i el Raúl són muy fans també de Rage, sabia que podia funcionar i a los hechos me remito, no? Tu escoltes la cançó i quan l'hem tocat en directe, pues a la gente, bueno, le encanta.
2: Sí, és aquest contrast una miqueta entre seriositat de la... Seriositat?
1: Sí, dilo como quieras.
2: La seriedad de Rage Against the Machine amb la conya de Emilio Aragón, no? I és un contrast xulo, guapo, i que a més també funciona molt bé en directe, perquè l'hem tocat només dos cops, tres, potser, no sé, però la veritat és que és, bueno, funciona molt bé, no? Tant la part cúmica, diguéssim, de la cançó original de Emilio Aragón, amb la part més com que no t'ho esperes, no t'esperes, crec que això està bastant ben trobat i ho va fer molt bé Aitor de ficar al mig de la cançó el trosset aquest del riff tan conegut de Rage Against the Machine i està molt guai i funciona molt bé per contrast i mola, però hòstia, em recordo el dia que va arribar al local d'assaig amb la idea, amb la proposta, no? Com fa sempre, sempre Aitor arriba al local, escolteu, que tinc una idea per una cançó nova o per una versió o el que sigui, tal qual, i arriba amb aquesta cançó i Emilio Aragón, en sèrio? Perquè, hòstia, a més jo em recordo d'Emilio Aragón, aquest personatge de médico de família, que ja era molt petit quan feia aquesta sèrie.
1: Nacho Martín, crec.
2: Però és que tinc aquest record de médico de família que no em va agradar gens. Vull dir, era molt petit, però que d'agradar de família no tenia, no? I clar, i llavors tenia aquest record de mi i d'Aragón. I quan va arribar al local va ser... No em puc creure.
1: Què vull?
2: D'Aragón...
1: Toma,
2: però bueno, no sé, és una miqueta com sempre, no? També ho veies tan entusiasmat amb la seva idea a l'Aitor, no? Tan content com un nen petit amb la joguina nova i que xorra, anem endavant. I després, ja serà amb l'altra cançó, amb l'altre trosset de la cançó de Rage Machine, doncs, bueno, doncs, tenia el què, no? I crec que va ser, a mi, com a mínim, va acabar de convèncer quan va gravar amb el Jose, que va ser... Uh-huh. Oye, tu, és que això pot funcionar. Fins a aquest moment... Tenia els meus dubtes, la veritat.
1: Jo ho veia al local, eh? Quan la tocàvem, la d'Adrián... I ara està claríssim,
0: ja.
1: No? I a part, li donem com més pesadesa, no? Després del tros de Rage, hi ha un moment Black Sabbathero, no? I llavors coincideix una mica per timings de la mort de l'Ozzy... I són aquestes coses màgiques de la vida, no? Que tu tens una intuïció i dius, hòstia, vamos por aquí. Jo crec, faltaria el Raúl que ho acabés de corroborar, però crec que és una cançó que funciona i a mi és un homenatge per mi bonito de cara a l'Emilio, no? Perquè em va donar moltes molt riures i ja està, tant de bo puguem-li fer arribar el tema i si anem a tocar a Madrid que salga ja a fer el VIP.
0: Fa temps que no se'l veu, no?
2: No sé si... Va estar malalt, potser?
1: No tinc ni idea, jo crec que amb l'algoritme

0: tan atrás en el tiempo. I sí, no sé si és que està oblidat o ell mateix ha volgut convertir-se, i ja no sé si això de que havia estat malat o no és com una cosa que em vaig inventar o què, però no sé.
1: Tenim microtasques, fer-li arribar
2: Sí.
1: a l'Emilio, al cantant d'Agua Bendita, sí que li hem enviat. No hem rebut encara resposta, suposo que s'ho deu estar pensant, però i a l'Emilio ho intentarem fer, és una mica més complicat, no? Jo crec, però és tant se val,
2: Bueno,
1: no,
2: a vegades sembla complicat i és gent més coneguda és més fàcil a vegades.
1: Sí, el tema és veure per on ataquem por ahí, que és una microtasca, no? Com totes les que té està en un projecte, no? Que dius, hòstia, tengo, o a la feina, no? Que sempre dius, hòstia, tengo pendiente esto, tengo lo otro, tal. Però sí que, buah, seria la hòstia si anem a tocar a Madrid més endavant, imagina't que aparece VIP. VIP Aragón, allà... bueno, és que seria la hòstia.
0: I mai ho hem parlat, però potser es podria enviar també a Tom Morello.
2: També.
1: També, també.
0: És més fusilada, però oi, ja que estic aquí.
1: Està bé, està
2: Bueno, bé, ja heu dit que es va gravar a Will Sound Studio amb el Chose, que ell també va participar tocant la guitarra, crec, no?
1: Sí, a l'arranjament últim, per això l'hem dit Chose Berry Ruiz, no? És tan Chuck Berry que era una manera de ponerle cara i ulls, no? A la col·laboració. I molt bé, molt contents.
2: La foto de la portada a Viversiones és del Nacho Cortés i el disseny del disc l'ha creat l'Anna de Fez. Com són les imatges i per què vau triar aquests colors tan cridaners, no? O,
1: Vale.
2: no sé, tan diferents?
1: La imatge era... Jo treballo per la zona de Vall d'Hebron i Horta i agafo a l'UV21, no? I durant temps veia que a sobre del túnel de la Rovira hi havia una pintada que posava sòlid. I sòlid, i sòlid, i mirava allà i fins que un dia vaig al local i vaig parlar amb l'Adrià i amb el Raül i l'Adrià em va parlar amb un amic seu per anar a fer les fotos.
0: Sí, bueno, és una idea que tenia l'Aitor molt, molt fica al cap des de feia molt de temps, eh?
1: Sí.
0: Feia 2 o 3 anys que parlava de mira, aquesta pintada ahí de sòlid i tal, algun dia farem alguna cosa amb això. I ja ens hi semblava molt bé, perquè era molt xulo. I finalment va ser, bo, ho va tenir també molt clar, i en aquest moment que fem aquestes dues versions i traiem l'EP, ho farem la foto aquí. I vaig trucar a contactar el Nacho Cortés, que tocava amb un grupet, quan vaig començar a tocar amb Aitor Penach, tocava també amb un altre grupet, es deia Come Inside, i el Nacho tocava la guitarra, i ja l'havia estudiat disseny, crec que era, exactament, potser m'equivoco, no? Però era dissenyador, i li agradava molt la fotografia i tal, i dic, hosti, doncs mira, doncs tinc un amic que jo crec que li agradaria fer la feina, i va venir a fer unes quantes fotos, una sessió, ahí al voltant d'aquesta àrea del túnel de Rovira. Una abraçada per al Nacho, ja que estem, eh?
1: I el tema dels colors era un poco Frigopié i darle este toque un poco pop ochentero, finales 80, principios de los 90, ¿no? A mi el Frigopié m'encantava, m'encanta. I parlant amb l'Anna de Fez, que és, bueno, generalment a les últimes portades, pues ella tan rimes profundes, bueno, sempre m'agrada recórrer ella perquè té molt de gust i crec que fa les coses molt guais. Ens va enviar unes propostes, una miqueta més, que utilitzarem les propostes quan, si en un futur pugem a plataformes més convencionals, els dos temes, que de moment estan a Bandcamp, doncs de cara com a les dues propostes que ens va fer per cada cançó, però en un moment donat era esta foto tiene mucha potencia, no? I té la foto se'ns veu de lluny, és com muy té un punt carra, molt de carrer, no? Que jo que sé, crec que és molt natural, tot i que no se'ns veu la cal, la cara, no? I però crec que

0: té molt de potencial amb lo de Solid, no? Que al final ens agrada remarcar això, no? I perquè l'etiqueta de Solid Pop segueix desconcertant, no? Em va agradar molt el Luis Benavides del Mundo Sonoro quan ens va fer la ressenya, dijo, bueno, dicen que Solid Pop és pop, pop de guitarras, no? Té raó. Però és sempre quan envies un mail a un lloc i dius lo del Solid Pop, dices, no sé si puede... nos va abrir puertas o nos las va a cerrar, no? I, però estem contents amb aquesta etiqueta, no? Perquè no la veus enlloc més enllà de nosaltres i això, tornant al disseny, jo crec que és molt escaient i ha quedat xulo.
1: No, i és guai també un altre cop donar-li importància a dir, val, parlant del tema de les etiquetes, no? De, tot i que no sé si és important o no etiquetar coses de cara a la música, no? Què fas? Què toques? Toco el que suri, ja està, no? No, no és tan important l'etiqueta.

0: una miqueta, diguéssim, ja si tu portes el tema dels negocis, que evidentment no ho és, no? Però trobar la referència de marca, diguéssim, no? Del que fas. Solid pop, solid pop. I matxacar una miqueta martillo pilon amb el tema del solid pop, la qual cosa ajuda a entendre què és el que fas, que finalment és la idea, no? I ja està.
1: Teniu previst fer més versions en el futur?
2: De moment, ara estem fent una de Huida Bayut, d'una cançó que es diu Meteorit, i crec que la versió és molt xula. De fet, la tocarem en el proper concert i no ho sé, ja anirem veient. Sempre crec que una versió en un moment donat, pues, està guai. I jo crec que qualsevol de les que fem, jo crec que té en el repertori, queden molt bé, queden molt sòlides i molt ben empaquetades i no sé, jo crec que ja estem armant com un setlist interessants, no? Amb aquests anys que portem, tocant diferents pals, no? Perquè al final aquests dos singles són muy noventeros, muy tal, l'anterior, el Rimes Profundes va tenir els seus atisbos un poco punk rockeros, no sé, tenim un amic meu que és un poco més shoegaze, tenim, no sé, ja estem, no sé, és com al final intentar, doncs això, que el repertori sigui una mica dintre de les teves limitacions musicals i tampoc ens surt perquè ni podem ni ens surt, és com alguna cosa ens agrada. Intentem que sigui natural, sense gaire pretensions, però seguir, pues això, de tant en quan gravant cosetes, de tant en quan fer concertets, de diferents formats, o en solitari, o amb dues guitarres, o amb el Power Trio, però d'alguna manera seguir, pues això, movent el projecte, perquè és molt laboriós, al cap i a la fi, i és molt fàcil que et desinflis i et desanimis, no? Tot i així, a mi m'agrada pensar i crec fermament que estem en una posició xula, que sabem on tenim el topall, sabem on podem arribar, sabem probablement on ens quedarem, però, hòstia, llegint les ressenyes que hem tingut amb Rimes Profundes, tio, per mi un rockzone, un buit, que ens va fer el Jordi Forés, buah, aquell dia que anàvem amb l'Adrián justament a veure un podcast de la Rockzone
3: És
2: fa
3: veritat,
2: un
3: és
2: any.
3: veritat, és veritat. Sí, és veritat. No sé què dir, sí.
2: Jo és que vaig arribar a l'Apolo però a tres pams del terra, no? O un Mondo Sonoro que et posi un set, que un Musicalia et fa el Fidel Oltra, que també està al Ruta 66, et faci, jo que sé, que un tio de Madrid que es diu Elros ens faci una ressenya del disc tan preciosa, amb tants matisos, no? Que dices, joder. O el feedback que pots rebre de la gent, no? De dir, hòstia, com mola, com mola, o quan toquem el Cuidado con Paloma, no? Que la gent diu, oh, tio, que buena, no? Jo crec que aquestes petites fites s'han de celebrar i molt, no? Per sent una banda tan petita com som. I jo crec que aquí està la gràcia. I de moment no nos vamos a bajar del carro ni nos vamos a retirar para volver de aquí 5 años y cobrar el doble de caché. Bueno, a no ser que Adrián y Raúl lo digan y entonces lo sopesaremos.
3: Podria estar bien, però bueno.
1: Bé, el que podem fer és escoltar alguna cançó de Rimes Profundes
2: Molt
1: i
2: bé.
1: després ens toqueu els temes perquè ens queden 20 minuts
2: Bueno, és que,
1: i
2: clar,
1: ens agrada sentir-vos en directe.
2: estem tan a gust aquí a moure soroll sempre que ens podríem quedar aquí
1: Sí, el que passa és que a les 9 hem de tancar la paradeta perquè ve un altre company i no podem continuar.
2: Perfecte.
1: Però escoltem un tema de Rimes Profundes, el vostre disc editat l'any passat, i després ens toqueu uns temes en directe.
2: Perfecte.
1: Quin tema trieu?
3: De Rimes. Bueno, fer una mica de zapatilla per acabar el dia. Segundes crisis.
1: Molt bé.
3: Sempre, sempre...

0: Qui va ser el...
1: L'Eric
0: Qui va dir
1: Fuentes.
0: que va ser? L'Eric va ser l'Eric, qui va dir? Va, segones crisis, perdó, i també aprofitem perquè no va ser el single, bueno, no sé si... Tampoc va ser el single
1: No,
0: del disc,
1: la
0: de la
1: tabla.
0: surf,
1: Una de las
0: podríem
1: dos.
0: dir, però en honor a Eric Fuentes, segones crisis, que ell va ser quan va venir a fer la preproducció, de dir, aquest és el single, Lois, aquest és el single. Doncs, venga.
2: Doncs escoltem segones crisis aquí a Moure Soroll, del Saitor Penac.

Molt bé, el Prat Ràdio. Començarem tocant un clàssic del repertori del Solid Pop, que és La sombra de Cliff. I el motiu de començar per aquesta cançó és perquè s'han complert el desè aniversari del EP de La sombra de Cliff. Y res, estamos de celebración y vamos a tocar este clásico.

0: Para Didi Ramones. Doncs, aprofitant aquesta visita, volíem donar-li la benvinguda al Papa León XIV, dedicar-li aquesta cançó, especialment li volem dedicar aquesta cançó als escolanets que van rebre els abusos a Montserrat. Em sembla que el Papa demà va cap allà. I d'alguna manera és el nostre sentit homenatge cap a aquestes víctimes, de tota la solidaritat i tota la mimàs enèsima repulsa, com deia la Polla Records, crec que deia, enèrgica repulsa cap a personatges com els abusadors i en especial el Francesc Peris, un jesuïta exiliat, no sé ara per on està, però que en el seu temps vaig tenir-lo de conseller religiós als jesuïtes de Casp, que és on treballa ara el senyor Adrián Domínguez Rubio, i nada, està tot enfocat perquè la venganza se sirva en plato frío. I si más dilación, Adrián, me das unas palmitas?
1: Venga, pues.
0: Vamos a ponernos un poco folclóricos. Francesc Peris, ets un violador, la persona més fosca que campa pel món, i encara que t'amaguin els teus germans, això és un clamor, un terrabastall. Mans, mans, mans massa grans, mans, mans, mans massa grans, mans, mans, mans massa grans, mans, mans que tallin les mans. Molt bé, doncs anirem acabant amb una cançó que surt a Nuestras Rimas Profundas d'Antonio Machado, que vam gravar amb el Marco a Micro Maltese, i con este tema 100% solid pop que es diu Manies i Filies, que també és un moment àlgid dels nostres concerts. Ahí va.

0: Doncs moltes gràcies per tocar-nos aquests dos temes.
1: Encantadíssims, Francesc. Moltes gràcies a tu per convidar-nos, perquè espais com aquest són els que d'alguna manera fan que Aitor Penac seguim tenint oportunitats, seguim tenint espais on poder mostrar la nostra música, seguim tenint espais il·lusionants per explicar el que fem i cap a on anem. O sigui que gràcies a tu.
0: Tot un plaer que estigueu aquí. En aquests 8 minuts que ens queden podem parlar d'algunes coses. Abans has dit, Aitor, que fa 10 anys de la publicació del disc La sombra de Cliff, i per celebrar-ho, Aitor Penac farà un concert especial a l'EduFest, que celebra el pròxim 25 de juliol a Tona, no?
1: Exacte.
0: Com serà aquesta actuació i quins altres músics participaran amb Aitor Penac a la resta dels directes?
1: Vale, el dia 25, això és un festival que fem, que muntem amb uns amics a Tona, des d'aquest any serà el 5è aniversari, i com jo d'alguna manera estic molt implicat amb la celebració d'aquest homenatge, aquests dos amics amb els que tocava en un grup, d'alguna manera amb el desè aniversari de La sombra de Clip volia tocar tot el disc i res, generalment amb l'Adrián tenim aquest format de dues guitarres, però en aquesta ocasió em feia gràcia en el moment que vaig treure aquest disc, estava sol i vaig parlar amb l'Edu, que d'Alfombra, que era el grup en el que estava abans i amb, on estava el Raül també, és on vaig conèixer el Raül, que d'alguna manera pogués fer ell les guitarres. I és un concert molt especial perquè es fa en una ermita preciosa, que és la Sant Miquel de Vilageriu, que amb l'Adrián ja vam tocar fa uns anys de rebote, perquè en principi tocava una persona aquell dia i a la mateixa setmana va dir que no tocava, i l'Adrián, que és un animal, venga, pues lo hacemos. I res, serà un concert molt especial, a l'EduFest molt amogollón, a la tarda hi haurà uns concerts en elèctric, Zombie Pujol, un grup de versions de Ramones, un grup de New Metal que fa 20 anys que no toquen, 25 de Tona, i un grup que s'estrena que es diuen Alberta, que és una amiga que toca la bateria i farà la premier. I us convidem perquè és gratis i sempre nos lo pasamos que flipes. 25 de juliol a Tona. I 10 de juliol, Adrián?
2: 10 de juliol, el Bon Pastor, la veritat és que els detalls m'escapen una miqueta.
1: Centre Cívic Bon Pastor, a les 7 de la tarda, gratis un altre cop. Terraceo.
2: I un divendres, ja sí que sí, començament de veritat de l'estiu, 10 de juliol, 7 de la tarda, buah, vull dir, no hi ha excusa. Mm-hmm. Ni el sopar, ni que es fa tard, ni res. 7 de la tarda és ideal per fer unes birretes i acabar bé la setmana.
1: És un lloc especial també, perquè els meus pares es van conèixer al Bon Pastor, treballant a l'escola Bon Pastor. Dissabte vam celebrar els seus 50 anys de bodes d'oro, i tant de bo cumplamos los 50 años de Solid Pop.
0: Bueno, queda poc ja.
2: Seria
1: espectacular. I res, i ara ja estem movent perquè de cara a l'estiu també jo crec que sortirà alguna coseta a l'agost, i ja m'estan arribant cosetes a l'octubre a Castelló. Bueno, ja estem ja una miqueta amb el focus, no?, que s'ha de tenir d'alguna manera, sempre tenir alguna cosa a l'horitzó. Ja estem pues, als assajos pues, amb alguna cançó nova, i la intenció és això, intentar anar traient cosetes, i realment hi ha unes quantes cançons notables que encara estan per gravar-se, i res, que ho farem.
0: I quan teniu una data prevista?
1: Això, Francesc, que queda bastant, eh? Mm-hmm. Intentarem, si no és amb la banda, més al final, amb la banda és molt més farragós, assagem un cop a la setmana, el ritme és el que ha d'haver, també si hi ha concerts pel mig, pues, potser ja li has de dedicar 2-3 assajos al concert, i anem, jo crec, amb la banda any i medio, o sigui, abans hi hauran coses, però bueno, com la aquest... tipo un Rimas Profundes d'Antonio Machado, sí, són any i mig, dos, bueno, sí, amb fet... la tonteria entre que fas, sí, tens els temes, producció... vam fer una preproducció, vam gravar en directe, vam després tenir un temps per treballar els arranjaments, després s'ha d'editar, és
0: bueno, el Rimas no, té un any ara mateix, no? Sí, sí. Es va publicar,
2: és un disc jove encara. Doncs...
1: sí, després hem tret
0: aquestes vibracions,
1: sí, aquestes vibracions, i bueno, pues, i potser fer alguna coseta més acústica, un EP, mentre anem treballant amb el Power Trio, perquè clar, fer algú com Rimas és complex, és laborioso, i cadascú té els seus timings, que les seves ocupacions, i també ens agrada molt tocar en directe. Entonces, clar, si estan los directos de por medio, que d'alguna manera et donen algú de dinarets, pues també s'ha de contemplar aquesta via. Però
2: que des del nostre punt de vista també, jo crec que fa un any que vam treure el disc, i pot ser una qüestió personal, però per mi encara no hem tancat el cicle de Rimas dins dels nostres timings, no? Són com cançons que encara crec que s'ho passem molt bé tocant-les, i sí, per sí. Nosaltres encara estan molt, molt vives, i llavors crec que hem d'acabar de tancada, de dir, val, ja està, això ja està tancat, és una altra cosa.
1: Queden molts jocs, aprofito l'espai per si hi ha gent que escolti aquesta entrevista, estarem encantats que us poseu en contacte amb nosaltres via Instagram o via la web d'Aitor Penac, perquè ens agrada que ens piquin la porta en lloc de al revés, que si cal ho fem, i ho fem perquè és la nostra manera de que surtin les coses, no? Però aprofito l'altaveu per encantadíssims de venir amb el Power Trio, por supuesto, amb la dupla acústica, l'Adrián i jo, o en Aitor Penac en solitari, jo sol en solitari.
0: Doncs es queden uns segons, recordar aquests dos concerts ràpidament.
1: 10 de juliol al Centre Cívic del Bon Pastor amb el Power Trio, a l'últim de la temporada, tornarem a després d'estiu, i òbviament a l'Edufest, 25 de juliol a Tona, el concert d'Aitor Penac és al matí, però que la gente venga a Tona i nos lo pasaremos que flipas.
0: Molt bé. Doncs Aitor, Adrián i Raül, que no ha pogut venir, moltes gràcies per tornar aquí a Moure Soroll, confiar en nosaltres i explicar-nos les vostres novetats i tocar-nos aquestes
1: gràcies
0: cançons.
1: Gràcies a tu, sempre, Francesc.
0: Fins aviat. Nosaltres tornem la setmana vinent.
3: Moure Soroll.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació, doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
3: Ah, hola, bon dia, Isabel.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
3: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig anar a Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
2: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
3: Sí, hago la fira el último domingo de cada mes.
2: ¿Y qué tipo de pinturas haces? ¿Qué cuadros haces?
3: Pues hago un paisaje, hago acrílico, caricaturas.
2: ¿Has estat a l'escola d'aquí del Puig Coca amb el Xavier? ¿Has fet el curs de...? Sí?
3: Sí.
2: ¿O vas entrar directament al cercle artístic?
3: No, empecé con el Xavier en el Puig Coca.
2: Sí.
3: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
2: Hasta que se jubiló el Xavi. Mm. Y ya no has continuado.
3: Y después seguí con la Patricia.
2: Ah, molt bé, d'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
3: Pues de petit, de pequeño.
2: De pequeño ja dibuixaves?
3: Sí.
2: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
3: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
2: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
3: Sí.
2: T'agrada la caricatura?
3: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
2: ¿Y qué gafas, models o fotografías? ¿Cómo fas?
3: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
2: Molt bé. ¿Y tú quan pintas, qué sents? Porque supongo que ho fas porque sents una pau interior, et relaxa pintar, ¿sí?
3: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
2: ¿Y también fas paisatges?
3: Sí.
2: ¿Y también buscas fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
3: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosa. Vale. Más que nada copiar.
2: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
3: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
2: Muy bien. Tú ens vas trucar a la ràdio.
3: Ah, sí, sí.
2: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
3: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la ràdio y todo.
2: Sí, la vam anunciar, sí.
3: Sí.
2: Ho vas escoltar?
3: Sí, me hizo mucha ilusión.
2: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
3: Sí.
2: ¿Era la teva primera exposició que feies?
3: Pues... Bueno, la verdad es que he hecho varias.
2: Ah, molt bé.
3: Y entonces, pues... Pero anunciadas en la radio nunca. Y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
2: ¿L'escoltes, la radio?
3: Sí.
2: Sí, doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
3: sí, sí,
2: m'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
3: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
2: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estaré molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també ha estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents, doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs, que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
3: Sí, la verdad es que quería...
2: Dime.
3: Quería decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
2: Muy bien.
3: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto hemos cotizado ya, pero bueno.
2: ¿Tens quadres nous des que vas fer...? Bueno, clar, l'exposició va ser el febrer, però...
3: Sí.
2: ¿Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
3: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdona.
2: ¿Estás una mica nerviós, poder?
3: No, ya estoy.
2: Ya estás bien, vale.
3: Y dibujar más cosas, paisajes, sí, y cosas de aquestes.
2: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos alguna més?
3: Bueno, siempre me ha gustado... Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Pruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
2: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
3: sí. Ai,
2: com a
3: sí,
2: professor,
3: sí,
2: d'art.
3: Sí, sí. No.
2: Oi que sí?
3: Y bueno, muy bien. El dibujo siempre se me ha dado muy bien y...
2: I amb la Patricia va bé, també, les classes?
3: Sí, la Patricia es muy amena y está por todo. Lo hace bien.
2: Tu convidaries a les persones que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
3: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
2: Totalment.
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi, i bé, una forta abraçada.
3: Sí, sí, gràcies, sí? Gràcies a tu.
2: Vale, bona tarda.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
2: Hola, Isabel.
1: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
2: A vosaltres.
1: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs, per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar, crec, el 2005.
2: Sí.
1: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
2: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
1: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
2: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. i en més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73, és que ho dic de memòria, no sé exactament la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
3: Doncs ja ens avisaràs.
2: Sí, ja us avisaré.
3: Perquè, per la ràdio,
2: sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important, no? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons, i llavors des dels vaixells presons els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història de l'últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista, i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte a nosaltres, escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. memoriahistoricabll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre, eh? És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
3: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
2: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, eh? Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre, d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona. I també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
3: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
2: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
3: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, el justificar la vostra feina.
2: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
3: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
2: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
3: Però tampoc no saben ben bé ells
2: què és la llibertat.
3: La llibertat, eh?
2: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
3: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
2: No és això, no. no és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
3: És molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar al 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
2: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura, i per tant tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
3: que no han viscut la repressió, si això, a les seves famílies, com és el teu cas.
2: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho farà.
3: Afortunadament, sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
2: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
3: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat, perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
2: doncs
3: això.
2: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses, i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la Major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
3: Tina, què està passant que estem perdent els drets, i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant, i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal.
2: Sí,
3: què està passant?
2: Què està passant? Bueno, entrint de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 és ha estat millorat, ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
3: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
2: Clar, ara és ara clara.
3: 40 anys, però ara em toca a mi.
2: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears. I el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
3: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de foses?
2: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això és Extremadura, i de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València, i ho vam fer a València. Vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic, i bueno, estan amenaçats, i ho vam fer la trobada allà per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
3: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
2: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, Medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim

0: 1995 del 23 de novembre del Código Penal, per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
1: Sí.
0: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i als seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també.
1: Sí.
0: I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra,
1: sí,
0: i els hi posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar. Van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient,
0: sí,
1: va saltant,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això,
0: sí,
1: i la feina
0: sí,
1: que queda encara.
0: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes i d'aquestes propostes es fa una síntesi i d'aquesta síntesi es fa aquest document. que

0: es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
0: Sí,
1: on va?
0: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja en...
0: van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, tenim una, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Històrica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè Encuentro de Memoria Històrica, de Colectius de Memoria Històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. Com a màxim, el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Som a tot el país.
7: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí,
6: i a la teva ràdio.
9: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: de més, no?
1: És el que ens passava també, bueno, sempre ho dèiem, nosaltres jugàvem molt de petits i ara estem ja a la quarantena i creant aquest espectacle ens hem, o sigui, hem recuperat aquells nens que jugaven a casa, que vulguis o no, per l'edat, per la distància, jo visc a Madrid, ell viu aquí, ell té un fill, doncs hi havia coses que clar, es perden, perquè si no les utilitzes es perden. I de fet aquest espectacle ens ha servit per això, per tornar a jugar, per tornar a recuperar aquella energia, molts records. I clar, hi ha una complicitat que no es pot explicar.
0: El Marc, he vist que ha fet servir un terme que és feel good comedy, jo no ho havia sentit mai.
1: Sí.
0: Però que és aquest somriure constant que té l'espectador, no? De dir, ai, això em sona, ai, això sí, o si no, això m'agrada molt.

0: o si no, això que tendre que és, no? Que sempre fas aquesta cara de ai que maco.
1: Sí, era absolutament l'objectiu del Marc, per això aquest format també de cabaret, que no hi ha una línia argumental de la història, sinó que són com números, no? Em sembla que comptem 18 números, sí. Serien com 18 números, i amb aquesta intenció, no? de que la gent al final de l'espectacle surti amb un somriure, surti amb ganes de trucar al seu germà, que alguna persona ja
2: ens ha passat,
1: dit,
2: sí, no? sí,
1: o la seva germana.
2: Inclús mares que han dit, hosti, jo els he de dir als meus fills que vinguin junts. A veure
0: si al final torna a ser amics, no? I no preguntar per què s'enfaden els germans.
2: Exacte.
0: Això és molt important. Escolta'm, és veritat que el Marc us va proposar una part de l'espectacle fent-vos un centenar de preguntes perquè vosaltres contestéssiu. Això no estem fent cap spoiler, això és veritat?
2: No, són reals.
1: Això és, sí.
2: De fet, i les respostes són reals, i si les volen saber, que vinguin.
1: Exacte.
0: I és veritat que cada funció són diferents, perquè aneu traient de... Fins aquí podem explicar.
2: Diguem que hi ha coses molt reals i hi ha coses no tan reals. No explicarem quines són.
1: Et farem un spoiler a tu, però que no el diguis.
0: Farem un spoiler que és que agafen un paperet de terra... No hi ha res escrit, m'heu enganyat. No hi ha res escrit, és a dir, que també us ho heu après. Jo pensava, mira, almenys les preguntes les tenen apuntades.
2: Però és tot creïble.
1: No. De fet, els nostres problemes vam tenir per aprendre'ns les preguntes i les respostes.
0: Escolteu, els germans González, perquè sou germans González, sou part de la companyia que gestiona el Maldà, o sigui, sou història d'aquest centre.
1: I molt orgullosos.
0: I molt orgullosos, un teatre íntim en què, de fet, l'espectador i aquí més que mai gairebé formem part també dels espectacles, perquè evidentment estàs tan a prop, sembla que els tinguis al menjador de casa. Això en aquest espectacle encara deu ser més important, no?
1: Absolutament, crec que és un espectacle fet directament cap al públic, necessitem del públic. De fet, abans d'estrenar, tota la setmana abans d'estrenar, el Marc ens insistia: porteu públic a la sala d'assaig, perquè si no ens farem un susto quan vingui el públic.
2: I sort que ho vam fer.
1: Sí, tu l'has vist, és un espectacle que interpel·la el públic contínuament i el fa participar. Llavors...
0: I la gent respon, perquè la gent reia. Molt. I quan ha hagut de participar, ningú ha marxat per la porta.
1: No, és molt d'agrair que la gent... Bueno, entenc que també l'espectacle li dona com per sentir-se una mica a casa seva i no li pesi el fet de formar-ne part. No?
2: Tractem molt bé a la gent, ho he de dir. Que si no la gent agafa por.
0: Em dono fe que jo ho he fet el ridícul, però bé, però ha estat graciós. Escolteu, estareu al Maldà fins quan?
2: Fins al 12 de juliol.
0: I després, perquè aquest espectacle...
2: Ha de viatjar.
0: A veure, ha de viatjar o ha de fer com altres espectacles del Maldà que es van reposant cada any, per entendre'ns.
2: La idea...
0: Dependrà de les agendes vostres.
2: Sí, evidentment. Bueno, però és això, que les agendes, de vegades, tant com es pot, es fan. Però la idea és això, que duri, tenir-lo com a espectacle al calaix i anar-lo traient sempre que es pugui.
1: Sí, està fet precisament en aquest format de cabaret i lleuger, perquè no hi ha gairebé escenografia, pretenent que volti molt.
0: Us hagués agradat tenir una germaneta o no?
1: Ens hagués encantat.
2: Sí, jo crec que ho vam demanar, crec, sí, que durant una època, segur. Sí.
0: I no us van fer cas els pares?
2: No.
1: Bueno, és que a vegades, encara per molt que vulguis, no.
0: I tu tens un nen o una nena?
1: Jo tinc un nen.
0: I, doncs mira, encara hi ha una possibilitat, potser.
1: A veure. Sí, sí.
0: Germans González, moltes gràcies, a disfrutar d'aquest El meu germà, i com avui segur que estarà ple cada dia, i si no, mira, la gent ja ho sap, que ha de venir per riure, però també per entendir-se alhora.
2: Sí, moltes gràcies.

Ara són 3:45, en recta final del programa. Abans d'acabar, abans d'anar al conte, us deixo sobre la taula perquè hi aneu pensant i perquè, si voleu, ens deixeu un missatge de WhatsApp o a partir de diumenge a la nit ja ens podeu trucar per contestar. Preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ha contestat aquí a la nit dels ignorants. Per exemple, Antoni vol saber quan van tancar la discoteca Lord Black de Montjuïc. Això fa molt temps i ningú ha respost. L'Osvaldes de Planoles, hi havia una cervesa que es deia Austral i volia saber si encara existeix. En Joan de Lleida, quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan se'n porta el registre? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? Quan són dobles o quan no són dobles? Dels recorreguts que fan, les línies que tenen. Vaja, la Pilar, des de Barcelona, on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat públic de la capital? I la Montserrat, des de Mataró, quants litres d'aigua hem de beure diàriament?

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda 2017 de contes, El que pensen els altres, de Clara Queraltó. Però abans de sentir els dos últims relats, avui en farem dos perquè són més curts, li hem demanat a l'escriptora com ho fa ella per inspirar-se a l'hora d'escriure aquestes primeres històries.
1: Bona nit, estic molt contenta que hagueu parlat del que pensen els altres a la nit dels ignorants. És un llibre que ja té uns anys i que ara que hi penso, doncs potser algun dels relats els escriuria diferent i el sento una mica lluny, d'alguna manera, però és veritat que m'agrada molt recordar quan l'escrivia, perquè jo no havia publicat res encara, de fet no pensava que arribés a passar mai això de publicar un llibre, i recordo que el vaig escriure sobretot al llarg de dos estius. Jo soc professora i aleshores els estius em puc dedicar més intensament a l'escriptura. Estava al Penedès en aquells estius, jo crec que aquest escenari s'escola una mica en els contes, no? I em recordo en moments escrivint molt eufòrica, pensant que sí, que valia la pena, no? I en canvi altres pensant que no em faria res, que perdia el temps, no? Això passa molt durant el procés creatiu. Però m'agrada pensar-hi perquè llavors encara havia de passar tot, no? Jo no ho sabia, jo no sabia que guanyaria el Premi Mercè Rodoreda, que després d'aquell llibre en vindrien d'altres. La idea de ser escriptora no gosava ni imaginar-la gaire. I recordo la sensació de proposar-me que cadascun dels contes que escrivia fos millor que l'anterior, que el que ja havia escrit, no? Que tingués alguna cosa més. Això que deia el Paul Auster, que sempre escrius en contra del que has escrit. I també tenia molt present la imatge de la fletxa, no? És una imatge bonica perquè és allò que un conte breu és com una fletxa. Has d'apuntar molt bé perquè només té una direcció, té un únic final possible i has de portar el lector sense vacil·lar. Res, moltes gràcies i una abraçada molt forta.
0: Doncs moltes gràcies a tu, Clara. Ha estat un plaer llegir els teus contes. I ara sí, avui acabem amb dos relats. El primer es titula Por. Quan em desperto és quan tinc més por. He de veure que el meu món segueix en l'ordre en què jo el recordo i llavors la por es va fent petita i a l'hora de dinar gairebé no la noto. No desapareix, però només quan recordo que és allà fa aquell mal i aquella tristesa. Quan obro els ulls, sovint ni els colors ni els records no són prou nítids. M'he de mirar a la finestra amb les branques que es belluguen una mica pel vent, sentir l'enrenou al passadís, olorar el llençol tan net i tan rugós. Després, la veu de la Magda, la veïna, l'olor de la llet i de les medicines. Necessito uns minuts perquè l'escenari es posi a lloc. I avança el matí i no hi ha res de nou. No he oblidat ni els noms ni les converses. Somric i parlo com si res. És llavors que sento que he guanyat una mica la por, que respiro tranquil·la i que l'aire del pati i aquest sol de març són encara una treva i semblen de felicitat. Al migdia ve la meva filla i parlem com sempre, encara que ara les converses han agafat un to transcendental que no havien tingut mai. Totes dues ens n'adonem i tinc la sensació que fingim una escena de teatre. Parlem dels estius al mar, quan ella era molt petita, del futur dels seus fills, de sentiments que no m'havia explicat mai. Els donem el pes de les últimes converses en què seguiré sent jo del tot. M'abraça i somriu massa, i em mira i sé què pensa, que em vol retenir ara que encara sóc com sempre. La por ve quan penso que què oblidaré primer? Si els records que em marxaran abans seran aquells que són només meus, els més secrets? Com de poc vaig voler el seu pare i com vaig arribar a estimar altres cossos? Com vaig sentir llavors que la joventut em fugia menys? Com d'infeliç em va fer saber que seria mare i com hauria volgut poder decidir que aquella no era la vida que volia? Ni aquella feina ni aquell pis fosc. Em fa por imaginar-me com desapareixeré. Si anirà de pressa, si tindré alguns moments de lucidesa i me n'adonaré tant que serà com si m'arrenquessin trossets de vida com trossets de pell. Em fa por imaginar-me amb la memòria buida, amb el sol de primavera que potser em farà somriure instintivament i farà que sembli que sóc feliç. A la nit és quan és més dolorosa aquesta por. Em fa imaginar-me i em fa tenir malsons que es repeteixen. Arrencada de records i vida, tota buida per dins com una closca seca que ja no guarda res. És una por que em paralitza i em fa voler morir. Abans que em desperti i pateixi per si el món es posa a lloc, tal com jo el recordo. Abans que em desperti i hagi oblidat per sempre aquesta por. I el segon conte porta per títol Àvia. Les de la seva àvia són les millors mans d'àvia que us pugueu imaginar. Són unes mans de dona de 94 anys que ha parit i pujat quatre filles i un fill i que ha treballat tota la vida. Ha collit raïms a ple sol, encorbant l'esquena i ha netejat quadres de vedells. Són mans de modista, també, que encara fan les vores perfectes i mans de cuinera de cassola de terrissa i sofregits de tot el matí. Són mans que arrenquen les plantes d'un pati que fa olor de caldo a l'hivern i de llençols estesos a l'estiu. La neta s'ha passat moltes hores a casa l'àvia, i s'entenen d'una manera que li costa d'explicar, perquè la seva àvia no l'està atabalant tota l'estona amb històries d'abans, més aviat al contrari. Li agrada que la seva neta li expliqui les coses que fa i que li agraden, o el que menja a l'escola i el que li ensenyen a classe. Li explica mentre ella remena les mandonguilles amb molta cura i mentre cus a la fresca i fan en les mans a poc i tota l'estona al mateix ritme. A la neta, el que més li fa gràcia de les mans de la seva àvia és que porta dos anells al dit de casada. Li fa gràcia perquè a l'àvia també n'hi fa, i perquè el dia que es va posar el segon anell daurat i primet, a l'àvia li va semblar una cosa tan moderna. Li va explicar que era un anell de comunió d'una de les filles que havia trobat per casa fent neteja i que li agradava com quedaven els dos anells al mateix dit. A la neta, però, el que li agrada imaginar-se és que aquell anell li va regalar l'Albert. La seva àvia es va casar gran i es va casar amb el Tomàs, el seu avi. A casa la seva àvia ho van voler així perquè la família del Tomàs tenia negoci propi. Ella pensa que, esclar, que amb els anys i els fills, la seva àvia es va acabar estimant el seu avi, encara que sempre rondinés i volgués tenir la raó. El que sap segur, però, perquè així li va explicar la germana petita de la seva àvia, és que ella s'havia estimat molt, molt l'Albert, que va plorar tant com va poder quan va veure que no hi havia res a fer i que quan ja els semblava que cauria malalta de tant plorar i no menjar res, es van passar la tristesa i va marxar de casa per casar-se amb qui tocava. Mentre va viure el seu avi, ni es va poder pronunciar el nom d'Albert i quan el trobaven a missa feien veure que no el coneixien de res. Per això la neta s'imagina que aquell anell potser li va regalar ell. No sap quan ni com, amb l'esperança que algun dia podrien tenir-se. Pensa que potser van veure's abans que ella marxés per sempre de casa els seus pares, perquè està segura que durant un temps van creure que allò no ho podria fer desaparèixer tan fàcilment res ni ningú, ni tan sols la pudor forta de les quadres de vedells, ni l'angoixa de cinc boques per omplir. I també pensa que la seva àvia, quan ja no hi va ser el seu avi, es va posar aquell anell al dit de casada, moderna i atrevida. Una mica pertany la vida que no va poder viure perquè la seva vida no va ser gaire seva i no va poder prendre cap decisió. Això és el que a la neta li agrada imaginar-se, encara que l'àvia li digui, i segurament és la veritat, que aquell anell és de la comunió d'una de les filles que ha trobat per casa fent neteja i que li agrada com queden els dos anells al mateix dit.

Doncs ens quedarem amb les ganes de saber el motiu real del per què aquesta havia portat aquests dos anells, cadascú s'imagini el que vulgui. La versió de la nit és molt bonica, per cert, jo m'encaminaria més cap aquí, però cadascú que pensi el que vulgui. Res, que arribem a les dues de la matinada, això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius i que nosaltres podem anar a dormir i ens en podem anar de cap de setmana. Ha estat una setmana intensíssima amb moltes coses, així que agrairem aquests dos dies de descans. Diumenge a les 12 de la nit, us vull dir a tots aquí puntuals, trucant al 93207474 i participant d'aquest programa que és, com sabeu, el vostre. Així que gràcies per ser-hi, que descanseu, bon cap de setmana, fins diumenge.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys de presó pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Palmes de Barcelona. Núria Parlon n'ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb